0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
3: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
11: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
12: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
11: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
13: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: No badis, vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Veus la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: RAC-TV i a la nostra aplicació.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frena amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 97.

0: 7, 17, 50, 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: No badis, vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: La nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
4: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
12: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
13: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
12: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Uà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensa que estava des del principi.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
1: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: avui tornem a ser en ruta, a fer el matí de Catalunya Ràdio en ruta per repassar les conseqüències d'un nou episodi de tempestes que aquesta vegada ha escombrat tot el país de sud a nord, deixant les quantitats més importants a la costa de Tarragona i també a Barcelona. Ara mateix som en ruta camí de Xerta, on hi van caure 110 litres en poca estona. Els carrers van quedar totalment inundats i els bombers van haver de rescatar diverses persones que van quedar atrapades en els seus cotxes. A aquesta hora saludem Eloi Cordomí, el nostre meteoròleg. Eloi, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Ricard.
0: Anem a fer un repàs d'on ha plogut més aquesta matinada.
1: Mira, les tempestes van entrar per l'interior i a llocs de les comarques de Lleida que van caure 20-30 litres per metre quadrat, però un dia més, quan van arribar a la costa, es van reactivar i va ser en tot aquest tram on es van aconseguir, on es van produir aquestes quantitats més elevades. Deies aquest 110 de Xerta, 84 al Dover, també el Baix Ebre, a l'Hospitalet de l'Infant 71 litres, a Tarragona 72, Sitges 67, després a Viladecans, al Baix Llobregat 58 litres, al Port de Barcelona 49 litres, i després la resta de tempestes sí que van anar perdent intensitat, ja no va caure tanta pluja en tan poc temps. Hem de pensar que bona part d'aquestes pluges van caure en una hora. Per tant, va ser una tempesta de curta durada en comparació amb les altres que hem anat vivint, però sí que amb intensitats molt altes, que en alguns casos van arribar fins als 50 litres en mitja hora.
0: És un temporal que tampoc sortia als models. És a dir, les previsions deien que ahir la tarda s'esperava l'arribada d'un front que podia deixar pluja localment forta en alguns punts de Catalunya, però que en general havia de ser molt menys intensa que els dies passats. I aquí tenim les conseqüències, inundacions, i també, Eloi, hi havia molts llamps i trons aquesta nit.
1: Molta activitat elèctrica, sí. Estava revisant les dades de la xarxa de detecció de descàrregues elèctriques del Servei Meteorològic de Catalunya i aquesta nit ha detectat 9.000, més de 9.000 descàrregues de núvol a terra. Per tant, impactes que s'han donat o bé sobre terra ferma o bé sobre el mar. De fet, sobre terra ferma n'hi ha hagut 1.900. La comarca més afectada per aquests llamps han estat el Baix Ebre, amb més de 400 llamps, i el Baix Llobregat, amb més de 450 descàrregues.
0: I per avui, quina és la previsió, Eloi?
1: Avui una situació molt més tranquil·la, aparentment. De fet, el gruix de la tempesta ja s'ha allunyat, el tenim situat ja sobre Sardenya. Sí que hi ha un sistema de tempestes entre les Balears i el País Valencià que hem d'anar seguint. En principi no ens hauria d'afectar, s'hauria de passejar per davant de la costa, però no ens hauria d'afectar. I el que preveiem és que durant tot el dia puguem tenir ruixats a l'Alt Pirineu, ja aquest matí, fins i tot. A la resta, moltes clarianes, molts bancs de boira, també a les comarques de l'interior. I a la tarda, ruixats. Ruixats normals. De 20 litres en mitja hora tot estirar, que és una pluja intensa, però no tant com aquestes que hem viscut aquestes últimes hores. I aquests ruixats es produiran sobretot a les comarques de l'interior. Com que no els preveiem a la costa, en principi, doncs, no s'hauria de reactivar d'aquesta manera. És a dir, tots aquests dies el que hem vist és que en el moment que arribaven a la costa, les tempestes es reactivaven i deixaven molta, molta més aigua.
0: Doncs aquesta és la previsió i l'escenari que tenim ara mateix sobre la taula. Gràcies, Eloi. Fins ara. El principal integrant també és Rodalies. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs fins ara el que sabem és que els maquinistes s'han plantat. Diuen que demanen més garanties per reprendre el servei de trens a la xarxa de Rodalies. En concret, el col·lectiu reclama rebre els informes que s'elaboren després de les marxes blanques, les marxes exploratòries per reprendre l'R1 fins a Blanes, l'RG1 entre Massanet i Portbou i els regionals de l'R1 R13 i l'R14 entre Tarragona i Sant Vicenç i l'R17 fins a Port Aventura, trams ja validats pels tècnics d'Adif. De moment encara no hem pogut parlar amb Renfe, per tant no ens han confirmat com està el servei aquest matí. El que ens deien ahir a última hora del vespre és que el servei arrencaria de forma similar al d'ahir. Això vol dir que l'R2 Nord, per exemple, només va fins a Granollers, després se va fer un servei de bus alternatiu per anar fins a Sant Celoni. L'R2 Sud sí que ja funcionaria. Ahir es va reprendre, de fet, la marxa després que caigués un arbre sobre la via del tren, sobre un tren que no va causar ferits per sol, però es va reprendre la marxa i avui també hauria de funcionar segons Renfe. I també l'R4 doncs, no funciona de Barcelona cap al nord. De moment estem a l'expectativa perquè sí que alguns usuaris en algunes estacions com Granollers ens diuen que no surten trens.
0: Clar, és a dir, que hi ha un conflicte entre el que diu Adif, que diu que ja està tot a punt.
2: Exacte.
0: I el que diuen els maquinistes que és que jo vull veure els informes perquè si no, no surto.
2: Exacte. De fet, hem de dir que a l'R4, ja no hi ha servei entre Barcelona i cap al nord, és a dir, cap a Sabadell-Terrassa. Això és així des del dilluns, no hi ha hagut servei. I ahir es va saber que, de fet, el motiu era que hi havia alguns maquinistes que veien que hi havia algun tram que no veien clar passar per allà, malgrat que Adif doncs, ja havia dit que es podia passar per allà i que Renfe també havia fet les marxes blanques, les marxes exploratòries pertinents per dir que sí, que es podia passar per allà.
0: Aquella vaga general que recordem que va haver-hi a principis d'any, el mes de febrer, hi havia, reclamaven canvis de seguretat, i una de les coses que el sindicat reclama o destaca que va acordar i que va acabar desconvocant aquelles aturades amb el Ministeri de Transports és que hi hauria exploració conjunta de qualsevol xarxa abans de tornar-se a iniciar. I el que es queixaria ara, en aquest cas, el sindicat, és que no hi ha hagut una exploració conjunta perquè no han participat en l'exploració i que, per tant, doncs, per això no surten. Bueno, en tot cas, com sempre, l'usuari és qui pateix les conseqüències i els maquinistes, que no entenc com es poden plantar si l'empresa diu que és segur. Però vaja, això ho resoldrem al llarg d'aquest matí. Parlarem amb el sindicat i parlarem també amb Rodalies. Anem cap a Granollers. Marta Viana, bon dia.
3: Molt bon dia, Ricard.
0: Quina és la situació ara mateix aquí?
3: Doncs una mica el que estàveu explicant, els maquinistes creuen que no sortiran, això és el que ens han dit des de que hem arribat aquí, diuen que es plantaran perquè tenen por. Ahir ens deien que va caure un mur a Vilanova i la Geltrú i doncs que això els ha agafat por, que han decidit doncs que no sortiran. La idea que em deien ara també és que vinguin aquí els maquinistes, que pujaran al tren, però en aquell moment doncs es quedaran aturats en senyal de protesta. Ara mateix a Granollers cada vegada s'està acumulant més gent aquí a l'estació, sí que veiem quatre informadors, hi ha una persona també a taquilla i dos supervisors més que estan organitzant doncs tota aquesta gent. Renfe sí que està posant un bus cap a Sant Andreu com tal, també cap a Sant Celoni i cap a Martorell. Al meu costat, Ricard, tinc a la Sandra. Sandra, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Tu d'on vens i cap a on vas?
4: Jo vinc de les Franqueses del Vallès i vaig cap a Llinars del Vallès.
3: Però m'has dit que has vingut de les Franqueses fins aquí caminant.
4: Sí, caminant. M'he tingut que aixecar a més aviat per vindre cap aquí.
3: Però la idea era sortir de les Franqueses, agafar tu el tren en condicions normals, en un dia normal, però això no ha passat.
4: No ha passat, i en teoria les Franqueses a Llinars tardo 8 minuts i ara tardo com una hora i mitja o més.
3: Ja ho sé, Enric, ara aquesta és la situació. És una de les passatgeres, de les moltes passatgeres que estan aquí fent cua. Ara sí que en veiem...
0: Parlen passatgers. De fet, obrirem telèfons també, el 93017474, 93017474, per si hi ha algun oient que ens estigui escoltant, que es troba en una situació com aquesta, atrapat, que no van els trens, doncs que ens ho pugui explicar. 93017474. Hi ha informadors, Marta?
3: Sí, n'hi ha quatre, i ara mateix doncs el que acaben de fer és organitzar doncs tota una cua de tota la gent que està aquí aglomerada doncs a les portes de l'estació. Doncs estan fent una cua per poder-los pujar amb aquests autobusos, que ara doncs n'acaba d'arribar un que els portarà doncs cap a Sant Celoni, aquest primer que en deien. I la resta sí que els estan enviant, en el moment que pregunten si hi ha trens o no, doncs directament els envien cap a l'estació d'autobusos que hi ha aquí davant i que agafin uns segalers, sí, i que s'espavilin una mica com poden. La veritat és que tampoc tenen molta informació. Aquí... Tota l'estona em diuen, Ricard, que mirin, que estan esperant ordres des de dalt, i ja està.
0: És a dir, que cal que Rodalies digui ja alguna cosa, però a banda d'això, és veritat que si els maquinistes s'han plantat a primera hora del matí, és a dir, clar, la previsió d'això no hi és. És a dir, posar autobusos ara doncs trigarà una mica a arribar. Els maquinistes, si veien que no era segur, també ho podien haver comunicat abans. Bueno, no sé, en fi, ara intentarem treure l'entrellat tot plegat, però que els maquinistes es plantin, perquè no és un espai segur. Quan Adif diu que sí, jo això no ho acabo d'entendre. Perquè si qualsevol persona va a una empresa i diu no vinc a treballar, i l'empresa diu sí, vinc a treballar perquè és segur, no sé què passaria en una empresa normal. En tot cas, anem cap a... Ara seguim parlant amb tu, Marta, seguim connectant i ens expliques també què diu la gent.
3: Molt bé,
0: anem
3: mitjana.
0: Cap a un altre punt. Anem a Vilanova i la Geltrú, el Garraf, amb la caiguda també d'aquest arbre sobre un tren a la R2 Sud, per sort sense ferits. Vilanova, Montse Gené, bon dia.
5: Hola, bon dia. Mira, aquí han sortit els dos primers trens, el de 4:45 i 5:45, però ja no n'ha passat cap més. Ara ja fa 50 minuts que no en passa cap i es va acumulant gent aquí a l'andana. Hem trobat una usuària, la Mireia, mirant l'aplicació de DIF i veient com el pròxim tren s'anava retardant per la seva desesperació. Li hem preguntat si sap què està passant.
6: Bueno, però lo de cada dia, no ho sé, perquè no venen els trens. Marquen un horari i van canviant, i si no te'ls borren. Ho digo jo, que fan la borra i volen... De la llet. Dic, estem així? I és que és indignant.
5: No hi ha informadors a aquesta hora i les pantalles no funcionen. Ara han dit per megafonia que queda interrompuda la circulació de trens cap al sud entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders per condicions meteorològiques adverses. Però no diuen res dels que van cap a Barcelona. De fet, ara mateix sentíem la megafonia i deia que passaria un tren per la via 3, que és on estem. De moment De moment aquest tren, si és que ha de venir, doncs no vindrà. Vull dir, no ha vingut. No hi ha transport alternatiu de Renfe a aquesta hora i, com deies, aquí a Vilanova i la Geltrú, doncs a la nit un tren es va veure sorprès per la caiguda d'un arbre i d'un mur i els passatgers van ser transbordats a un altre tren. Repetim, però, que els dos primers trens sí que han sortit en direcció a Barcelona. I no entenem per què, doncs, a partir d'aleshores ja no n'ha passat cap més, ja farà gairebé una hora, eh?
0: Sí, perquè si surten els primers, entenem que els primers hauran arribat bé. No hi haurà hagut cap incidència, però entenem també que els maquinistes que han arribat després han dit no em sento segur, per tant no surto. Bueno,
5: és possible. No tenim informació d'aquests que han sortit a primera hora, però s'entén que han d'haver anat passant, esclar.
0: A veure si poguessis parlar amb algun maquinista que trobessis, Montse, i a veure si t'explica per què no surten.
5: Sí, ho intentem.
0: Gràcies, Montse. 9-3-0-1-7-4-7-4. Ens truca el Joan. Joan, bon dia. Hola, Joan.
7: Què tal? No, que estic sentint que diu que la R4 no és cap a Terrassa, no va, però tampoc va cap a Sants, perquè a Cerdanyola tenia que anar jo cap a buscar l'AVE i no hi ha, o sigui, no hi ha trens. Ha sortit el senyor de l'estació, va dir que no hi ha venit cap amunt ni cap avall.
0: Vostè sortia
7: R4 està tancada,
0: de Cerdanyola, sí, i anava cap a Sants per agafar l'AVE, i veu que tampoc funcionen els trens.
7: No funcionen, ha sortit el cap de l'estació, va dir que baixés, que no...
0: I a quina hora, a quina hora agafa l'AVE?
7: L'AVE ara a les 7 i alguna cosa. No, he tingut que tocar a la dona, despertar-la perquè m'ho portés. Clar. Perquè no sabia ni com anar.
0: Per tant, estaran amb cotxe, en aquest sentit?
7: Exactament.
0: Bé, doncs esperem que pugui agafar l'AVE. Gràcies, Joan, per trucar. Que vagi
7: molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
0: Línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Parlarem de Rodalies avui durant tot el matí, pel que veig, per aquest incident, perquè els maquinistes de moment s'han plantat, diuen que les vies no són segures i, per tant, de moment hi ha molts trens que no circulen. De seguida farem la fotografia de nou amb la Maria Fernández Noguera. Però abans també explicar-vos que és una nit en la qual el 112 ha rebut fins a mitjanit 661 trucades, 61 trucades, per quasi 500 incidents relacionats també amb aquest nou episodi de pluges que explicàvem i que explicarem també durant tot el matí. 121 des del Barcelonès, 109 des del Baix Ebre. En aquesta comarca és on es va produir les primeres afectacions. I així és com sonaven ahir a la tarda els carrers de Xerta. A veure com es desperta avui el municipi, des d'on farem el matí, a partir de les 8 del matí. Jordi Barranca, bon dia.
8: Hola, Ricard, molt bon dia.
0: Com doncs desperta Xerta?
8: Doncs mira, a hores d'ara poca gent encara pel carrer. El rastre, diguem-ne, de tot el fang, totes les pedres, tots els arbres que va arrossegar l'aigua continua ben present. Aquí fins ben entrada la matinada, bombers i també equips de brigades de carreteres han estat treballant sobretot per netejar els punts més crítics que hi ha en aquest municipi d'aquí del Baix Ebre. Parlem sobretot de l'entrada per la C12, per una benzinera que ha quedat del tot impracticable. L'asfalt del carrer amb prou feina s'entreveu i un vehicle, una furgoneta petita, continua al voral de l'eix de l'Ebre, on precisament es va quedar ahir amb tota aquesta pluja tan intensa. Aquesta hora, com dèiem, poca gent encara pel carrer. Entre ells, el que hem trobat és el Joan, amb qui hem parlat, i ens deia això de sobre com ho va viure ahir, i sobretot el que es veurà avui, quan es faci de dia.
9: Ha predat, devia baixar un metro d'aigua, devia baixar. Tota la muntanya està seca, no hi ha arbres, se va cremar tot, això no ho he vist mai. El dimarts passat se va aparèixer una mica, però també és una miqueta d'aigua, però el d'ahir va ser fort, que hi van caure 100 metres quadrats en una hora.
8: Un cop es faci de dia, com dèiem, s'evidenciarà fins a quin punt l'aigua ha fet mal i s'ha emportat, com dèiem, tot el que s'ha trobat per davant. Ha tocat un dels camps de tarongers, que estan al costat d'un dels barrancs del municipi, encara hi ha la imatge de diversos vehicles amuntegats. I és que el fet d'estar a tocar mateix dels ports va fer que l'aigua recollís tot el que es trobava per davant i que aquests barrancs, que de normal baixen amb molt poca aigua o ben secs, diguem-ne, no fossin autèntics rius. Tot això hores després que aquests carrers baixessin plens d'aigua i que els veïns estiguessin fins ben entrada la matinada traient aigua com podien, ja fos amb escombres, galledes, recollidors o mangueres.
0: Primer va ser a l'Ebre, després les pluges van pujar cap a la costa de les comarques de Tarragona. Allà el municipi amb més incidències va ser Cambrils, on hi van caure 60 litres. Els bombers van revisar una casa on va caure un llamp sense causar, en aquest cas, ferits. L'aigua també ha baixat amb molta força pels carrers de Sitges. Amb aquests trons que també van afectar, en aquest cas, a Sitges i moltes zones del país, unes pluges que van provocar també i fortes afectacions al Prat. I com desperta avui l'aeroport? Lara García, bon dia.
3: Bon dia, Ricard. Doncs força desgavell aquesta hora a la terminal 1 de l'aeroport del Prat. Veiem molts punts en vermell a les pantalles que anuncien els vols i és que a causa del temporal s'han cancel·lat desenes de vols. Nosaltres som ara mateix a Vueling. Ens diuen aquí els serveis de l'aerolínia que han hagut de cancel·lar 12 vols nacionals pels temporals des d'ahir a les 8 del vespre. De fet, pels intèrfons ara mateix ho podem sentir. Demanen als passatgers dels vols cancel·lats que vagin als mostradors per mirar doncs, de solucionar cas per cas. Això sí, és un caos i molts passatgers es queixen que hi ha poca informació per part de les aerolínies. Ara mateix hi ha 5 vols a Madrid cancel·lats que estaven previstos per sortir a les 7 i a les 8, una a Logroño, una a Bilbao a les 7, a Màlaga també, a Palma de Mallorca a 8:45 i a Santiago a les 9 del matí havia de sortir i no sortirà. Amb tot això, doncs, hi ha gent que ha hagut de dormir dins l'aeroport del Prat, davant de les portes d'embarcament i també gent que aquest matí està arribant a la TU i es queda penjada, i és que hi ha molts aquests vols doncs, que sortiran a moltes hores de retard, però altres que directament doncs, no es reprogramen. Hem parlat amb una d'aquestes passatgeres afectades, que és la Judit, que havia d'anar a Bilbao per feina i que ara diu que segurament doncs, hi hagi d'anar amb cotxe.
10: Doncs teníem el vol a les 7 del matí d'avui, dimecres, i anàvem cap a Bilbao, que en el nostre cas anàvem per feina, i res, ens l'han cancel·lat, o sigui, ens van avisar crec que al vespre per allà a les 11 i no ens donaven cap altra opció. Llavors ara estàvem aquí al mostrador, ens han dit que de moment no hi ha informació, potser hem d'esperar 2 hores o alguna més.
0: Doncs aquesta és la situació en aquest cas a l'aeroport. Per exemple, ara ens truca l'Albert. Albert, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Tu, Albert, anaves a Menorca i ara mateix estàs penjat a l'aeroport.
11: Sí, el vol sortia ahir a les 22:40, van anar retardant. Vam aconseguir pujar en el bus i anar per la pista i, curiosament, que això no m'havia passat mai, el bus va tornar al punt d'origen, ens van fer baixar un altre cop i deien que mitja hora, que tal, bueno, al final hem passat la nit aquí, ens han donat el tiquet pel bocat, això sí, i ara estem esperant per embarcar, aviam si sortim d'una vegada. El tema és el que comenta tothom, és la manca d'informació i deixem gent molt jove al front d'aquestes situacions i aquí no expliquen ni res, perquè si t'expliquessin com a mínim t'organitzes d'una altra manera. Però
0: és a dir, amb quina companyia volaves?
11: És Vueling.
0: Vueling. Ningú de Vueling va venir a donar-nos explicacions de res.
11: No, deixen, ja et dic, gent personal molt jove, pobrets, que no tenen prou experiència i prou cintura i què vols que et diguin. I més que res, això és comprensible, tot el temporal, tot el que passa, però com a mínim aquesta falta d'empatia per part de les companyies i deshumanitzar tant, que hi ha nens, gent gran, imagina't la situació. I, bueno, una miqueta és això, que com a mínim s'ho facin mirar una mica perquè perjudiquen moltíssim i ja et dic, i la falta d'humanitat jo crec que ja és flagrant en moltes coses, imagina't. Amb aquesta
0: molts
11: no gustaria
0: ànims.
11: Pas gaire.
0: Albert, gràcies.
11: Sí, no, jo penso que arribarem. Vinga.
0: Adéu.
11: Sort i salut.
0: Que vagi bé. Ara mateix, Rodalies ha fet un tuit a les 6 i 11 minuts que diu que a causa del temporal de pluja registrades ahir, el servei ferroviari es veu afectat en el seu inici de servei. Hi ha un link que diu estat de servei, 2 punts, hi ha un link, apretes el link i posa error. O sigui, no es pot consultar el link ni l'estat de servei. Sí, la comunicació és una escriatura pendent a Rodalies de fa temps. 93017474, ens podeu trucar al telèfon del directe, al 93017474. Lara, ara mateix a l'aeroport, per tant, sensació de molta gent de caos, gent també, suposo, decepcionada, perquè veu com el seu avió està cancel·lat, eh?
3: Exacte, sí, caos, desgavell i sobretot gent que demana informació a les aerolínies i les aerolínies doncs, demanen als passatgers que vagin al mostrador, però tampoc els diuen gran cosa. Per exemple, aquesta noia de Bilbao li oferien anar a un vol demà a Bilbao, és a dir que la solució tampoc de moment no és gaire efectiva. De fet, just acabem de veure que Vueling ha cancel·lat un altre vol que havia de sortir a les 10:50 direcció París.
0: Doncs aquesta és la situació. Un matí més, matí de ràdio a Catalunya Ràdio. Són les 6:19. I anem a fer un cop d'ull a com està ara mateix la xarxa de Rodalies. Maria Fernández Noguera, ara mateix els trens funcionen o no funcionen?
2: Doncs ara mateix, com tu deies fa una estona, diguéssim que la comunicació a Renfe doncs, no és la millor o no és la més desitjable, perquè des de premsa el que ens estan dient és que ens esperem a tenir la informació perquè l'estan recopilant. És a dir, que més enllà d'aquest tuit que ara comentaves, que diu Renfe, Rodalies Renfe, diu que ara mateix el servei, l'inici del servei es veu afectat i que de fet no explica, que altres vegades ho expliquen, que hi ha autobusos alternatius, sinó que recomana recomanen que la gent busqui transports alternatius, o sigui, una mica que s'espavilin pel seu compte. Doncs més enllà d'això, no tenim molta més cosa. Hem de dir que l'aplicació de DIF, que és on es veuen, on es pot veure estació per estació quins trens arriben i quins trens surten, allà hi ha una aparent normalitat, i sí que el que hem pogut constatar és que a l'R2 Nord, a Granollers, on hi havia la Marta Viana, allà no estan sortint trens, i que a l'R2 Sud sí que han sortit dos trens, els dos primers, però que després s'han tallat aquests trens, ja no n'hi ha més, i de fet ara estan anunciant que la circulació està interrompuda també entre Vilanova i Sant Vicenç a causa de les pluges. Més enllà d'això, ara mateix Renfe oficialment no ens està dient res més.
0: Ha fet un tuit, que com dic, hi ha un link en, per consultar l'estat del servei, i entres en el link, i és una pàgina web de la Generalitat, que dona error. O sigui, diu, la pàgina no s'ha trobat. Per tant...
2: Exacte, i estem intentant parlar amb premsa des de les 6 del matí, no... Quan tingui tota la informació et truco, diu.
0: Sí, és que el problema també és que, clar, molta gent està trucant en el telèfon del directe també, el 9301-7474, que ens demana explicacions, però és que tampoc les podem tenir perquè no ens donen explicacions.
2: Exacte.
0: No, no sabem ben bé què és el que està passant perquè ni funciona la pàgina web, ni veiem com està l'estat del servei, ni tampoc podem fer una fotografia exacta de la situació. El que sí que podem dir és que hi ha maquinistes que estan demanant més garanties a Renfe per poder reprendre aquesta circulació a diverses línies de Rodalies, i que, per tant, doncs això fa que hi hagi afectacions ara mateix importants arreu del país. Gràcies. Tornem cap a Granollers. Em sembla que era Marta Viana. Bon dia.
3: Què tal, Ricard? Molt bon dia. Mira, t'he tornat a sortir a l'estació aquí a fora perquè hem entrat, però ha vingut una persona i ens ha dit que no podíem gravar dins si no teníem permís, per tant hem hagut de sortir a fora i m'he trobat el Xavi. Xavi, molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
3: Tu em deies que havies pujat al tren, però t'han fet baixar. Com ha anat això?
12: Sí, jo he arribat com cada dia, una mica abans de les 6, i hi ha un tren a les 5:55 direcció aeroport. L'han anunciat, hem pujat, però al cap de res ens han dit que no sortia.
3: I ara que us han tornat a dir? Perquè com que nosaltres no ens hem hagut de quedar fora, sí que sentíem la megafonia, però no sabem què us han dit perquè no hi hem pogut entrar.
12: Sí, hi ha informacions per megafonia anunciant trens, però la gent, els treballadors d'aquí, diuen que no surt, i ara a pantalla ha sortit un avís que la circulació està interrompuda.
3: No us han dit res més, eh?
12: No.
3: Què faràs ara?
12: Doncs buscar-me la vida, si buscar el bus o veure com baixo fins a Barcelona.
3: Doncs moltes forces i molts ànims.
12: Gràcies.
3: Ricard, aquesta és la situació de molts afectats d'aquí. Ara mateix està sortint força gent de dins l'estació perquè realment el tren hi és, jo l'estic veient. Em deia també una informadora que sí que havia vingut el maquinista, però que aquest tren a hores d'ara doncs no sortirà.
0: O sigui, l'informador que t'has trobat, Marta, el que t'ha dit és que no pots gravar, però
3: sí,
0: no t'ha donat
3: exacte.
0: Cap tipus d'informació.
3: No. És a dir, si no tenia permís, doncs cap a fora.
0: A dir que no es pot gravar, però no a informar. Molt bé, realment... Molt bé. Gràcies, Marta. Fins ara.
3: Vinga, fins ara.
0: Mentrestant, cop d'ull també al temps. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
1: Hola, bon dia. Doncs mira, ara tenim alguns ruixats que van arribant per les comarques de l'Alt Pirineu, són molt moderats, i a la resta la tendència és que s'obrin clarianes. Tot i això, avui hi ha molts bancs de boira, per tant encara queda molta humitat. Aquestes boires s'aniran aixecant. Avui al matí tindrem moltes estones de sol i a la tarda més inestabilitat, amb ruixats, tempestes que avui afectaran sobretot a les comarques de l'interior. Per tant, com que en principi no entraran en contacte amb aquest mar tan calent que està afavorint aquests fenòmens tan extrems, avui les tempestes haurien de ser molt més moderades, les més potents segurament cauran al voltant del prelitoral. Aquí s'esperen pluges de fins a 20 litres a mitja hora. També ho adverteix amb un avís al Servei Meteorològic de Catalunya. Hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu, potser en alguns punts de les comarques de Girona. Sí que anem seguint un sistema de tempestes que hi ha entre el País Valencià i l'Arxipèlag Balear. En principi no hauria d'arribar a la costa, però ho anem seguint. I les temperatures avui poden arribar entre els 26-27 graus, fins i tot en alguns punts del litoral. Demà sí que baixarà la temperatura d'una forma notable i tindrem algunes tempestes que poden ser fortes altra vegada al litoral i prelitoral entre Barcelona i Girona. La resta, molta més tranquil·litat, pendents també de la baixada de la temperatura que farà que també a la Vall d'Aran puguin produir-se demà algunes nevades a 2.000 metres d'altura.
0: Són les 6:24. Gràcies, Eloi. Anem a actualitzar-nos ara a aquesta hora també amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Bon dia.
13: Bon dia.
0: I comencem parlant d'aquestes pluges, perquè un dia més caldrà estar avui molt pendents d'aquest temporal de pluja que afecta Catalunya. Ara ho explicava l'Eloi, perquè aquest matí es farà una nova reunió també de Protecció Civil per fer seguiment d'aquests aiguats que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, tot i que no amb tanta intensitat.
14: Sí, ahir a la tarda vespre el telèfon d'emergència es va rebre més de 600 trucades pel temporal. Les fortes precipitacions van començar al sud del país, van anar-se desplaçant cap al nord, però on van fer més mal van ser les Terres de l'Ebre, sobretot en municipis del Baix Ebre, com Paüls o Xerta.
0: I a tot això, com dèiem, les pluges van començar a l'Ebre, però van anar avançant cap al nord i també van descarregar amb força el Garraf.
13: A municipis com Cambrils i Sitges es van inundar passos a nivell i a Vilanova i la Geltrú un arbre va caure sobre un comboi de rodalies. L'accident no va provocar ferits, tal com explicava l'alcalde de Vilanova, Joan Lluís Ruiz, en declaracions al Catalunya Nit.
15: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no, de passatgers d'una a l'altra sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs un petit incendi, evidentment doncs això ha generat una certa alarma.
13: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després.
0: I el Camp de Tarragona, la comarca que va registrar més incidències, és el Baix Camp. Tarragona, Ricard Buigas.
16: Poblacions com Vinyols, en Riudecanyes i Montroig del Camp van acumular més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Cambrils és la població del Camp de Tarragona que va concentrar més trucades d'emergència, una trentena. Els bombers van revisar una casa on havia caigut un llamp sense causar ferits. També van fer un parell de rescats de conductors. El regidor de serveis, Enrique Arce, diu a 3Cat Info que hi ha gent imprudent que continua creuant passos inferiors.
17: Tot el món que se compra un todoterreno pensa que és todoterren i al final pues, acaben sempre allà.
16: A Vandellós, els bombers també van fer dos rescats més. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els episodis de forts aiguats generen també por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat.
14: Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho emmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic.
0: Ho detalla Mònica Mas.
18: La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana, ho explica a Catalunya Ràdio Núria Casanovas, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i experta en meteosensibilitat.
19: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es quedi a casa tancada tot un cap de setmana, quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom, hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
18: Per fer-hi front proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar, si es pot, i planificar què faríem en cas que es compleixi aquest desastre meteorològic. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Ens truca la Maria. Maria, bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: Des d'on truques, Maria?
20: Des de Sant Vicenç de Calders.
0: Del Vendrell. Tu diràs.
20: Bueno, pues hem arribat a l'estació i ens han informat, aquí com a mínim hi ha informadors de l'Israel dient-nos que els trens no circulen entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú i que si volem pas alternatiu ens hem d'anar amb la R4 fins a Barcelona i arribarem a les 8 en punt del matí i sortirà a les 6:25. Això és tot el que ens han pogut dir. Ara està arribant al Regional Express, a la via 1, però no ens deixen baixar a buscar-lo. I no sé si és que faran baixar els passatgers i els passaran a l'altre tren o què faran. Però diuen que fins que no netegin la via no poden circular trens.
0: Quanta gent sou ara mateix aquí, Maria?
20: Pues unes 50-60 persones ben bé.
0: Clar, a més anirà pujant perquè és primera hora del matí i entenc que quan arribi a l'hora punta doncs serà més complicat, no? Gràcies, doncs, Maria, per trucar. Que vagi molt bé i ànims.
20: A vosaltres, gràcies.
0: També ens truca el 9-3-2-0-1-7-4-7-4, la Marta. La Marta es troba a Granollers, Marta?
21: Hola, Marta, sí, Ricard.
0: Ets tu, Marta. És la nostra Marta. Val, perdona, disculpa. Digues, Marta.
21: No, que està passant una situació bastant surrealista aquí a l'estació de Granollers, perquè per megafonia van sonant els missatges que ja estan normalment gravats on anuncien tots els trens, tots els diferents trens que haurien de sortir des d'aquí, però alhora també per megafonia doncs van dient que no es faci cas a aquests missatges gravats. Per tant, situació força surrealista la que s'està vivint aquí a Granollers i mentrestant... Clar, estan ja gravats i com a mínim el que estan fent és anar avisant que no es faci cas a aquests missatges gravats. Aquesta és la situació que s'està vivint aquí.
0: Quanta gent hi ha aquí, Marta,
21: doncs,
0: més
21: això, home, doncs ben bé hi ha un centenar de persones que estan aquí esperant els autobusos que ara a poc doncs, van arribant. Sí que ja n'han sortit cap a Martorell, cap a Sant Celoni, i el que estan esperant són molta gent que està esperant anar cap a Barcelona i que aquests busos de moment no arriben.
0: Recordem que Rodalies ha fet un tuit dient que no funcionava el servei amb un link on s'actualitzava l'estat del servei i que no funciona aquest link. Un tuit que ha penjat fa uns 17 minuts i que encara no han despenjat. O sigui, encara ningú ha comprovat que el link no funciona. Portem dient-ho fa estona. Doncs aquesta és la informació. Sembla ser que ara ja tenim informació del que està passant. A veure, ens ho acaben d'explicar. Maria.
2: Doncs sí, finalment Renfe ha contestat. Confirmen que el servei de Rodalies no funciona per causes alienes, és a dir, no funciona enlloc, i demanen disculpes als usuaris i recomanen que, això que dèiem, que es busquin la vida, que busquin mitjans alternatius de transports. Diuen que hi ha els autobusos a les línies on ja estaven programats, aquests autobusos que ja es venen donant servei des del dilluns, que hi ha algunes línies, alguns trams tallats, però que adverteixen ja que no podran absorbir tota la demanda. És a dir, ja hem vist en els últims dies com aquests autobusos doncs ja anaven plens a vessar, encara serà pitjor avui. Si et sembla, recordem on hi ha aquests autobusos, informació sisplau, de servei sí. Pels usuaris, són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet Massanes, l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, però no cap a Barcelona, per exemple, l'R4 entre Terrassa i Manresa, a Terrassa i a Sabadell hi ha busos de línia i servei de ferrocarrils fins a Barcelona. També hi ha autobús, l'E3, a l'R7. A l'R8 hi ha un servei alternatiu en tot el seu recorregut. A l'R11 també hi ha autobús entre Portbou i Maçanet Massanes i entre l'estació de Girona i Sant Andreu, i també el que hi ha és servei d'avant entre Girona i Barcelona. Diuen que està previst que funcioni l'avant amb normalitat.
0: Aquesta és la situació a aquesta hora, són les 6:31, de seguida ho actualitzem al Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
6: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
22: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Línies obertes al 93017474. Si esteu atrapats, si no funciona el tren, per exemple, esteu a punt d'agafar el tren i no funciona i voleu explicar-ho, i a la situació que us heu trobat, doncs línies obertes al 93017474. Aquesta hora, com dèiem, la notícia aquest matí pel que fa al temporal és que els maquinistes de Renfe demanen més garanties a Renfe per reprendre, en aquest cas, la circulació a diverses línies de Rodalies. Tenim una fotografia ja del que està passant. Hi ha moltes incidències, per tant, també busqueu rutes alternatives en cas que havíeu previst agafar el servei públic. En parlarem d'això i del temps avui al Matí de Catalunya Ràdio. En un dia en què el sol sortirà avui a Poboleda, al Priorat, a les 8 en punt.
13: I es pondrà a les 7:29, per tant el dia durarà 11 hores i 29 minuts.
0: I les temperatures a aquesta hora?
14: A l'Aldea 18 graus, a Viladrau 13 i al Guaire 16.
0: Anem a fer un cop d'ull a com està ara mateix el temps, perquè avui aquest matí també s'esperen més tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
23: Bon dia. Sí, les pluges les tindrem aquest matí a l'Alt Pirineu i a la resta de Catalunya, sobretot a la tarda. Seran ruixats molt més irregulars, més probables al prelitoral. Aquí podrien caure 20 litres a mitja hora. Hi ha un avís groc. També s'esperen ruixats en altres comarques de l'interior, sobretot en aquests sectors de l'Alt Pirineu, i ja tenim els ruixats ara al matí. I a la resta, al matí, s'obriran moltes clarianes. Hi ha bancs de boira a aquesta hora, però la tendència és que s'obrin clarianes, sortir fins i tot una estoneta al sol. Demà un altre canvi de temps. Hi haurà precipitacions una mica més fortes a les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona, també en alguns punts de la costa central.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
2: Doncs pel que fa a les carreteres, hi ha tres vies tallades a les Terres de l'Ebre i encara hi ha aquesta via tallada a la Ronda Nord a Granollers, que no s'ha pogut recuperar després de les pluges. Al marge d'això, les retencions habituals d'entrada a Barcelona i a les rondes. I sobretot, pel que fa al transport públic, moltíssima atenció a aquelles persones que avui tenien previst anar en Rodalies perquè no funciona el servei, no funciona el servei de Rodalies, diuen des de Renfe, per causes alienes, i és perquè els maquinistes s'han plantat i diuen que no volen circular per unes vies que consideren que no estan a punt.
0: Tot això avui, que és dimecres 7 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, com dèiem ara, els maquinistes, Sílvia.
14: Aquest matí hi ha problemes a Rodalies perquè hi ha maquinistes que no se senten segurs per conduir els trens. Rodalies admet que pel temporal es veu afectat el servei a l'inici i recomana servei alternatiu. Protecció Civil farà també un seguiment dels aiguats que s'espera que avui es puguin repetir. Els aiguats ahir van afectar sobretot les Terres de l'Ebre.
0: El segon nom del dia és Carles Puigdemont.
13: No tornarà a Catalunya de manera immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena hagi retirat l'ordre de detenció contra ell. L'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i diu que pretén tornar al servei d'un país i no d'un partit.
0: I el tercer, habitatge.
14: Pedro Sánchez podrà tirar endavant mesures com la moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters a les portes de la campanya electoral. Serà gràcies al suport del PNB, que permetrà aprovar a la Diputació Permanent del Congrés un dels dos decrets d'habitatge. Tombaran el dels lloguers indefinits.
0: El quart, vaga.
13: Avui, el sector dels serveis socials a Catalunya la convoquen la UGT, Comissions Obreres, la CGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva. Es planten per la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pactada al maig, que preveu una inversió de 150 milions d'euros anuals durant almenys 5 anys.
0: El cinquè nom del dia, Leo Messi.
14: Que aquesta matinada s'ha acomiadat de la selecció argentina com un mite del futbol en un amistós davant Benín, que ha acabat 3-0 amb un gol de penal i dues assistències. 85.000 espectadors han omplert l'estadi, acabat el partit. Els jugadors li han fet un passadís i un espectacle de llums i drons han reflectit la seva samarreta al cel amb el número 10.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Pendents de les novetats a Alemanya, després que ahir transcendís la detenció d'un antic cap dels serveis d'intel·ligència exterior. És August Hanning, que havia passat al sector privat i se l'acusa d'haver rebut documents secrets per part del seu excap de gabinet, que també està detingut, a canvi de diners. No se sap encara quins països se'n podrien haver beneficiat.
0: I amb què se'n va dormir Estats Units?
5: Amb l'anunci de Donald Trump d'un nou pla d'inversió público-privada de 6.600 milions de dòlars per construir més submarins. En plena campanya de les legislatives del 3 de novembre, el president ha anunciat des de Baltimore, entre membres de l'exèrcit i un gran vaixell de guerra de fons, l'inici de les obres per construir les drassanes, diu, més grans dels Estats Units des de la Segona Guerra Mundial.
0: I ens queda saber amb què dinaran avui també a la Xina.
5: Amb la resposta del govern a la proposta de França i Alemanya perquè Europa reforci els instruments de defensa comercial contra Pequín. La Xina demana que no s'empenyi la Unió Europea al proteccionisme, diu el ministre de Comerç, que el camí al desenvolupament són l'apertura i la cooperació.
0: Repassem també ara les portades de la premsa d'avui. Marc Jurado, bon dia de nou.
13: Bon dia.
0: Avui amb Carles Puigdemont en totes les portades.
13: Sí, Ricard, en els titulars com a les fotografies, el Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont, diu El Periódico. Llum verd de l'amnistia total, titula l'Ara, i el TC imposa l'amnistia, llegim a La Vanguardia. A la premsa de Madrid, el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya i El Mundo. Puigdemont celebra que Pompidou li entregui textualment la victòria de l'amnistia. Un Carles Puigdemont, aquí veiem en totes les portades, al telèfon, al País, parlant també en roda de premsa a l'Ara i El Mundo i somrient a La Vanguardia, on el diari destaca les seves paraules: no tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. I també en portada La Pluja, quart dia seguit d'aiguats i inundacions, llegim a l'Ara, i La Vanguardia titula Israel, que recorda les víctimes per tercer aniversari del 7-O sense saber què va fallar.
0: I pel que fa als esports, Messi s'acomiada com una llegenda del futbol, Robert Prats.
7: Sí, amb aquest adeu a la selecció argentina, enmig d'un passadís de tots els jugadors, hi ha 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi Monumental. Messi ha fet una declaració de 10 minuts des del centre de la gespa. Espanya, que passa als quarts de final de la Lliga de les Nacions, 1-2 davant Croàcia, dos gols de Miquel Merino, i Ronaldo explica que va deixar la selecció argentina, la selecció portuguesa, per

0: Yes, Marta.
1: Doncs aquí continua moltíssima gent esperant que vinguin aquests autobusos de Barcelona. És el cas, per exemple, de l'Aika i l'Àlex. Què tal? Molt bon dia a tots dos.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Quina és la vostra situació? Vosaltres sou estudiants i què?
2: Sí, sí, hem sortit abans de casa perquè sabíem que ens trobaríem amb aquest problema i, bueno, hem tingut la sort que ens ha pogut portar la meva mare, però bueno, ens hem trobat en que no hi ha trens i que haurem d'agafar un bus, però tampoc han avisat de... Sí, en quins bus hi haurà, de quan venen, de...
3: No sabem res, estem una mica perduts aquí, ens han dit que esperem, però no ens ha dit ni a quina hora, només tenim que tindre fe, suposo.
2: Sí, fe.
3: Fe en Renfe, però bueno.
2: I bueno, això, jo ahir també em vaig haver de quedar a Barcelona, o sigui, no vaig passar per casa perquè no podia tornar a Palau, i espero que avui no em passi el mateix.
1: Ah, ja ho sents, Ricard, aquest és un dels molts afectats aquí ara mateix, uns que han d'anar a Barcelona, els autobusos que no estan arribant, altres sí que van arribant, de Sant Celoni o cap a Martorell sí que van marxant els autobusos, però els de Barcelona no. Per cert, que el que us comentava abans de la megafonia, de moment ha parat, ja no s'estan sentint aquests missatges tant ni gravats ni avisant que no s'escoltessin els missatges gravats.
0: Gràcies, Marta, això a Granollers. Anem a Vilanova i la Geltrú. Montse Jané, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí des de fa una hora i mitja no circula cap tren, ni cap al nord ni cap al sud. Cap al sud ja han dit per megafonia que la circulació està interrompuda i cap al nord diuen que els trens funcionen amb irregularitat. Hem trobat uns quants maquinistes, estan en una sala, diuen que estan preparats per sortir, però que com que hi ha un arbre entre Cubelles i Vilanova i la Geltrú, els seus trens no poden arribar fins aquí. Diuen que estan esperant indicacions. Ara mateix tothom està anant i està entrant en un tren aquí a la via 4, perquè per megafonia han dit que sortiria un tren cap a Barcelona i tothom ha pujat aquest tren. El tren de moment continua aquí a l'andana, no sabem si està a punt de circular o no. En tot cas, els maquinistes m'han assegurat que ells no s'han plantat per un problema de seguretat, els hi he preguntat molt, diu que simplement que no tenen trens per conduir, que no és tan fàcil com agafar el cotxe i conduir, perquè aquí han d'esperar que arribin els seus trens. Com que del sud no poden arribar perquè hi ha un arbre, doncs no arriben els trens que han de conduir. Diu també que en les línies del nord sí que la situació és diferent, més complicada perquè ha plogut més, però que ells sí que estan a punt i esperant que es reorganitzi el servei i que els diguin alguna cosa. I almenys cinc maquinistes en una sala. A la pantalla, només arribar a l'estació amb lletres ben grans, el que diu és que per causes alienes a la circulació es pot veure interrompuda, i diu també recomanem mitjans alternatius. Cal dir que no hi ha informadors i que mitjans alternatius posats per Renfe no n'hi han. El que sí que aquí a la plaça d'aquí davant mateix hi ha l'estació d'autobusos, que és on surten els autobusos que van cap a Barcelona, evidentment pagant, clar.
0: Sí. Montse, gràcies. Aquesta és la fotografia des de Vilanova i la Geltrú. Tornem a l'aeroport del Prat. Lara García.
5: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí continuen les cancel·lacions, Ricard, i nosaltres ara mateix estem amb el José, que la seva dona havia d'arribar aquí a l'aeroport des de Sevilla a les 12 de la nit i no ha pogut arribar. José, bon dia.
6: Bon dia.
5: A veure, què faràs? És a dir, estàs aquí preguntant als mostradors, aviam quina solució et poden donar perquè la teva dona arribi a Barcelona. Com ho fareu?
6: No ho sé, he preguntat aquí a un noi, m'ha atès molt amablement i ara doncs em vaig amb una oficina que m'han dit de Vueling a veure si saben alguna cosa, perquè no tenen cap informació.
5: Per tant, no et donen alternativa, no saps com podrà tornar?
6: En principi no, ni ells allà saben què, ni nosaltres aquí tampoc. Estan esperant.
5: Ella com està?
6: Bé, han buscat un lloc per dormir unes hores i esperant que li diguin alguna cosa.
5: José, moltes gràcies, ànims, i aviam si us donen una solució aviat.
6: A vosaltres, bon dia.
5: Ricard, també el que hem sabut, que ens diuen alguns passatgers, és que des de Vueling, aquell vol cancel·lat a Bilbao que havia de sortir a les 7 del matí, els estan oferint un servei d'autobús perquè vagin doncs tots junts cap a Bilbao en un autobús, i també els ofereixen un snack.
7: M'han donat alternativa a anar a Bilbao, la qual cosa són de 7 a 8 hores amb un autobús que no em ve de gust, i afortunadament he trobat un vol per aquesta tarda, en la qual perdo tot el dia de feina, però com a mínim demà al dematí no m'haig llevat a les 4 del dematí.
5: Que bueno, com a mínim arribes, descanses i ets allà.
7: Això és un plus afegit, sí, la veritat.
5: I aquest autobús te'l posaven des de l'aerolínia?
7: Sí, de l'aerolínia i sense cost afegit. Ja, i m'han regalat un snack per menjar aquí, però no em ve de gust tampoc.
5: Mira. Recordem que ara mateix hi ha 12 vols de Vueling cancel·lats per aquest matí que havien de sortir de l'aeroport del Prat de la TU i que no ho faran

0: a causa dels temporals.
1: Doncs gràcies, Lara, i avui que és un matí també de pluges i també de recollir el que ha sigut les conseqüències dels aiguats que van caure ahir a Catalunya, posarem molta especial atenció al que està passant a Xerta. Jordi Barranca.
2: Hola, Ricard, molt bon dia. Sí, doncs mira, aquí hem ara reconeixer connexió, hem donat una volta pel poble. Continua els problemes de cobertura aquí en aquest municipi del Baix Ebre. La zona del CAP, del centre d'atenció primària, és una de les més afectades. Els carrers estan plens de fang, l'asfalt s'ha tenyit de marró en lloc del color negre fosc habitual. La zona més propera, al canal de la dreta de l'Ebre, també allà es pot veure absolutament la destrucció. És una de les zones més devastades. Murs caiguts, camps negats i barrancs que es van eixamplar i van emportar-se tot allò que trobaven per davant. Ara mateix, poca gent pel carrer, però sí que entre elles hem trobat la Marga, una de les veïnes, i ens explicava com ha viscut aquestes últimes hores i, sobretot, com està vivint ella, que té el seu garatge, el seu pàrquing, està bastant anegat d'aigua i està ple de fang, així ens ho deia.
3: A més, estic sola i ja veus el que tinc ara per netejar, perquè el meu marit no puc baixar, perquè treballa a Pauls, té la farmàcia a Pauls. Mira, quan va començar a ploure tan fort, vaig baixar un moment i vaig veure-ho bé. Vaig pujar i a la mitja hora, quan vaig baixar i vaig veure el pàrquing, vaig dir, mare meva, no ho havia vist mai en la meva vida. En 20 anys que estic aquí vivint.
2: Fa tot just unes hores tots aquests carrers bullien de persones que treien l'aigua com bonament podien. Ara respira molta més calma de la que hi havia, com dèiem, fa tan sols unes hores, però un cop es faci de dia, aquí encara és fosc, es verà tota la magnitud dels efectes d'aquesta tempesta. I ara mateix un dels sons que se senten en aquest municipi és dels generadors que porten electricitat a les zones del poble, a les cases que es van quedar sense llum ahir a mitja tarda, derivat de l'efecte d'aquestes pluges, no? que en una hora, no, com dèieu abans, van caure en aquest municipi d'aquí del Baix Ebre 100 litres per metre quadrat, una autèntica barbaritat.
4: El matí de Catalunya Ràdio. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday. Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
5: Busquem sempre qui més en sap
4: per resoldre els interrogants del dia.
5: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Ens allunyem de les estridències.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
6: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat.
7: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 4 minuts de 3 quarts de 7.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Més enllà de la pluja, avui també és l'endemà de l'amnistia. El Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan rebi la sentència del Constitucional que li ordena.
9: El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
10: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
9: El líder republicà Oriol Junqueras creu que la sentència és una victòria col·lectiva de l'independentisme, però que no resol el conflicte polític.
11: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
0: Doncs, com dèiem, estem molt pendents avui de les pluges. Avui, ara que ho sentíem, és l'endemà de l'amnistia, però la notícia aquesta hora passa pels problemes a Rodalies i a les pluges que es preveuen per avui. Podem saludar aquesta hora el subdirector del programa de Protecció Civil, Sergio Delgado. Bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació aquesta hora?
12: Bé, la principal novetat que tenim, que tot just fa pocs minuts hem conegut, és l'afectació en caràcter general al servei ferroviari per la informació que sembla que ens arriba de l'operador, que afectaria doncs, tota la qüestió de Rodalies, però també de la resta de serveis ferroviaris. Per tant, un missatge de cada ciutadania, que és que en aquests moments doncs, aquesta circulació sembla que no està garantida, és la informació que acabem de rebre en aquest sentit, i per tant, doncs, la que traslladem a la ciutadania. I pel que fa a la resta de situacions d'incidències, en principi només hi ha talls puntuals de carreteres locals, a dues carreteres locals a Terres de l'Ebre. La situació de matinada doncs, no ha estat complicada perquè, com preveien, les pluges van acabar, aquestes pluges fortes, torrencials, van acabar la matinada. I en tot cas, pel dia d'avui, doncs cal estar també atents a el que seria tot el litoral també de Catalunya, com el dia d'ahir, al migdia, tarda vespre. Sembla que aquest episodi que es va repetint va perdent força cada vegada que es repeteix. Ahir va tenir menys intensitat que abans d'ahir, menys que el cap de setmana, però encara doncs, amb aquesta precaució, amb aquesta atenció a que les tempestes, quan es produeixen, doncs encara podem tenir aquesta força. El Servei Meteorològic de Catalunya ens diu això, que avui seria més un episodi més ordinari de tardor, però cal estar doncs, molt atents, perquè ja veiem com aquestes tempestes d'ahir al final doncs, també van quedar en algun punt doncs, estàtiques i van donar problemes doncs, a Xerta, però també a Vilanova, a part de Viladecans, al Baix Llobregat, a diferents punts del territori on va ploure amb molta força i va produir incidències en pocs minuts.
0: Per tant, no es descarta també que al llarg del dia pugui haver-hi algun més alert?
12: Correcte, seguirem amb la mateixa operativa, que és que a mesura que tinguem la informació de que aquestes tempestes són estàtiques i poden donar problemes, alertar la població, com vam fer ahir, primer a la zona de Terres de l'Ebre i fins al Baix Camp i després al resta del litoral. A mesura que tinguem la informació, intentarem ajustar-nos, doncs, com estem fent, al moment de màxim risc, també perquè tothom es pugui adequar, i en tot cas, si tinguéssim un canvi en la predicció, que ens ho permetés fer molt de temps, ho farem abans, però en principi semblaria que o esperem doncs, que avui, definitivament, sigui un dia que no calgui fer aquestes alertes perquè ja tinguem unes tempestes més normalitzades en aquest sentit, que no vol dir que no requereixin estar atents, però que ja no comportarien aquestes quantitats tan significatives i, per tant, ja no comportarien problemes, incidències greus o riscos greus per la població.
0: Començàvem molt pendents i ens ho deia també al començar que hi ha problemes a Rodalies. Han activat el pla Ferrocat a les incidències de la R2. No sé si es pot ampliar també la situació actual de Rodalies, que no estan sortint la majoria de trens.
12: La informació que jo tinc, tot just abans que han fet el punt de control amb l'equip de guàrdia, és que hi ha aquesta afectació doncs que no està garantit el servei a tota la xarxa per la prestació del servei en si mateix, i per tant doncs, és una informació que nosaltres hem rebut ara i no puc donar més detalls que traslladar-lo al conjunt de la gent que ens està escoltant per la seva logística en aquests moments.
0: De tota manera, els costen més desperfectes a les vies, més enllà del que ha explicat de Vilanova i la Geltrú?
12: Doncs nosaltres l'incident important que tenim és aquest que es va produir, que estàs indicant de caiguda d'un arbre ahir a la nit. No ens consta més incidències, però és veritat que entenem que té la seva operativa de verificació, com tots coneixem, de l'estat de les vies, i que segurament té alguna relació amb aquesta qüestió. Nosaltres, del servei, de funcionament del servei, l'última incidència rellevant que ens consta és aquesta afectació, i no ens constava cap més.
0: Perfecte, doncs seguirem parlant. És Sergio Delgado, subdirector de Programa de Protecció Civil. Moltes gràcies i bon dia.
12: Gràcies, bon dia a tothom, precaució, i esperem que aquest episodi ja acabi de retirar-se avui.
0: Perfecte, doncs per saber com està el temps i com va aquest episodi, podem parlar amb l'Eloi Cordomí. Eloi, com evoluciona el tema, les tempestes?
13: Bon dia. Doncs mira, els ruixats ara mateix els tenim sobretot a l'Alt Pirineu. Són tempestes que arriben per l'oest de Catalunya i que es queden concentrats en aquells sectors. A la resta del país avui s'haurien d'obrir clarianes. Hauria de fer sol, fins i tot. És veritat que a aquesta hora hi ha molts bancs de boira, però la tendència és que es vagin aixecant a mesura que vagi avançant el matí. Queda inestabilitat, i això ho notarem sobretot a la tarda, perquè a la tarda apareixeran noves tempestes. Avui, en principi, les esperem a l'interior. Per tant, com que són tempestes que no entraran en contacte amb el mar, amb les condicions d'escalfor que està, i amb aquests vents de mar cap a terra que teníem aquests últims dies, que avui, en principi, ja no hi són, avui preveiem que les tempestes puguin ser localment fortes a l'interior, però unes tempestes més convencionals, com ens deien des de Protecció Civil. Tempestes que poden caure especialment cap al sector del prelitoral. Aquí hi ha un avís de nivell groc de 20 litres en mitja hora, també el Pirineu, Prepirineu, al nord de les comarques de Girona, a l'interior de les de Tarragona, i el resta de l'interior molt més irregulars. I a la costa hem de seguir-ho. De moment no preveiem pluges fortes o aiguats com aquests últims dies, com molt algun ruixat, però hem de seguir amb atenció doncs, com evolucionen aquestes tempestes en el moment que s'acostin al litoral per veure si poden haver-hi algunes sorpreses com les dels últims dies. De moment avui, les temperatures que preveiem seran una mica més altes, amb màximes de 26-27 graus a la costa i uns 23, 24 o 25 a l'interior.
0: Moltes gràcies, Eloi. Fins ara.
13: Fins ara, adéu-siau.
0: I quan falten 4 minuts per arribar a les 7, ens truca l'Antonio des de Cerdanyola, que ens diuen que està esperant l'autobús. Antonio, què passa?
14: Sí, hola, bon dia. Miri, he portat esperant més de mitja hora un autobús a l'E3 perquè no funciona a Rodalies. I calculo que aquí hi ha unes 300 persones i la gent que s'ha anat, perquè estem desesperats esperant l'autobús. Aquí no ve ningú. Venen tots menys a l'E3. I quan venen a l'E3, posa fora de servei perquè està una mica ple i passa la llarg. O sigui, aquí és que ningú fa res, eh? Des de l'alcalde fins al president del govern. És que és una vergonya, això. Escolti'm, una pregunta, mira, a veure. L'R4 sempre ha sigut la pitjor línia, la línia regional de Catalunya, sempre la pitjor. Des de Terrassa, això ho sé jo, des de Terrassa fins a Hospitalet, no ha hagut cap problema. No poden posar un tren des de Terrassa a Hospitalet? Tot això ja està arreglat. És que és la desídia, és que no volen fer res. Estem en un país, perdoneu, és el país pitjor del món. Això qualsevol país d'Europa, estic parlant, això no passaria. Això
0: perquè, Antonio, dia, tot arreglat. Vostè on anava?
14: A Barcelona.
0: I ha agafat...
14: A Barcelona, mira, ara veu una taula, també està tot ple. És que no pujarà ningú, això no pot ser, home. Això no pot ser.
0: I quanta gent són, més o menys, Antonio? Quanta gent són esperant a l'autobús, més o menys?
14: Doncs 300 persones, unes 300. Espera, i la gent que s'ha anat, estan desesperats. Què fem? Què agafem? No hi ha ferrocarril, no hi ha metro. Ai, tampoc hi ha metro. Mira, que acaben 4 persones. És que ja no pot ser. Jo no pot ser. Jo no sé com la gent té tanta... Veus? És que no pot
0: ser. I cada quan estan, cada quan estan venint els autobusos?
14: Miri, ahir una mica menys. I venien dos junts. Ara mateix ve un, o millor cada 10 minuts, però que ja ve ple. Sí, és que ve ple.
0: Perquè des d'on venen aquests autobusos?
14: Aquí no passa ningú. No, aquí no passa ningú.
0: Des d'on venen aquests autobusos?
14: Com diuen?
0: Que des d'on venen aquests autobusos?
14: Aquests autobusos són de L3, que ve després de Barcelona fins a Cerdanyola, a Universitat, baixa i una vegada Barcelona va fent.
0: Doncs moltes gràcies, Antonio, i paciència.
14: I és que la Renfe tampoc ha posat carrefors. Però a quin país estem, Déu meu? Però això és vergonyós. És vergonyós. La primera alcalde d'aquí, que no fa res, tampoc.
0: Perfecte. Antoni, doncs parlem amb Renfe i paciència. Dies com avui només queda això, paciència. Moltes gràcies per la trucada.
14: Tinc una fotografia, si la voleu.
0: Perfecte, doncs ara parlem amb vostè fora de micro. Ja ho sabeu, si voleu fer arribar el vostre testimoni, si esteu enganxats a les estacions o als autobusos, podeu trucar al telèfon del directe, el 93201-7474. Mentrestant, Maria, quina és la situació a la mobilitat?
15: Doncs si fa uns 20 minuts Renfe ens deia que no hi havia servei de Rodalies enlloc per causes alienes, que ja sabem que és per aquesta protesta que tenen alguns maquinistes que no volen passar per algunes vies que consideren que no estan en condicions, ara el que ens diu diu Renfe ens matisa que sí que hi pot haver algun tren, però que pot anar variant això. És a dir, que no saben exactament, no tenen un control sobre els trens que poden sortir o que no. Hem parlat també amb un sindicat de maquinistes que ens deia que ells d'entrada a la UGT sí que estaven d'acord en passar per aquelles vies on sí que estiguin bé. En canvi, hi ha altres sindicats que sí que aposten perquè els maquinistes no passin per cap via com a motiu de protesta. Sigui com sigui, el que ens diu Renfe és que hi ha servei alternatiu d'autobusos, no a tot arreu, perquè això no ho teníem previst, evidentment, aquesta situació d'avui. Sí que n'hi ha, però, a l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, a l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, a l'R4 entre Terrassa i Manresa, també a Terrassa i Manresa es poden agafar els busos de línia i el servei de ferrocarrils fins a Barcelona, a l'R7 també hi ha aquest autobús E3 i altres autobusos.
1: Ara mateix són les 7, gràcies Maria. Avui és un dia de caos a Rodalies. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La notícia aquest matí, com dèiem, és un nou matí de caos a Rodalies. Els maquinistes s'han plantat i no hi ha servei, o com a mínim no està garantit. De fet, Rodalies ha informat que no circulen trens per causes alienes a la companyia. Ens ho confirmava fa uns minuts en aquest programa el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado.
1: És que en aquests moments, doncs, aquesta circulació sembla que no està garantida, és la informació que acabem de rebre en aquest sentit i, per tant, doncs, la que traslladem a la ciutadania.
0: Línies obertes al 9-3-2-0-7-4-7-4. Si algú hi vol trucar i explicar-nos el que està vivint ara mateix en Rodalies després d'aquestes pluges dels últims dies i que ahir al vespre va fer que caigués un arbre i un mur també sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Els maquinistes han dit que prou i es neguen a sortir perquè consideren que no tenen prou garanties de que la xarxa ferroviària sigui segura. El problema que és afegit és que ara mateix no hi ha prou autobusos per donar servei alternatiu per carretera, per tant, a aquesta hora qui hagi d'anar a la feina o estudiar o anar a l'hospital en tren, doncs s'haurà d'anar buscant la vida. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Doncs sí, el missatge que dona Renfe és que la gent busqui alternatives de transport perquè pot circular algun tren, però pot anar variant. Per tant, no tenen un control exactament de quins trens surten i quins no, però hi ha una afectació generalitzada en el servei. I també recordar que pel que fa al trànsit hi ha tres vies tallades a les Terres de l'Ebre. És la C43 i la T301 a Benifallet, la TV-3541 entre Paüls i Xerta i encara la ronda nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Pel que fa a la resta del trànsit, doncs, les retencions habituals a les rondes i als accessos de Barcelona.
0: Estació de Granollers. Anem cap allà. Des de primera hora del matí hi ha molta confusió entre els passatgers. Com està ara mateix la situació? Marta Viana, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs aquí segueix realment el caos. Ara mateix els informadors ens diuen que han fet dos grups. El que estem veient és que estan fent dos grans grups amb moltíssima gent que s'ha quedat aquí esperant per anar cap a Barcelona i que no hi havia manera que arribessin els autobusos. Ara n'han arribat un parell i el que estan demanant els informadors és que la gent respecti l'ordre de cua, que intentin doncs fer-ho amb ordre i que a poc doncs, a tota aquesta gent que s'està aquí acumulada des de les 6 del matí que nosaltres hem arribat, doncs que aniran cap a Barcelona, però amb els autobusos que vagin arribant, uns autobusos que realment arriben tard en comptagotes. De moment també us puc dir que han arribat diversos autobusos, una situació també una mica surrealista la que s'ha viscut aquí, perquè han arribat diversos autobusos de Sant Celoni, que havien de gent que baixava, que havia d'agafar el tren, però que s'han trobat amb una situació absolutament caòtica aquí a l'estació. I ara, Ricard, et puc dir que aquí hi ha com a mínim unes 500 persones o 400 persones que estan esperant autobusos per anar cap a la feina.
0: Gràcies, Marta Viana. Anem cap, en aquest cas, a Arenys, a Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
4: Hola, bon dia. Una situació aquí molt semblant. Moltíssima gent aquí amuntegada a les portes de l'estació d'Arenys. Hem de dir que aquí ja passava ahir que el tram entre Arenys de Mar en direcció nord ja es feia per carretera. Aleshores, la gent que arribava des del nord fins aquí amb aquests autobusos de Renfe podia agafar el tren en direcció Barcelona. Avui això no passa i, per tant, aquí s'ha muntat un caos impressionant. I ara el que han fet és fer dues files, una fila en direcció cap al Maresme Nord, és a dir, en direcció Canet, Sant Pol, Calella, Pineda, que és el que ja passava ahir, per anar per carretera, i una altra fila en direcció Mataró, també per carretera. És a dir, han improvisat un autobús d'aquests de Renfe que vagi també en direcció Mataró, però a Mataró no els ofereixen cap alternativa, sinó que el que els han dit a l'informador que està aquí és: us portem a Mataró i busqueu una alternativa de servei regular d'autobús. Us he de dir que el servei regular d'autobús de Mataró, sé per companys que ara mateix hi ha unes cues quilomètriques i que no pot absorbir la quantitat de gent que arribarà des de les diferents estacions del Maresme a la capital del Maresme. Té una sèrie d'autobusos directes, però no per carregar aquesta quantitat de gent, i aquesta és la situació ara mateix.
0: Doncs déu-n'hi-do la situació, la que estem explicant avui a Catalunya Ràdio, sobretot de desinformació i de caos, perquè explicàvem a primera hora del matí que a Granollers els megàfons anunciaven uns trens i els informadors deien que aquests trens no els hi fessin cas, que no passaven. Per tant, una contradicció important. I després també que hem estat tot una hora esperant que Rodalies ens digués quin era l'estat de situació de les vies, i és que a hores d'ara el que ens diuen és: hi ha trens que circulen, trens que no, pot ser que trobi el tren que circuli, que no. És realment, en fi, una situació bastant complicada, i algú haurà d'assumir responsabilitats, perquè això que està passant avui és una falta de previsió increïble. Mira, ens truca un oient, que és l'Albert. Albert, bon dia.
5: Hola, bon dia, senyor Estrell, què hi ha?
0: Tu ets conductor d'autobusos, Albert.
5: Correcte, així és. Jo visc a la Bisbal d'Empordà, vale? I l'empresa per la qual jo treballo, jo tinc una feina demanada, no?, que és cobrir la ruta amb autocar des de Figueres fins a Sils, vale? Des de les 5 de la tarda, o sigui, d'aquí 10 hores ja tenen previst que l'autocar faci de Figueres a Sils i tornada fins a les 10 de la nit mínim, que jo faré. Que no sé si després un company continuarà o què, però jo tinc, per exemple, des de les 5 de la tarda, que ja m'han avisat, fins a les 10 de la nit.
0: Sí, sí. Tu treballes pel servei d'autobusos que contracta Renfe, eh? Com a servei alternatiu.
5: Exacte, sí, sí. Jo treballo per una empresa de discrecionals, d'autocars, vale? I entre les feines d'avui, pues, ja cobrir la línia en autobús des de Figueres fins a Sils, que és a la comarca de Barcelona.
0: I què és el que... És a dir, aquesta situació que et trobes avui, per exemple, és nova per tu o no?
5: No és nova, però clar, que si saben que d'aquí 10 hores es farà amb autobús, per què no ho anuncien, no?
0: Ja, falta de planificació.
5: I la gent que es pugui planificar, que pugui anar amb familiars, que es pugui buscar una alternativa, no?, que es pugui preparar més que res, perquè la gent treballa, la gent té la seva vida, té les seves preocupacions, no? Vull dir que no han d'anar en l'últim moment a l'estació i dir, hòstia, que això ens entrenc amb autobús, eh?
0: Ja.
5: Doncs que no posen prou avisos de que això és amb autobús o d'aquí 10 hores...
0: No, és que no ho sap, la gent no sap què ha de fer.
5: Per això truco per aportar una granada de sorra, no? I, escolta, si algú fa servir l'autobús de 5 a 10 de Figueres a Sils o tornada, hòstia, pues que ja ho sap, no? Vull dir, en plan xivato, no?
0: Sí. Queda clar, Albert, gràcies per trucar. I paciència, també, gràcies.
5: Que vagi bé.
0: I al final, els conductors d'autobusos s'han de trobar també, doncs, amb molts usuaris que no tenen la informació i, per tant, també reben segurament tota aquesta queixa. Anem cap a Vilanova i la Geltrú, Montse Gené, quina és la situació ara mateix?
6: Hola, mira, doncs aquí han sortit dos trens bastant seguits cap a Barcelona i ara en sortirà un tercer. Tot és improvisat, sense planificació ni anuncis. Aquí l'únic que diu la megafonia és que els trens avui funcionen amb irregularitat. La gent va corrent amunt i avall, fa el que pot, intentant orientar-se. El que m'han dit és que del sud no en vindrà cap perquè hi ha un arbre a la via entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles. Per tant, tots els que surtin ho faran des d'aquí, des de les tres vies d'origen que estan a un costat i que comencen aquí a Vilanova. Quan arribi un, aquí al final de la línia, carregarà i marxarà. Un dels trens que ha arribat, amb persones que venien de Viladecans, doncs m'han dit això. Hem parlat amb un dels usuaris, que es diu César, i ens ha explicat com ha anat el trajecte. Bé, no tenim a punt aquest tall de veu, però sí que ens deia el César que ha tardat una hora, que havia sortit a les 6 de Viladecans, que eren les 7 al moment d'arribar, i que entre Sitges i Vilanova s'ha aturat 3 vegades el tren i no els hi han explicat el per què, no? Aquesta és la situació aquí. El que sí que podem dir també segur ja des de primera hora és que no hi ha cap tren d'aquí cap al sud, cap a Sant Vicenç de Calders, perquè és on hi ha el problema a la via, que segons ens han dit estan treballant per treure aquest arbre que va caure ahir a la nit.
0: Doncs gràcies, Montse Gené, des de Vilanova i la Geltrú. Anem cap a l'aeroport també del Prat, perquè allà també hi ha incidències. Lara García.
7: Bon dia, Ricardo. Doncs sí, ara mateix hi ha 12 vols nacionals cancel·lats de Vueling que havien de sortir aquest matí a l'aeroport del Prat i que no ho faran per les condicions meteorològiques. Des d'ahir al vespre hi ha hagut més de 30 cancel·lacions. Fins i tot hi ha gent, doncs, que ha hagut de dormir a l'aeroport. I a aquesta hora la imatge a la terminal 1 del Prat és la de passatgers fent cua als mostradors reclamant solucions. Just acabem de parlar amb un membre de la tripulació de terra de Vueling que ens ha dit que estan, doncs, mirant d'estudiar cas a cas i els donen alternatives diferents. Ens diuen que en general la solució que els ofereixen és agafar el següent vol disponible. Si el passatger, doncs, no li va bé, pot no acceptar-lo i intentar reclamar l'import del vol que ha perdut a l'aerònia. Si accepta aquesta alternativa i hi ha moltes hores entre els dos vols, doncs Vueling el que els està oferint és un snack. Els donen com un cupó i van a la cafeteria de l'aeroport i els donen una mica d'esmorzar. També hi ha alternatives com ara les que els han donat pel vol que havia de sortir a les 7 de Bilbao i que, doncs, no ho ha fet. Els ofereixen un autobús, tots els passatgers junts en un autocar per anar cap a Bilbao, o bé que agafin un vol a Santander i quan arribin a Santander, doncs, que s'espavilin i busquin alternatives per arribar al seu destí.
0: Avui programa especial al matí de Catalunya Ràdio després d'aquest nou episodi de tempestes d'aquestes últimes hores, molt pendents de rodalies, línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Si voleu dir-hi la vostra, 9-3-2-0-1-7-4-7-4, i també molt pendents de les afectacions. El 112 ha rebut fins a les 6 del matí prop de 700 trucades, la gran majoria durant la tarda i el vespre d'ahir. I una de les comarques més afectades va ser el Baix Ebre. Avui, de fet, nosaltres som camí de Xerta. Així sonava ahir a la tarda als carrers d'aquest municipi del Baix Ebre, amb imatges impactants que arriben i que circulen per la xarxa des de primera hora de la tarda, i avui volem anar cap allà per saber com es desperta aquest municipi. Allà tenim el Jordi Barranca. De moment, Jordi, què tal? Bon dia.
8: Hola, Ricard, molt bon dia. Doncs mira, el municipi Quixert es va despertant, es desperta molt a poc, amb una de les imatges, sens dubte, de la pluja d'ahir, la manera com ha quedat la benzinera que hi ha a l'entrada del municipi, absolutament devastada, amb fang, pedres i amb tot d'arbres de grans dimensions situats al mig, a tocar mateix, de la calçada. Durant aquestes últimes hores els han retirat de l'interior de la benzinera, però la imatge és bastant devastadora. Uns arbres, per cert, amb restes encara de cendres, de cremes, de l'incendi que hi va haver fa més d'un any en aquesta zona, al municipi veí de Paüls. També els camps de tarongers, que estan sobretot al passeig del canal de la dreta de l'Ebre a tocar d'aquest canal, estan absolutament negats d'aigua, amb murs caiguts i tot plegat a l'espera d'iniciar els tràmits per reconstruir tot el que l'aigua s'ha emportat, davant la incredulitat dels veïns.
9: Espera't, devia baixar un metro d'aigua, devia baixar. Tota la muntanya està seca, no hi ha arbres, se va cremar tot, això no ho he vist mai. El dimarts passat se va aparèixer una mica, però només una miqueta d'aigua, però el d'ahir va ser fort.
10: Quan va començar a ploure tan fort, vaig baixar un moment i vaig veure-ho bé. Vaig pujar i a la mitja hora, quan vaig baixar i vaig veure el pàrquing, vaig dir, mare meva, no ho havia vist mai en la meva vida.
8: Durant les últimes hores, les brigades d'equips de manteniment han anat fent el que bonament podien per treure el fang acumulat, però ja us diem que queda molta, molta feina per fer.
0: De cara al dia d'avui, tornem a tenir avisos per ara grocs a diverses comarques. De seguida ampliarem la previsió del temps amb Eloi Cordomí, però recordem que hi pot haver tempestes localment fortes a diversos punts. No haurien de ser tan fortes com les d'ahir, però el Sergio Delgado, fa pocs minuts, de Protecció Civil, també ens confirmava que no es descarta enviar alertes durant aquest matí. Per tant, de nou és un matí de ràdio, un matí de Catalunya Ràdio. Ho viurem també en una hora especial a partir de 9:45 amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i a Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a aquesta hora podem saludar Òscar Playà, director de Rodalies. Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
0: Què està passant?
12: Doncs bé, actualment tenim és a dir, no podem assegurar la circulació dels trens a la xarxa de Rodalies. Em consta que l'R1 ara mateix no tenim cap tren circulant i la resta de les línies van circulant de forma progressiva tota la circulació dels trens que teníem programada per avui.
0: Però això per què passa?
12: Doncs aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien pues, que no podien, és a dir, que no asseguraven que avui els trens sortissin. I per tant, pues, és el que està passant. Estem davant de, jo considero, un conflicte laboral. Nosaltres en tot
0: no,
12: moment...
0: Un conflicte laboral, no hi havia convocatòria de pas de vaga, no?
12: No. Hi ha hagut una... És a dir, com repeteixo, els sindicats m'han enviat una carta aquesta matinada, el sindicat majoritari de maquinistes, dient que no podien assegurar l'apertura del servei. I per tant, doncs, bueno, no estem, és a dir, el que sí que vull dir és que no estem davant d'un problema de seguretat a la infraestructura, no estem davant d'un problema a la infraestructura, sinó que perquè ahir els trens van circular de forma segura, així es va, vull dir, els fets em remeto amb les circulacions que van haver d'ahir, des que va començar el temporal dissabte, que es va tancar el servei, vam obrir el servei aplicant tots els procediments de seguretat i per tant vam anar obrint de forma progressiva aquelles línies, fent totes les marxes exploratòries que es van definir amb el propi sindicat després de l'accident de Gelida i per tant complint absolutament tots els procediments de seguretat que tenim establerts tant per l'administrador de la infraestructura com per, en aquest cas, l'operador Renfe. I per tant hem anat posant en marxa de forma progressiva les línies que teníem ahir funcionant amb total seguretat.
0: A quina hora van rebre aquest comunicat?
12: Aquest comunicat el vam rebre cap a la 1 de la matinada.
0: I d'1 a 7 del matí, en 6 hores, no han pogut preveure el que ha passat?
12: Bé, nosaltres teníem ja havíem previst, abans d'ahir, uns serveis alternatius també d'autobusos. Com dic, pues, davant del temporal que estem, pues, en el cas de que no poguéssim obrir alguna de les línies, i hem posat informadors des de les 5 del matí fins pràcticament al tancament del servei a totes les estacions per poder informar els usuaris. Això ho tenim des de abans d'ahir, i per tant, el que passa que són autobusos que no poden absorbir clarament tots els usuaris de Rodalies, és a dir, és impossible, però tenim, és a dir, ja estàvem preparats ahir, abans d'ahir, amb serveis de busos, amb informacions, sí, però... amb informadors addicionals de les estacions.
0: Perdoni una cosa, és que ho ha dit de passada, però és que em sorprèn, és a dir, pateixen, perdoni, però m'està dient que no pot absorbir tot el servei que s'ha d'oferir amb el servei alternatiu d'autobusos. És impossible.
12: Efectivament, clar, és impossible.
0: Per tant, no poden garantir que la gent es pugui moure per Catalunya amb servei públic.
12: És a dir, el que estem dient ara mateix és que tenim trens circulants en algunes línies, no estem amb el 100% de l'oferta, i que tenim serveis muntats des d'abans d'ahir d'autobusos, que estan circulant, però clarament un autobús no pot absorbir la quantitat de passatge que absorbeix un tren.
0: Sí, sí, però per tant m'està dient que no poden garantir servei públic per tota la ciutadania de Catalunya.
12: En aquests moments el que nosaltres estem dient és que els trens estan funcionant, però no estan funcionant al 100% de l'oferta.
0: Sí, no, excepte el que jo li estic preguntant és si vostè pot garantir un servei públic de mobilitat per tot Catalunya, i m'està dient que no.
12: Jo puc parlar del servei de Rodalies. En el servei de Rodalies hi ha els serveis que hem muntat alternatius. A part, hi ha altres serveis públics de busos en diferents zones de Catalunya, i el que recomanem és que la gent utilitzi tant els serveis que hem posat nosaltres com a Rodalies, com a Renfe, i els serveis públics de mobilitat de busos que ja existeixen i que estan a l'abast de la ciutadania. I és el que recomanem ara mateix davant de la situació que ens trobem. Que els maquinistes no estan traient tots els trens que teníem planificats avui a les línies que teníem obertes ja ahir i que van funcionar i que de forma correcta i de forma segura.
0: Però vostè em pot dir ara quins trens funcionen?
12: Sí, tenim pràcticament, és a dir, tenim trens funcionant pràcticament totes les línies excepte la R1, que ara mateix no tenim cap tren funcionant.
0: Sí, però quan diu totes les línies, pot ser que anem a una línia i no hi hagi un tren. O pot ser que sí.
12: Pot ser que hi hagi, és a dir, estan funcionant a totes les línies, excepte a la R1. El que no estan funcionant són tots els trens. Per tant, els temps d'espera poden ser superiors als habituals, els que estan programats.
0: És a dir, no pot garantir que ara mateix hi hagi trens si vaig a l'estació del Camp de Tarragona, per exemple.
12: No puc garantir que el tren passi a l'hora que està programat. Trens estan circulant, però no estan circulant tots els trens que havien de circular.
0: Val. Vostè parlava de la comunicació, deia que han posat informadors, és cert, des de primera hora del matí ho hem comprovat, el que passa és que molts informadors ens deia no sabem quina informació donar.
12: Bé, tenim, com dic, tenim informadors. En els informadors, des del centre de control, se'ls ha donat la informació que havien de donar i és la informació que estem donant, que és justament el que estic dient aquí, que no podem assegurar ara mateix el compliment de l'oferta que teníem programada avui i recomanem als usuaris que utilitzen serveis alternatius que hem posat tant des de Renfe com serveis alternatius que ja existeixen en diferents llocs de la xarxa.
0: El que demanaven els maquinistes de Renfe amb aquest informe que li han fet ara, aquesta carta que li han fet arribar a primera hora del matí, és que volien més garanties per reprendre la circulació. Ens consta per això que DIF ja havia emès un comunicat que deia que les vies eren segures.
12: Sí, efectivament. En aquesta carta el que ens estan dient és que volen una sèrie d'informes que ja ens els van demanar ahir, són uns informes que estem treballant-hi, però que no són uns, però que ahir nosaltres, és a dir, l'administració de la infraestructura, com bé dius, ens ha garantit la disponibilitat i la seguretat d'en tot moment de la infraestructura. En aquella infraestructura que hem tingut aquesta seguretat hem anat obrint de forma progressiva des de diumenge, com sabeu ahir no teníem encara totes les línies funcionant i per tant hem complert en tot moment la normativa vigent en quant a la seguretat, i per tant no estem parlant d'un problema de seguretat ni d'infraestructura. A més ens han demanat uns informes addicionals que, com dic, estem treballant des d'ahir, estem, els enviarem durant al llarg d'aquest dematí, però que insisteixo que són uns informes addicionals que ens han demanat, però que són uns informes que clarament ahir vam circular de forma segura, perquè, com dic, i repeteixo, en tot moment estem aplicant la normativa vigent, tant l'administrador de la infraestructura, ADIF, com en aquest cas l'operador. I ahir els trens que teníem oberts en les línies que teníem obertes van funcionar de forma segura durant tot el dia.
0: Clar, la pregunta per això és... Qui assumeix la responsabilitat d'aquesta decisió? Perquè sí, clar, si els maquinistes diuen que no és segur circular, que ja explicaran per què, perquè, bueno, de fet, els maquinistes no tots, també diem-ho tot, perquè UGT, per exemple, ens acaben de dir que ells no secunden aquesta protesta. Però si una part dels maquinistes o un sindicat concret diu que no és segur, ADIF considera que sí que ho és, que també cal explicar per què, aleshores, davant d'això, qui assumeix aquesta responsabilitat?
12: Perquè però si nosaltres... La seguretat no és un tema subjectiu. Existeixen una sèrie de procediments i de protocols per part de l'administrador de la infraestructura i, a més, aprovats i avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària i en aquest cas també per l'operador. Per tant, la seguretat no és quelcom subjectiu, sinó que es defineixen una sèrie de procediments i de protocols a aplicar. I aquests són els protocols i els procediments que estem aplicant en tot moment. Arrel de l'accident de Gelida es van posar una sèrie d'accions addicionals, com són les marxes exploratòries que estem fent Renfe i Adif, que fem a cadascuna de les línies, i que les hem aplicat també durant la reposició del servei arrel del temporal que va començar dissabte. Per tant, en tot moment garantim la seguretat i la disponibilitat de la infraestructura. I insisteixo que la seguretat no és un tema subjectiu, és un tema que clarament està procedimentat i protocolitzat. I el que estem fent és aplicar els protocols i els procediments vigents per part de l'administrador i per part de Rodalies, de Renfe, per assegurar que els trens funcionen de forma segura. I això és el que hem fet en tot moment. Vull dir, això és un tema que vull deixar absolutament clar. I no podem donar la seguretat de forma subjectiva a ningú. Per això existeixen aquests procediments en tot l'àmbit ferroviari, a Rodalies, a Metro, Ferrocarrils, a tot l'àmbit ferroviari. I per tant, el que estem aplicant és la normativa vigent. Per tant, no estem davant d'un problema de seguretat, no estem davant d'un problema d'infraestructura, estem davant d'unes peticions addicionals que estan fent, en aquest cas, el sindicat majoritari de maquinistes, i que nosaltres donarem tota la informació que ens demanin, però que insisteixo que és una informació addicional que nosaltres, com dic, apliquem tot el procediment i el protocol de seguretat, i que hi ha uns informacions addicionals que ens estan sol·licitant i que estem treballant, i que al llarg del dematí els hi enviarem. Però aquests informes addicionals no donen una garantia superior de seguretat a la que ja tenim.
0: Que diu que van circular de forma segura, però ahir, per exemple, va caure un arbre sobre un tren.
12: Bueno, ahir va caure un arbre sobre un tren, és un fet que va passar, però en tot moment a la R2 Sud es van aplicar els plans de contingència que l'administrador de la infraestructura té segons el nivell, en aquest cas, dels avisos de pluja que teníem a la zona. És més, a part de l'aplicació, vam parar els trens uns 10 minuts a la R2 Sud amb el pic de la pluja, i una vegada aquest pic va baixar, vam reprendre la circulació. Es van posar limitacions de velocitat en aquelles zones on teníem els avisos ja abans de que arribessin les fortes pluges, i per tant vam aplicar, com hem fet sempre, els plans de contingència que ens marquen davant la situació meteorològica que teníem ahir.
0: Vostè deia, per exemple, parlàvem de la línia R8, diu que ha circulat amb normalitat durant aquests dies. Tenim un usuari que ens assegura que no ha circulat trens per l'R8 des de dilluns.
12: No. Jo parlo que han circulat amb normalitat aquests dies les línies que hem anat reprenent de forma progressiva des de l'aturada del servei de diumenge. La R8 no era una de les línies que teníem posades en servei ahir.
0: De les que estaven, d'acord. Però aleshores què farem, senyor Pleià? És a dir, farem alguna cosa, exigirem alguna cosa? Aquests treballadors que no estan agafant el tren, se'ls sancionarà, se'ls expulsarà? Què passarà?
12: Estem davant d'un conflicte laboral que ara hem de veure com procedim a la gestió del mateix. Nosaltres ara continuarem treballant en elaboració d'aquests informes addicionals, insisteixo, que ens està demanant el sindicat majoritari de maquinistes, i clarament doncs, és un tema que hem de gestionar. Aquest conflicte, insisteixo, aquest conflicte laboral que ha sorgit arrel, diguéssim, d'aquesta situació, arrel d'aquesta carta que hem rebut aquesta matinada.
0: Però vostè anirà fins al final?
12: Bé, no ho sé, en tot cas hem de valorar la situació i prendrem les mesures que considerem amb Renfe i amb el titular del servei.
0: Què li diuen al Ministeri?
12: Jo en aquest cas del Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i per tant veurem, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
0: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
12: Jo parlo amb el titular de servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
0: Però al final, qui respon sobre això i el que està passant hauria de ser el ministre de Transports.
12: Bé, en tot cas és un tema que o bé el titular del servei o bé el propi ministre doncs, haurà d'explicar. Jo, el meu interlocutor és la titularitat del servei, nosaltres som un operador, que el nostre titular del servei com a operador és la Generalitat de Catalunya, no és el Ministeri.
0: Si vostè parla amb la consellera de Territori, no
12: sí,
0: parla
12: sí,
0: amb el Ministeri.
12: En tot moment estem en contacte amb la consellera, tots aquests dies de forma permanent.
0: Sí, però la consellera poc podrà fer, és a dir, que al final la responsabilitat final és del Ministeri.
12: Bé, en tot cas, reitero que és un tema que des del titular del servei haurem de dir quins són els propers passos en quant a aquesta pregunta que em fas.
0: Doncs li agraïm, Òscar Playà, que ens hagi acompanyat avui al matí de Catalunya Ràdio. Hi ha moltes incidències, ara mateix les repassarem. És la situació que hi ha ara mateix a Rodalies. És Òscar Playà, director de Rodalies. Gràcies per acompanyar-nos.
12: Molt bon dia.
0: Fem una pausa i ho repassem.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
15: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
16: 7, 12, 19, 28 i 50, i els sols, l'1 i el 6.
15: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
17: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
18: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
19: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la Guerra Civil. Ara, a les llibreries.
20: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o osaya. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions a un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
0: Ara són 2:15. I I avui és dimecres 7 d'octubre, ens despertem amb 13 graus a Viladrau, 16 graus a Raïmat i 18 graus a Ullacona. En ruta al matí de Catalunya Ràdio per explicar de primera mà el que ha passat aquesta nit amb els aiguats a Xerta. De seguida ho explicarem, però també molt pendents del que està passant a Rodalies. Maria Fernández Noguera.
1: Doncs sí, ho acabem de sentir. El director de Rodalies, Òscar Playà, ha confirmat que a l'R1 no hi ha cap tren circulant i que la resta de la xarxa doncs, no poden garantir que els trens passin a l'hora programada. Davant d'aquesta situació, el que recomana Renfe és que s'agafin transports alternatius, perquè sí que hi ha alguns trams de línia que ja estava previst, que Renfe havia posat els seus autobusos alternatius, però evidentment aquesta situació d'avui doncs no està coberta amb aquests autobusos. Això sí, recordem alguns d'aquests trams que sí que hi ha autobús alternatiu, que és l'R7, l'R8 o alguns trams de l'R11. I mentrestant, pel que fa al trànsit, molta atenció a aquells conductors que hagin d'agafar la C58 en direcció a Barcelona, perquè hi ha força cua entre Terrassa i Barberà del Vallès per un accident. També hi ha retencions a la C-17 a Parets, a la C-33 a Santa Perpètua de Mogoda, la B-23 en tots dos sentits i a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat, així com els accessos als punts habituals. Recordem també que hi ha tres carreteres tallades a les Terres de l'Ebre, dues a Benifallet i una altra entre Paüls i Xerta, i que encara està tallada també a causa de les pluges la ronda nord de Granollers entre les Franqueses i Canovelles.
0: Aquesta és la situació ara mateix a Rodalies, línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4 i molt pendents també dels ruixats que puguin caure aquest matí. Seran ruixats intensos, Eloi, però res a veure amb el que en principi va passar ahir la tarda.
2: Exacte. En principi, la situació d'avui és bastant diferent. Ara mateix tenim algunes precipitacions que arriben per l'Alt Pirineu. Estem seguint un sistema de tempestes que hi ha entre Catalunya i l'arxipèlag Balear. En principi, no es dirigeix cap aquí a Catalunya. I avui la tendència aquest matí és que s'obrin grans clarianes. Hi ha molts bancs de boira, també a l'interior, però s'aniran aixecant. I al matí hi haurà molts llocs on fins i tot farà una mica de sol. És veritat que hi ha inestabilitat, per tant, a la tarda podem tornar a tenir tempestes. A molts llocs, sobretot de l'interior. Per tant, avui, amb les previsions que tenim, aquestes tempestes no haurien d'entrar en contacte amb el mar Mediterrani tan calent i no s'haurien de desenvolupar tant com ho han fet aquests últims dies. Les tempestes més fortes les preveiem al voltant del prelitoral. Aquí hi ha avisos de 20 litres en mitja hora, són avisos grocs, però també en altres llocs de l'interior, sobretot Pirineu, Prepirineu, podem tenir alguns ruixats una mica més forts. I demà tenim una entrada vent del nord i de mestral, canvi d'aires totalment, baixarà la temperatura, nevarà fins i tot a la Vall d'Aran, uns 2.000 metres, i entre el sud de les comarques de Girona i la costa de Barcelona encara podrien tenir alguns xàfecs.
0: Doncs aquesta és la situació pel que fa al temps. Gràcies, Eloi. Avui som en ruta al matí de Catalunya Ràdio, arribant ja a Xerta, des d'on farem aquest programa especial per explicar les conseqüències d'aquest temporal que ha deixat doncs, situació explicada en molts municipis, sobretot del sud, també de Catalunya. I
1: també tenim altres notícies a banda d'aquestes pluges que estem seguint a Xerta i els problemes de Rodalies. Avui és dimecres 7 d'octubre. Repassem altres notícies que ens ha deixat el dia d'avui. És que Puigdemont no tornarà a Catalunya de manera immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena hagi retirat l'ordre de detenció contra ell. L'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
22: Pedro Sánchez podrà tirar endavant un dels dos decrets sobre habitatge gràcies al suport del PNB a la Diputació Permanent del Congrés. És el que estableix una moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters es tombarà el dels lloguers indefinits.
1: I vaga avui el sector dels serveis socials a Catalunya. La convoquen la UGT, Comissions Obreres, la UGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva per la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pactada al maig.
23: En esports, Messi s'acomiada de la selecció argentina enmig d'un passadís de tots els jugadors. 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi Monumental. Un espectacle de drons ha omplert el cel amb la seva figura i el número 10. Ha fet un gol de penal, dues assistències en aquest comiat 3-0 davant la selecció de Benin. Espanya passa als quarts de final de la Lliga de les Nacions, 1-2 davant Croàcia, amb dos gols de Mikel Merino.
0: Ara mateix passen 4 minuts de 7:45 del matí. Estem pendents del que està passant també a Rodalies. Estació de Sants, Mireia Sala, bon dia.
24: Bon dia, Ricard. Doncs a l'estació de Sants les pantalles funcionen, donen informació dels trens amb horaris i vies, però la informació pel que fa als horaris no es compleix. De fet, per la megafonia de l'estació adverteixen que els trens no circulen a l'hora. Hi ha informadors a la barrera on pots validar el bitllet i aquests el que recomanen als viatgers és que simplement baixin a la seva via i esperin a que passi un tren. Diu, és com el metro. Ja passarà.
0: Aquesta és la situació a Sants i a l'estació de Tarragona. Clara Echevarría, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs aquí hi ha força poc moviment. No hi ha aquesta sensació de caos que s'ha pogut sentir des d'altres punts del país. Potser és que la gent ja busca alternatives i va a l'estació d'autobusos, que és a uns 15 minuts d'aquí a peu. Hi ha un parell d'informadors. De fet, fa una estona hem parlat amb un d'ells i en preguntar-li com estava el servei, ha hagut d'anar a taquilla a preguntar com estava el servei. Una altra informadora sí que m'ha explicat que sortien trens cap a Barcelona que es desvien cap a, per l'interior a partir de Sant Vicenç de Calders, entenc, i que tots els trens que sortien a les pantalles doncs, són els que passaran per aquí, això ho ha afirmat, i sí que és cert que per les 7 del matí ha passat un tren que sortia per Barcelona i ha sortit molt, molt puntualment. D'altra banda, hi ha un tren previst que surt cap a Tortosa, que havia de sortir a un quart de vuit, i aquest sí que indica que porta una hora de retard, així com altres trens que van cap al sud, que portaran com uns 15-20 minuts de retard, segons les pantalles. Per acabar, també hem de dir que ara som fora de l'estació, una responsable de DIF ens ha fet sortir de l'estació, ens ha fet travessar la vorera i fer aquesta connexió en directe des d'aquí, perquè dèiem doncs, que no tenim l'autorització, i us hem d'informar des d'aquí no veiem les pantalles ara mateix ni sentim la megafonia, per tant, doncs això.
0: Gràcies, Clara Echevarria, això des de l'estació de Tarragona. Anem ara cap a l'estació d'Hospitalet. Joan Trias, bon dia.
4: Hola, bon dia. Mira, aquí estem a l'estació de l'Hospitalet i aquí conflueixen dues circumstàncies. Una, la situació dels trens amb els retards d'avui. De moment n'hem vist passar tres. Bàsicament en direcció sud de l'R4, que van cap a Sant Vicenç de Calders, amb una diferència d'uns 20 minuts. I la situació també és que passen per una única via, tant els que pugen cap al nord, cap a Sants, que tot just n'acaba de passar un també de l'R4 i ha fet que l'estació es buidés de la gentada que ja estava esperant, i aquests dos que han baixat cap a Sant Vicenç de Calders, que porten gent cap a la zona del Baix Llobregat i després cap al Penedès, han circulat amb aquesta normalitat de les circumstàncies que tenim avui. I l'altra circumstància d'aquesta estació és que tots els trens van per la mateixa via, tant els que venen del nord de Barcelona com els que pugen del sud i moren a Sants, perquè els aiguats que hi va haver sobretot dissabte i els d'aquesta última nit han perjudicat els passos inferiors i els ascensors i no poden passar d'altres vies on s'acumulen els trens. Aquí l'Hospitalet és una estació de capçalera, de sortida de trens, però els que surten d'aquí estan tots parats a les seves vies. Sí que hi ha informadors, en veiem abans de passar als molinets de validació. La informació que donen és que l'R1 no funciona i vaticinen que no funcionarà en tot el dia i que només els trens que pugen cap al nord moren a Sants. Ens hem quedat sense testimonis perquè el tren que acaba de passar s'han portat tots els passatgers. Hem vist que el tren no pujava amb moltes aglomeracions a dintre dels vagons, sí que hi havia gent dreta, però amb aparent normalitat. Ara està a punt d'entrar a l'estació un altre tren que va cap al sud, deduïm que és d'aquests de l'R4, que van cap a Molins de Rei i si arriben fins al final de la línia cap a Sant Vicenç de Calders, i de moment poca gent a l'estació. Amb els informadors que sí que hi ha a l'entrada de l'estació, també hem vist força passatgers que giren cua i se'n van cap al transport alternatiu, que aquí el tenen més fàcil, que és el del metro. Tenen la línia 1 tot just a tocar 50 metres de l'estació de trens. Ara està arribant aquest tren, força buit, perquè clar, va cap al sud, o sigui, prové de Barcelona, i es destina cap a Molins de Rei, cap a aquestes zones de final d'estació de Sant Vicenç de Calders.
0: Doncs aquesta és la situació, gràcies, Joan. Recordem que els maquinistes de Renfe volen garanties, més garanties per reprendre aquesta circulació en diverses rodalies i que ara mateix hi ha un caos perquè molts trens no funcionen a aquesta hora. Anem cap a Granollers. Marta Viana, bon dia.
5: Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard. Una fotografia totalment diferent a la que us explicàvem fa una estona. La situació aquí a fora és molt diferent. Aquí s'havien fet tres grups, gent que se n'anava cap a Barcelona, que han pogut pujar finalment a un tren que els portava directament cap allà. Un altre grup que anava a Sant Celoni, que ja ha marxat, se n'ha anat ja cap a Sant Celoni amb autobús. En aquest cas, quedava un altre grup que hi havia molts estudiants, hi havia molts universitaris que havien d'anar cap a l'Autònoma i just

0: Bueno, són 3 hores d'anada al matí i 3 hores a la tornada, que també s'ha de comptar. O sigui, jo arribo a les 7, aixecant-me a les 5:15.
1: Gràcies, Carme, i molts ànims.
0: Merci.
1: Aquesta és la situació i la fotografia, Ricard. Ara queden aquí a l'estació unes 5-6 persones que estan esperant aquest últim autobús per poder anar cap a la feina.
2: Són les 7:40. Anem cap a Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, també. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Aquí a Sant Vicenç de Calders, desori absolut en una estació en què fins fa una estona estava plena de vessar i no sortia ni arribava cap tren. Això sí, els últims 5 minuts s'ha vist algun moviment. Per exemple, els trens regionals que arriben del sud, els que poden arribar fins aquí, els que tenien maquinista, els estan desviant per l'interior, per la via de Vilafranca, i això ha provocat que un bon nombre de persones que estan esperant per anar a Barcelona optessin per aquest tren, perquè aquí no hi ha cap autobús, no hem vist arribar cap dels autobusos que s'havien promès per si de cas feien falta. Els informadors saben ben poca cosa. Quan els preguntes et diuen que quan arribi un tren decidirà circulació cap a on va, si cap a una zona o cap a l'altra. Ara mateix acaba d'arribar també un tren regional en direcció a Tortosa, és a dir, en direcció sud, i el que fa la gent que volia anar cap a Tarragona i que feia estona que s'esperava és pujar, doncs això, el primer tren que passa cap allà. Molts trens aturats aquí a les andanes, tots els de Rodalies que no poden anar en direcció Vilanova, perquè aquí hi ha la circulació completament tallada, i la gent que no té alternativa doncs opta per aquests trens que regionals que es desvien per la via de l'interior o pels R4, que ara hem vist arribar també un R4 procedent del Vendrell, que igual d'aquí una estona també el fan sortir per fer la línia de dalt. Però la veritat és que hi ha moltíssima gent preocupada perquè no saben ni a l'hora que sortiran ni quin tren podran agafar.
2: I anem també cap a Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
4: Bon dia, aquí la situació continua sent la mateixa, la gent va molt despistada. Hi ha els informadors que hi havien ja ahir al matí, perquè des d'aquí cap al nord de la comarca ja es feia el trajecte per carretera, per tant aquí entre cometes han tingut la sort que hi havia una sèrie d'autobusos ja preparats, contractats per Renfe per fer el trajecte entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Què han fet? Doncs aquests autobusos que estaven aquí amb bateria esperant per traslladar la gent que arribava teòricament, que havia d'arribar de Barcelona amb tren i pujar-los cap a dalt per carretera, doncs els han desviat, ara fan dues files, llavors fan una fila direcció Mataró i una fila en direcció cap al nord, que ja era l'habitual d'ahir. Llavors la gent ve confiada que ells cap al nord tenien autobús i els altres venien i agafaven el tren. Aquí s'ha muntat un caos important, han d'anar molt en compte la gent perquè tothom es pensa que els autobusos van cap a dalt i avui van en dues direccions, i el que ha passat és que s'han vist desbordats. A mi, fora de micròfon, un dels informadors de Renfe m'ha dit que això, clar, era el que estaven improvisant, eren conscients que enviaven a la gent amb transport per carretera fins a Mataró, però que allà no hi havia alternativa, i a Mataró em consta que els autobusos de línia de Moventis que fan habitualment aquest servei tenen unes cues quilomètriques, no poden absorbir la quantitat de gent. Ja habitualment hi ha molta gent que va dempeus i altra gent que es queda a les parades, doncs avui aquests autobusos potser la primera o la segona parada s'omplen de gent i ja passen de llarg i es queden doncs una mitjana d'una trentena o 40 persones cada vegada es queden a terra i no poden pujar en aquests autobusos. I aquí, per exemple, a primera hora, doncs la gent avui, ahir us parlava de paciència, avui ja no en queda tanta, els podem escoltar.
5: Lo que pasa que luego publican por la tele y todo esto que funciona, y entonces los trabajos dicen, no, se puede llegar, no funciona, que digan la verdad, que no funciona toda la R1, y no nos dan alternativas, como perros, y luego búscate la vida. Y no me dejan teletrabajar porque según la información hay transporte, y no es cierto.
4: Com us podeu imaginar, moltes casuístiques aquí, un noi que ha d'anar a la universitat, que fan proves, ahir ja els van dir que les activitats avaluables les deixaven per més endavant, però vaja, la situació és aquesta de molt de... A més, no pots ni entrar a l'estació, perquè ja... Bueno, suposo que al bar et deixarien entrar si vols prendre un cafetó, però a la porta hi ha pal plantat un personal de seguretat que ja no deixa ni accedir a partir del moment que hi ha les andanes, i les pantalles, evidentment, estan absolutament aturades amb negre.
2: Gràcies, Marta Vallès, des d'Arenys de Mar. Anem bé i tanquem aquesta ronda de connexions. Anem a Vilanova i la Geltrú amb Montse Gené. Montse, bon dia.
6: Hola, bon dia. La situació aquí és irregular. No hi ha circulació cap al sud, però cap al nord, cap a Barcelona, sí que estan sortint trens sense horari, de manera improvisada. N'han sortit uns quants de seguits, però sempre trens que surten d'aquí, com a estació d'origen i final. Van venint trens des de Barcelona, s'omplen i tornen a sortir. Això fa que ara mateix hi hagi no molta gent, una trentena de persones aquí esperant, i de moment no s'està acumulant gent.

0: La mateixa hem vist també una persona que està informant de personal de Renfe i per megafonia el que es diu és que la situació és irregular i recomanen buscar mitjans alternatius. Hem anat a mirar l'estació d'autobusos que hi ha aquí davant del Museu del Ferrocarril. No hem vist aglomeracions, van sortint els autobusos sense incidents. Aquesta és la situació aquí a Vilanova i la Geltrú.
1: Ara són 3:15 del matí.
2: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
3: Em passes les ulleres de prop amb aquesta pantalla tan petita, no hi veig de cap ull.
4: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls.
3: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
4: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
3: Però hi ha finestres.
5: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Arriba

0: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
1: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
0: Una maravilla és poder viajar.
2: Catalunya Ràdio.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia contorns circulars al voltant dels tanatoris i la resposta era redols. Un redol és una porció de terreny diferenciada de les del voltant i al voltant dels tanatoris doncs abunden els dols. L'Enigmàrius d'aquest dimecres va de dansa. Exercici de dansa que fas quan convides, de 7 lletres. Exercici de dansa que fas quan convides, 7 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
6: I pel que fa al temps, atenció també avui, després del temporal d'ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, ara mateix hi ha una mica de treva. S'obriran moltes clarianes aquest matí. Hi ha bancs de boira, això sí, a moltes comarques de l'interior, i tan sols tenim alguns ruixats que descarreguen a l'Alt Pirineu. Ara bé, hi ha inestabilitat, per tant, preveiem noves tempestes aquesta tarda, que poden aparèixer sobretot a les comarques de l'interior. Els models les marquen sobretot en aquestes zones interiors, especialment al voltant del prelitoral, interior de Tarragona, també al nord de les comarques de Girona, potser Pirineu i Prepirineu, localment podrien ser fortes. Hi ha avisos grocs del Servei Meteorològic de Catalunya, això vol dir 20 litres en mitja hora. Avui en general puja una mica la temperatura, 26-27 graus. També anem seguint un sistema de tempestes que hi ha sobre el mar, entre Catalunya i les Illes Balears. De moment no apunta cap a Catalunya, on anirem seguint l'evolució. I demà dijous, canvi de situació amb una entrada vent del nord i de mestral que farà baixar la temperatura. Nevarà segurament al Pirineu, voltant de la Vall d'Aran a 2.000 metres d'altura, i potser encara tenim algunes tempestes localment fortes entre el sud de Girona i les comarques de Barcelona.
6: Aquesta és la situació pel que fa al temps i pel que fa al trànsit. Maria Fernández Noguera, com està ara mateix la situació?
8: Està bastant complicada perquè hi ha diversos accidents que compliquen la circulació. Anem a pams, sobretot el punt més vermell, diguéssim, el punt on hi ha més cues, és la C58 entre Terrassa i Barberà del Vallès, a causa d'un accident, com dèiem, també a la C32 entre Cabrera i Premià de Mar, a l'AP7 entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda i a la C60 a la Roca del Vallès. D'altra banda, també hi ha retencions a la C17 a Parets, a la C33 a Santa Perpètua de Mogoda, a la B23 en tots dos sentits, a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C32 a Viladecans cap a Barcelona. Això en un dia en què encara hi ha tres vies tallades a les Terres de l'Ebre i també la Ronda Nord de Granollers a causa dels aiguats.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
10: Peso.
11: No és només un reality.
12: A què he vingut aquí?
13: A guanyar!
11: Tampoc una cursa més.
12: Para! Epa, aquí!
11: És la travessa que posarà els nostres VIP al límit.
14: Vaig al límit amb tu.
4: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
15: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
16: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
4: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
6: 9 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado en un matí que és de caos a Rodalies.
8: Hi ha maquinistes que s'han plantat perquè diuen que no tenen garanties que la xarxa ferroviària sigui segura. Renfe recomana serveis alternatius. Òscar Playa, director de Rodalies Renfe Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien pues, que no podien, és a dir, que no asseguraven que avui els trens sortissin. I per tant, doncs, és el que està passant.
8: Les pluges d'ahir van fer caure un arbre i un mur sobre un tren a Vilanova i la Geltrú sense ferits.
6: Avui en parlarem, de fet avui també parlarem de les conseqüències del temporal d'ahir. Som a Xerta fent el matí de Catalunya Ràdio per explicar doncs, una de les conseqüències més directes, que són aquestes inundacions que es van produir a alguns pobles de Catalunya, com per exemple a Xerta. Mentrestant, Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de manera immediata.
13: Tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell, l'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
6: Pedro Sánchez podrà tirar endavant un dels dos decrets sobre habitatge gràcies al suport del PNB.
8: Ho podrà fer la Diputació Permanent del Congrés. El que tirarà endavant és el que estableix una moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters. Es tombarà el dels lloguers indefinits.
6: Vaga avui el sector dels serveis socials a Catalunya?
13: La convoquen sí, la UGT, Comissions Obreres, la CGT i l'Intersindical pel bloqueig a la negociació col·lectiva per la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pacta del maig.
6: I Educació revisarà el model d'escola inclusiva.
8: I el paper dels centres d'educació especial. La consellera Esther Niubó admet en comissió al Parlament que l'actual marc normatiu ha quedat desfasat.
6: Mentre Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina.
13: Hi ha 85.000 persones ovacionant-lo a l'Estadi Monumental, un espectacle de drons ha omplert el cel amb la seva figura i el número 10.
6: Línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4 perquè els oients hi puguin dir la seva amb el que està passant en aquest matí de caos a Rodalies. Ens truca el Roger. Roger, bon dia.
14: Hola, bon dia.
6: Des d'on truca, Roger?
14: Mira, ara mateix estic conduint a l'AP7 perquè no tinc tren i, per tant, he hagut d'agafar el cotxe.
6: I d'on vens i on vas?
14: Mira, jo vaig de Granollers fins a Sant Cugat. Normalment utilitzo l'R8, però a l'R8 no hi ha trens des de les primeres pluges de dissabte.
6: Per tant, no pots agafar el tren des de dissabte, eh? Des de dissabte no funciona el tren.
14: Des de dissabte s'entén que dissabte hi va haver el gran temporal, la Granollers ens va afectar molt, i no hi havia tren, ni dissabte ni diumenge, però dilluns van posar busos alternatius, l'únic que els usuaris no ens van enviar els horaris dels busos alternatius fins al dilluns a la nit. De fet, a la plataforma, a la web de Rodalies, no els van penjar fins dimarts al dematí. Per tant,
6: I tu, Roger, avui t'has llevat ja amb la idea d'agafar el cotxe o has intentat anar a buscar el tren?
14: No, avui ja m'he llevat amb l'idea d'anar a agafar el cotxe perquè no... Ja sabia què et trobaria.
6: Queda clar, Roger. Una abraçada. Gràcies i ànims.
14: A vosaltres.
6: També ens truca el Carles. Carles, bon dia.
17: Sí, hola, bon dia.
6: D'on vens i on vas, Carles?
17: Mira, vinc de Granollers, estic a Barcelona i ara vaig cap a Vic.
6: Caram, déu-n'hi-do. I això ho volies fer amb Rodalies?
17: Mira, és que t'explico. Jo he portat a la meva parella a l'estació de Rodalies, a les 6:20, i llavors ens ha arribat un avís de que no hi havia trens, que és el que heu comentat, de que s'han posat els maquinistes en vaga. Llavors, com ella treballa a Barcelona, l'he hagut de portar a Barcelona, i mira, hi ha dues persones que han baixat amb nosaltres, que han tingut sort, i ho hem arreglat, i ara me'n torno a la feina.
6: Per tant, matí també de circulació agradable. Què és el que t'ha dit la teva parella, Carles?
17: Bueno, la meva parella està indignada, entre altres coses, perquè és incomprensible que en la situació d'allà i que els transports no funcionin, no està creti teletreball ni cap tipus de solució. Llavors, entenc, per exemple, en aquest cas, que els maquinistes s'hagin posat de vaga per perill seu i dels usuaris, però no entenc que l'administració, la Generalitat de Catalunya en aquest cas, o les empreses no donguin una solució als treballadors. És a dir, envien en plan, no agafa transports alternatius, però per la quantitat de gent que s'està agrupant a les estacions o que estan pobles o que estan llocs, que no arriba el transport o el transport és mínim, no hi ha una alternativa per a aquestes persones.
6: Sí, sí. Una manca de planificació, que és el que estàvem explicant des de primera hora. Ara intentarem també donar totes les claus i comentar el que està passant. Digues, Carles, perdona.
17: Llavors, jo m'he vist obligat això, a baixar-la amb aquestes dues persones que us comentàvem, i ara em veig obligat a fer encara més quilòmetres. Bé, que dius, que cap problema, però ja que estem, m'agradaria també no, que l'administració davant d'aquesta situació, ja que m'he convertit en una espècie de servei públic de taxi o d'autobús, que pagués un suplement o alguna cosa, perquè sincerament, i perdoneu-me, però no trobo normal que davant d'aquesta situació no se li doni més opció a la classe treballadora que vés a treballar i espavila't com puguis.
6: Carles, gràcies. Una abraçada. Que vagi bé i ànims. Gràcies. Línies obertes al 93 201 7474.
18: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
19: Avui hem rebut el missatge de la Clara, de Cardedeu. Forma part del col·lectiu de veïns que acompanya dues famílies desnonades fa poc al poble i es queixa que l'Ajuntament no ofereix solucions.
20: Que estem cansades de sentir que no hi ha places a l'allotjament temporal d'urgència. Tenim famílies amb infants al carrer, hi han places lliures i hi han infants al carrer, i el que necessitem ara és que l'Ajuntament actuï. O sigui, no podem tenir infants al carrer, de cap de les maneres, siguin els requisits que siguin.
19: L'Ajuntament respon que ara mateix no té places lliures d'allotjament d'urgència, però la Clara i la resta de famílies insisteixen que l'administració ha de donar una solució als afectats.
18: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
6: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, 636-360609. Anem cap a l'estació de Girona. Fèlix Martín, bon dia.
21: Hola, bon dia. Els accessos a les escales mecàniques que porten cap a les vies del tren convencional a Girona estan precintades, no s'hi pot accedir. A les pantalles de l'estació, una novetat respecte als últims dies: només apareixen els trens d'alta velocitat que funcionen. Per tant, qui arriba aquí a l'estació de Girona, mira les pantalles, pot semblar que tot va bé, que tot és correcte, però és que no hi apareix cap tren de la línia R11 amb el servei suspès des del cap de setmana i que s'està suplint per busos alternatius que no segueixen els horaris dels trens, sinó que van sortint a l'exterior de l'estació a mida que estan més o menys plens. Som aquí a l'exterior de l'estació, hi ha una vintena de persones que estan esperant, 4 autobusos també a punt i pendents, doncs, per anar cap a Sant Andreu i Barcelona o bé en direcció nord cap a Figueres.
6: De seguida ho ampliem. Gràcies, Fèlix. Fins ara.
21: Fins ara.

I per arribar al punt avui de les 8 del matí, dediquem la cançó als usuaris de Rodalies que cada matí es desesperen amb els trens i que avui han vist que directament els trens no sortien. A vosaltres, que patiu els retards i a la manca d'explicacions oficials, les cancel·lacions i avui també la plantada dels maquinistes. Esperem que, malgrat tot, tingueu un bon dia. Bon dia, Catalunya.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 7 d'octubre.
1: Les notícies de Calafell.
0: Les fortes pluges d'aquest passat dimarts a la tarda vespre van acumular més de 70 litres a Calafell. Alguns carrers i zones del passeig marítim van registrar acumulacions d'aigua. Els Mossos d'Esquadra van fer una vintena d'actuacions relacionades amb les pluges a la demarcació de Tarragona. Ara mateix en parlem d'aquí uns minuts. Serà com sempre després de repassar altres notícies. Són els titulars. Aquest divendres, 9 d'octubre, és l'últim dia per votar els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. Neix un nou projecte a Calafell, Arc i Vida, de l'Associació Penedès contra el Càncer, adreçat a persones afectades de càncer de mama, amb l'objectiu de promoure l'activitat física, el benestar i la prevenció del limfedema, millorant la qualitat de vida a través del tir amb arc. Les biblioteques de Calafell inicien un nou servei adreçat a les persones amb domicili a Calafell i Segur de Calafell i que tinguin mobilitat reduïda per edat o per circumstàncies mèdiques. El SEM atén més de 3.400 intoxicacions en un any a la Regió Sanitària Penedès. CUNY reclama a Adif que actuï d'una vegada per la neteja i el manteniment de l'entorn de les vies ferroviàries. Tres detinguts a Sant Jaume dels Domenys amb quatre motos robades poques hores abans a Vilafranca. Els Mossos els van localitzar en un traster de lloguer gràcies al GPS d'una de les motocicletes sostretes. Declaren culpable d'assassinar l'home acusat de matar la seva exparella a Calafell el 2025. Els membres del jurat consideren provat que l'investigat va agredir sexualment la víctima abans del crim. I parlarem de com estan els pantans de Tarragona després de les últimes pluges. Per exemple, el de Siurana es troba a més del 72%. I l'ecomapa dels ecologistes identifica prop de 200 escocells de l'arbrat urbà amb deficiències a Tarragona. La informació sobre els punts negres sense arbres es farà arribar al consistori tarragoní.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Les fortes pluges d'aquest passat dimarts a la tarda vespre van acumular més de 70 litres a Calafell. Alguns carrers i zones del passeig marítim van registrar importants acumulacions d'aigua. Escoltem el meteoròleg Josep Miró, que ens parla dels registres de Calafell.
2: Hola, bon dia. Les pluges d'ahir han estat les més importants enregistrades a Calafell en tot aquest episodi de precipitacions que va començar el dia 29 amb alguna pausa i algun dia, com diumenge passat, que no va ploure gens, però en total portem recollits més de 150 litres al nostre municipi. En les pluges d'ahir, les quantitats recollides en els dos punts que tenim d'observació són 66 litres amb 8 dècimes a Calafell Poble, al carrer Manuel Soler concretament, i al parc del Vilarenc, on se'n van recollir 60 i mig. Precipitacions molt intenses i molt duradores, que van ser persistents durant més de 40 minuts, es van superar de llarg els 30 litres en mitja hora i quantitats doncs, molt destacades i persistents. Avui ja la situació doncs, té tendència no s'esperen les precipitacions que hem tingut en els darrers dies, tot i així encara no s'ha acabat aquesta situació. Avui ens espera l'últim dia de pluges, a partir de demà sí que ja no esperem pluges almenys en una setmana, però avui encara esperem pluges i ruixats irregulars, preferentment a partir de migdia i fins al vespre. Poden ser intenses, però no serien ni tan persistents ni tan quantioses com la dels darrers dies.
0: En les darreres 36 hores, els bombers han atès 939 avisos, 703 a la regió metropolitana nord, 113 a la sud, 68 a la de Girona, 26 a la de Tarragona i 17 a les de l'Ebre i 11 a la centre. Amb la represa de les pluges de la tarda de dimarts, els bombers van rebre més de 188 avisos des de les 6 de la tarda, 46 a les Terres de l'Ebre i 78 avisos al Camp de Tarragona. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra van fer una vintena d'actuacions relacionades amb les pluges a la demarcació tarragonina, principalment, en aquest cas, a Xerta i altres punts de les Terres de l'Ebre. A mesura que les precipitacions anaven avançant, es anaven registrant incidències a diferents poblacions de la costa fins a arribar a Calafell i després van evolucionar pel litoral sud a nord, a la zona del Garraf. Van causar inundacions de carrers i acumulacions destacables d'aigua en alguns municipis com Sitges o Castelldefels. De fet, cal destacar que a diferents punts del Camp de Tarragona i del Garraf, aquest dimarts a la tarda vespre, es van produir rescats, vies tallades, inundacions. Tot per les incidències d'una nova tongada de pluges al litoral i al prelitoral. Fins les 11 de la nit, el telèfon d'emergències, el 112, va rebre 661 trucades per 481 incidents relacionats amb la pluja. Hi havia carreteres tallades per aquestes inundacions, bassals d'aigua i també algunes esllavissades al Camp de Tarragona i l'Ebre, mentre que va caure un talús a sobre d'un tren a Vilanova i la Geltrú, però sense causar ferits. Això va passar aquest dimarts a la nit, quan un centenar de passatgers van haver de ser transbordats a un altre comboi i la circulació es va poder reprendre després. El SEM va desplaçar el lloc dels fets i va confirmar que no hi havia cap ferit, mentre que els bombers hi van desplaçar tres dotacions que van treballar per restablir la circulació. A l'aeroport del Prat també es van cancel·lar vols i, de fet, encara no funciona amb normalitat. Protecció Civil va enviar és alert al llarg de la tarda i vespre del dimarts a una desena de comarques, entre elles el Baix Penedès i també doncs el municipi de Calafell. Els ciutadans i ciutadanes i la resta de veïns de la comarca Baix Penedesenca van rebre aquest avís per alerta vermella, d'alerta per les fortes pluges que venien. L'Agència Catalana de l'Aigua també té en marxa avisos hidrològics per aquests augments sobtats del nivell dels rius i d'algunes rieres que circulen per al Tarragonès i també al Baix Camp. Pel que fa a la previsió meteorològica d'avui dimecres, el cap de predicció del Meteocat ha dit que creuen que la borrasca entrarà per fi en un nou escenari amb menys intensitat en alguns punts de Catalunya, on encara s'esperen precipitacions al llarg del dia.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Canviem de tema. Aquest divendres 9 d'octubre és l'últim dia per votar els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. En aquesta edició s'han presentat fins a 32 propostes que han estat valorades pels tècnics municipals. Algunes d'elles s'han descartat per l'elevat cost que suposaven pel manteniment posterior que tenien o per anar en contra dels criteris municipals d'intervenció a l'espai públic o en els equipaments, d'acord amb el reglament dels pressupostos participatius vigent. Les propostes que estan en votació encara són les següents: adequació del camí de Mas d'en Vives, del torrent de la Cobertera, arreglar voreres i carrers a Calafell Parc, arreglar voreres a Mas Romeu, també arreglar voreres a Brises, Montmar i Vall de Mar. Una altra de les propostes és el canvi d'arbrat a la platja, una nova àrea d'esbarjo infantil al Parc de la Sínia, la renovació del Parc Infantil de Mas Romeu. També es demanen senyalitzacions d'equipaments. Un altre punt són zones d'ombra, un altre zones verdes en aparcaments i un estudi per declarar la tripulació del bot salvavides de Calafell com a patrimoni immaterial de la humanitat. Una altra de les propostes per votar són menjadors per a colònies de gats. Recordem, per tant, que les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027 es poden votar i a temps, recordem, fins al 9 d'octubre a través de la plataforma Decidim Calafell.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: i neix un nou projecte a Calafell. Es diu Arquivida, de l'Associació Penedès contra el Càncer, adreçat a persones afectades de càncer de mama, amb l'objectiu de promoure l'activitat física, el benestar i la prevenció del limfedema, millorant la qualitat de vida a través del tiramarc. Escoltem a la Silvina Lugones, és la presidenta de l'associació. Molt llavors, bé, seria una manera, no, d'exercitar, no, de fer exercici també.
3: Sí, aquest, diguéssim, aquest esport no només beneficia a les persones afectades de càncer en el sentit físic, sinó que també en la part emocional, perquè fent aquest esport requereix una concentració, també et trobes amb altres companyes, comparteixen, passes una estona al marge de la malaltia, i això és important, quan patim aquesta malaltia.
0: La Margarita Martos és voluntària testimonial i ens ha explicat la seva experiència.
4: Altres tres càncers diferents, un de tiroides, que em va deixar bastant tocada, un altre, he tingut un melanoma a la cama, i després he patit el càncer d'endometri, o sigui, tinc altres col·leccions que diem nosaltres, però bueno, tant se val, perquè és una malaltia que afecta tot el cos i sobretot a nivell emocional és molt dura i necessites molt recolzament per part del teu entorn. Aleshores, pues això, trobar companys i companyes que t'entenen mínimament. Però bueno, el càncer de mama, sí que és veritat que en molts tipus de càncers ens treuen molts ganglis limfàtics, que són molt importants per fer aquest recorregut d'aquesta limfa en el cos, que és com una neteja. Aleshores, jo concretament estic afectada a les cames, més que perquè els meus càncers són de cintura en avall, però jo diria que el tir amb arc a tothom li pot agradar, perquè ens convida a la concentració, ens convida a lo que deien elles, no? La participació, i a partir d'aquí, pues, que tothom s'animi a provar-ho.
0: Per tant, neix aquest nou projecte Arc i Vida de l'Associació Penedès contra el Càncer per a persones afectades de càncer de mama.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Les biblioteques de Calafell inicien un nou servei adreçat a les persones amb domicili a Calafell i Segur de Calafell i que tinguin mobilitat reduïda per edat o per circumstàncies mèdiques. La biblioteca prepara cada dues setmanes uns lots personalitzats per a cada usuari voluntari de la Fundació Privada Santa Teresa. S'encarreguen de dur-los a casa i de recollir-los. Per a més informació podeu contactar amb les biblioteques del municipi de Calafell, la Biblioteca Ventura Gasol del nucli del poble, o bé la Biblioteca Casanova de Segur de Calafell, al Port de Segur. Podeu trucar al 977 69 12 84 o al 977 16 18 64 o bé enviar un correu electrònic biblioteca@calafell.cat.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El sistema d'emergències mèdiques, el SEM, va atendre durant el 2025 un total de 3.454 persones per intoxicacions a la regió sanitària Penedès, que inclou les comarques del Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf i bona part de l'Anoia. La xifra suposa un increment respecte de les 3.994 assistències registrades l'any 2024, amb un 1,8% més. En el conjunt de Catalunya, el SEM va atendre més de 52.576 persones afectades per intoxicacions l'any passat, una mitjana de 156 casos cada dia. Segons les dades presentades en una jornada de formació sobre toxicologia, les intoxicacions van augmentar un 3,5% respecte de l'any anterior. Les dades de la regió sanitària Penedès situen el territori entre les regions amb més assistències per intoxicacions. A Catalunya Central, per exemple, el SEM en va registrar 2.311 durant el mateix període. Tres de cada quatre intoxicacions ateses pel SEM a Catalunya el 2025 estaven relacionades amb el consum d'alcohol i substàncies psicoactives. Les causes, però, són diverses i també inclouen intoxicacions per medicaments, productes de neteja i altres productes químics, aliments, agents biològics o monòxid de carboni. Al voltant del 70% de les persones intoxicades han de ser traslladades després a un centre sanitari per rebre tractament. El perfil majoritari és el d'un home, que representa el 60% de les persones ateses, mentre que les dones són gairebé el 40%. En els homes, el 67% de les intoxicacions estan vinculades a l'alcohol i a les substàncies psicoactives. En el cas de les dones, la principal causa són els fàrmacs, que representen el 61% dels casos. Per edats, el grup més nombrós és el de persones d'entre 18 i 54 anys, que concentra el 68% de les assistències. La franja d'entre 45 i 54 anys representa el 18,6% del total. Les dades del SEM també mostren una marcada estacionalitat en alguns tipus d'intoxicacions. Les relacionades amb l'alcohol augmenten durant l'estiu, mentre que les provocades per monòxid de carboni són més freqüents durant els mesos d'hivern. També augmenten durant l'estiu les intoxicacions provocades per picades d'animals i plantes verinoses. En el cas dels bolets, en canvi, la tardor concentra la major part de les assistències. El 2025 se'n van registrar una mitjana de 60 al dia a la tardor, davant de les 27 diàries de l'estiu. Les dades s'han donat a conèixer en el marc d'una trobada sobre toxicologia en emergències sanitàries, una jornada organitzada pel SEM, que ha reunit més de 400 professionals sanitaris per compartir coneixements sobre l'atenció amb intoxicacions, noves drogues, productes tòxics i bolets.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Anem ara cap a Cunit perquè l'Ajuntament fa mesos que reclama una actuació de neteja a la línia ferroviària al seu pas per aquest municipi i lamenta que gairebé un any després de les primeres gestions la situació continuï pendent de resolució. Per tant, reclama l'Ajuntament cunitenc Adif que executi amb celeritat les actuacions de neteja i manteniment pendents al voltant de les vies ferroviàries. El consistori va iniciar les gestions el novembre de 2025 i gairebé un any després continua a l'espera que es doni una resposta efectiva a les diferents incidències detectades. A finals de novembre de 2025, l'Ajuntament de Cunit es va posar en contacte amb Adif per demanar informació sobre una actuació de neteja prevista a les vies i a la tanca perimetral, amb l'objectiu també de poder coordinar treballs amb el Servei Municipal de Neteja Viària. L'Ajuntament de Cunit va remetre tota la documentació gràfica demanada al mes de gener. Al mes de febrer, Adif va respondre indicant diferents titularitats i àmbits d'actuació. Alguns elements de les andanes es van derivar al Departament d'Estacions, les incidències relacionades amb la canalització de la Rambla del Prat a l'Agència Catalana de l'Aigua i pel que fa a les travesses acumulades a les planada, es va informar que s'havia traslladat una nota per procedir a retirar-les. Aquestes travesses encara hi són i, a més, la situació torna a posar-se de manifest després que el passat divendres es localitzessin quatre exemplars de senglars morts a les vies ferroviàries al seu pas per Cunit. L'Ajuntament considera que aquest fet reforça la necessitat que es mantingui en condicions adequades l'entorn de la infraestructura ferroviària. L'Ajuntament de Cunit recorda que ha mantingut una actitud proactiva durant aquests mesos, traslladant a DIF les incidències detectades i aportant fotografies requerides. Per tant, doncs, el consistori continuarà fent seguiment, diu, de les actuacions pendents i tornarà a reclamar l'operador ferroviari que concreti quan es duran a terme els treballs de neteja i manteniment reclamats des de finals de 2025.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: El jurat popular ha declarat culpable per unanimitat l'home acusat de matar la seva exparella el 18 d'abril de 2025 a Calafell. En la lectura del veredicte d'aquest passat dimarts al vespre, els membres del jurat han considerat provat que l'investigat va agredir sexualment la víctima abans de cometre el crim. L'acusació particular ha celebrat que hagin acceptat el delicte d'agressió sexual, ja que eren els únics que ho demanaven. Han avançat que mantindran la demanda de presó permanent revisable. Arran de l'episodi de pluges, les peticions finals de les parts s'han ajornat avui dimecres. Inicialment, Fiscalia demanava 22 anys de presó per assassinat amb traïdoria, mentre que la defensa que se'l jutgés per homicidi imprudent. Els membres del jurat popular han considerat provat que l'acusat i la víctima mantenien una relació sentimental des de feia 4 anys i que van conviure junts els últims 4 mesos abans de l'assassinat. A la lectura del veredicte, el jurat ha acordat que l'home va obligar la seva exparella a mantenir relacions sexuals i han considerat culpable d'haver atemptat contra la seva llibertat sexual utilitzant violència, amb 8 vots a favor dels 9. Segons el veredicte, la víctima tampoc va tenir l'oportunitat de defensar-se. Escoltem el portaveu del jurat popular, que ha considerat provat que l'acusat va obligar la víctima a mantenir relacions sexuals abans de cometre el crim.
5: En el transcurso de la mencionada discusión, el acusado, con la voluntad de doblegar la voluntad de Marta, la cometió físicamente y la forzó a mantener relaciones sexuales, golpeándola en el rostro con las manos y ocasionándole hematomas en ambos brazos por sujeción violenta, hematomas en rodilla, antebrazo y mano izquierda, y una herida triangular inciso cortante de 3 centímetros de longitud en la región submandibular derecha, cara lateral superior del cuello, para facilitar la inmovilización de la víctima, llegando a consumar el acceso carnal por vía vaginal.
0: El portaveu del jurat popular declara culpable l'acusat de matar la seva exparella a Calafell.
5: Es culpable de haber dado muerte a Marta. Votos a favor, 9. Se basa la anterior decisión en que el acusado ha confesado ser el autor en distintas ocasiones y en las diferentes pruebas trabajadas. La resolución se justifica de la misma manera en como lo hemos hecho en el apartado 7º, 8º y 9º de los hechos principales desfavorables del acusado que aportamos a continuación.
6: Solo la conclusión.
5: Por lo expuesto en los puntos mencionados, las pruebas recopiladas, este jurado determina que el señor Solé es culpable de haber dado muerte a Marta con los instrumentos utilizados, la zona del cuerpo en la que fue agredida y la intensidad aplicada en los golpes, que necesariamente tuvieron que causarle la muerte.
0: El veredicte recull que l'home, per tant, va exercir una actitud de control sobre la dona amb diferents frases i una actitud d'amenaçar. De fet, doncs, va interposar una denúncia a la víctima l'11 d'octubre de 2024 per maltractaments i amenaces contra l'acusat. Va sol·licitar una ordre de protecció que va ser denegada pels jutges de guàrdia de Castelló. En paral·lel, els membres del jurat no han donat validesa a la declaració de l'investigat en la qual l'home va assegurar que la dona era controladora i gelosa i que durant la baralla al domicili familiar ell només s'havia defensat. Pel que fa als diversos trastorns diagnosticats a l'acusat, el jurat ha fet esment als informes i testificals dels forenses que asseguraven que en el moment dels fets presentava íntegres les capacitats volitives i cognitives i que era capaç de distingir entre el bé i el mal.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 joves de 19, 21 i 22 anys com a presumptes autors de 4 delictes de robatori o furdos de vehicle després de localitzar-los amb 4 motocicletes sostretes poques hores abans a Vilafranca del Penedès. Els fets van tenir lloc quan els investigadors de la comissaria de Vilafranca van tenir coneixement de la sostracció de 4 motocicletes de gran cilindrada en diferents punts. Després de sostreure-les, els lladres les haurien traslladat a l'interior d'una furgoneta. El GPS d'una de les motocicletes va permetre als investigadors seguir el recorregut del vehicle fins al nucli del Papiolet, al municipi de Sant Jaume dels Domenys. Els agents es van desplaçar fins al punt indicat pel dispositiu de localització, que corresponia a uns trasters de lloguer. Allà van localitzar i interceptar 3 joves quan sortien d'un dels trasters. A l'interior hi van trobar 4 motocicletes que havien estat sostretes poques hores abans a Vilafranca del Penedès. Durant les comprovacions, els investigadors també van localitzar una 5ª motocicleta que tenia el número de bastidor alterat. La investigació continua oberta per acabar d'esclarir els fets i determinar si els 3 detinguts són els autors materials de les sostraccions. Els arrestats han quedat a disposició judicial.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
3: I
0: I ara parlem dels pantans del Camp de Tarragona, perquè les intenses pluges d'aquests darrers dies han deixat acumulacions molt destacades en diferents punts de Tarragona i han permès millorar l'estat d'alguns dels seus embassaments. Les cases d'Alcanar, per exemple, en les últimes previsions van registrar 319 litres per metre quadrat, l'Ametlla de Mar 290, el Perelló 249 litres. Aquesta gran quantitat d'aigua també es reflecteix, per tant, a l'estat dels pantans, tot i que amb diferències importants entre uns embassaments i els altres. Per exemple, el de Siurana es troba al 72% de la seva capacitat, pel que fa diferència del que situa el riu de Canyes en el percentatge de capacitat, actualment el 28,45%. El de Gaià, en canvi, continua en una situació molt més baixa, en un 2,66% de la seva capacitat, amb 1,599 hectòmetres cúbics d'aigua embassada. Ara, amb els litres caiguts, aquest passat dimarts a la tarda, vespre, nit, es registraran noves medicions.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: L'Ecomapa 2026, impulsat per desenes d'entitats ecologistes, ha detectat a Tarragona 193 escocells amb deficiències a l'arbrat urbà a la ciutat. 5 persones van dur a terme l'activitat en una superfície que correspondria només al 5% de la capital tarragonina i fan arribar un informe al govern municipal. Des de l'ONG ambientalista apunten que si es fes extensiva la xifra al 100% del nucli urbà de Tarragona, s'estima que caldria reposar 3.869 exemplars. També s'ha detectat que hi ha zones de Tarragona sense arbres. El mapatge s'ha fet a tot l'estat espanyol amb l'ajuda de 2.150 voluntaris. S'han detectat 148.000 punts negres amb més de 44.000 escocells sense arbres, 27.000 amb arbres secs o 76.000 escocells asfixiants.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Un últim apunt al Camp de Tarragona, perquè el govern ha reunit els ajuntaments de Salou i Cambrils i s'ha acordat crear un grup de treball per abordar el top manta tècnic i policial amb representació dels cossos de la policia local i els Mossos d'Esquadra. També es convidarà a participar a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil. Durant la trobada, tots els participants han manifestat el seu compromís amb aplicar tolerància zero contra el top manta. S'han instat a treballar de manera coordinada per planificar i impulsar actuacions eficaces que contribueixin a erradicar aquesta problemàtica. Per tant, es crearà un grup tècnic i policial amb policies locals, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil, a Cambrils i Salou, perquè el govern vol impulsar el grup de treball per combatre el top manta.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
6: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
7: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
8: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
9: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
10: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
11: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
12: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
13: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
14: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
15: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
7: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Els serveis.
2: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
3: Bon dia, després de les importants pluges d'ahir al vespre, que esperem que no es torni a repetir. Avui encara continuem amb una situació de temps variable i insegur, amb núvols i clarianes al matí, nuvolades que tornaran a tapar el cel a partir de migdia i durant bona part de la tarda, quan poden caure pluges i ruixats irregulars al centre del dia, però no serien ni de bon tros, ni tan intensos, ni tan duradors, ni quantiosos com els dels darrers dies, amb unes temperatures que després s'aclariria a partir de mitja tarda i la temperatura baixarà, avui ja es normalitzarà amb valors que estaran entre els 17 i 18 de mínima i de 22 a 23 de màxima, amb una humitat alta. Vent feble de garbí girant a mestral a la tarda i fent que la mar estigui moguda entre marejol i maró. De cara a demà millora el temps, però sense acabar de fer net. Sí que amb domini del sol, amb alguns núvols baixos al matí i amb nuvolança a la tarda. Fins i tot no descartem que pugui caure alguna pluja feble i minsa, sobretot entrada a la nit, amb una temperatura que baixarà una mica més i estarà aquesta nit entre els 15 i els 16 de mínima i demà es mantindrà entre 22 i 23 de màxima, amb una humitat, això sí, una mica més baixa. Ben feble de mestral al matí i de garbí la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maró al final del dia.
2: Molt bones a totes i a tots. Què tal, com esteu? Avui és dimecres, dia 7 d'octubre. Anem a donar un cop d'ull a les portades dels diaris. La Vanguardia parla del conflicte català en portada i titula «El Tribunal Constitucional imposa l'amnistia». Llarena, per ordre del Constitucional, fa el primer pas perquè Puigdemont pugui tornar, tot i que adverteix que la decisió és provisional mentre estudia la sentència. L'expresident esperarà l'arxivament de la causa al Suprem abans de tornar. Pel Tribunal Constitucional, la interpretació del Tribunal Superior és flagrant i insoluble. El govern hi veu la prova que Catalunya avança i Esquerra Republicana esgrimeix el dret a decidir. El periòdico també diu que el Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont. La doctrina del Tribunal Constitucional aixecarà la inhabilitació dels polítics condemnats. En portada al periòdico també parla de les tempestes per sorpresa, xàfecs amb intensitat superior a les que es van preveure els models meteorològics recorren tot el litoral català. El rotatiu ara diu fi de l'exili, llum verda a l'amnistia total. El Suprem obeeix el Constitucional i deixa sense efecte l'ordre per detenir Puigdemont, Comín i Puig. L'expresident manté la incògnita de la data del seu retorn, però dona per acabats 9 anys de repressió. Veinte Minutos també diu que el Tribunal Constitucional avala la tornada de Puigdemont. I també parla de la pluja que col·lapsa Sitges i obliga a fer 24 rescats a Tarragona. Anem ara a les portades dels diaris esportius. Comencem pel Mundo Deportivo. Parlen de l'1-2 entre Croàcia i Espanya a la Nations League. Dos gols de Merino han donat a Espanya, doncs, un triomf després de patir. I el diari Esport també titula «Sempre guanyen, Croàcia 1, Espanya 2». Espanya remunta davant de Croàcia amb dos gols de Merino. I ja està classificada per als quarts de la Nations League. I també parlen en portada del blindatge Rafinha, renovarà fins l'any 2030. El Barça signarà el seu nou contracte el divendres. La seva clàusula de rescisió seguirà sent de 1.000 milions. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris. Ara fins les 9 del matí ampliem aquests i altres titulars. Comencem per la política. El vot per correu, un objectiu clàssic de la desinformació electoral que ja impacta en el 29N. Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal ja han demanat que la gent no faci servir aquest mètode de votació, insinuant que el govern el pot manipular. Puigdemont assegura que l'amnistia és la derrota de l'Estat. Diu que tornaran al servei del país. Durant la compareixença no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya. Sánchez inclou als decrets d'habitatge préstecs de fins a 50.000 euros per comprar el primer pis. El Consell de Ministres torna a aprovar els decrets que va tombar el Congrés i que haurà de convalidar la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Més titulars polítics. Rull celebra que el Tribunal Constitucional faci justícia i insta el poder judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. El president del Parlament espera donar la benvinguda a Puigdemont i Puig amb tots els honors. Cambrils, Salou i el govern impulsen un grup de treball per combatre el top manta. Es crearà un grup tècnic i policial. Niubó demana una reflexió col·lectiva per poder recuperar les colònies escolars. La consellera d'Educació assenyala el valor pedagògic de les sortides i assegura que és conscient de la seva importància.

Pedraz demana informació al PSOE sobre els advocats contractats entre el 2021 i el 2025 i acorda investigar Nervis Villalobos. Junqueras diu que amb el Tribunal Constitucional s'arriba al principi de la fi i obre una nova etapa per recuperar l'autodeterminació. Paneque, sobre la convocatòria de vaga general, ha dit que mostra un gran malestar que afecta gran part de la ciutadania. La portaveu defensa que el govern ha fet una bona diagnosi política sobre habitatge. El govern espanyol respecta la proposta d'una vaga general per l'habitatge i diu que és un dret constitucional. Els sindicats ho han concretat encara la data de l'aturada, però es perfila per abans de la campanya electoral. Feijó diu que l'amnistia és un altre engany de Sánchez. És impossible convertir una mentida en veritat o una immoralitat en alguna cosa justa, ha dit el líder del PP. El govern garanteix que mobilitzarà tots els recursos necessaris per a la reconstrucció després dels aiguats.

El Congrés Estatal del Sector Funerari reuneix 300 professionals a Tarragona. Els empresaris accepten anar de la mà de les ciutats que apostin per municipalitzar els serveis. El Partit Popular sol·licita a l'Audiència Nacional investigar el PSOE per presumpte finançament il·legal del partit. La CUP crida a tornar a situar l'objectiu de la independència al centre després de la decisió del Tribunal Constitucional.

Òmnium reclama aplicar l'amnistia sense més dilacions després de la decisió del Constitucional. L'entitat demana tancar definitivament el cicle de la repressió. Boye defensa que Puigdemont tornarà a Catalunya un cop estigui aplicada de forma integral l'amnistia. Vox veu l'amnistia a la malversació com una falta de respecte als autònoms embargats per no pagar la quota. Illa assegura que la democràcia avançarà a les autoritats des de Catalunya el 29N. El president culpa Junts d'una convocatòria electoral que ningú desitjava.

que no hi hauria servei. Estem, per tant, davant d'un conflicte laboral, no davant d'un problema de seguretat a la infraestructura. Recordem que aquest dimarts a última hora un talús i un arbre van caure sobre un tren a Vilanova i la Geltrú, un tren entre Vilanova i la Geltrú i Cunit, provocant un petit incendi. Un centenar de passatgers van haver de ser transbordats a un altre comboi. Rescats, vies tallades, inundacions, incidències en una nova tongada de pluges al litoral i prelitoral aquest passat dimarts a la tarda vespre. Fins les 11 de la nit, el telèfon d'emergències va rebre 661 trucades per 481 incidents relacionats amb la pluja. Cunit reclama més seguretat a la C31, més de 20 passos de vianants en un tram de 2 quilòmetres.

Els bombers han fet 21 rescats de persones atrapades a vehicles per les pluges a Tarragona i l'Ebre. S'espera que l'episodi, doncs, ja vagi marxant, tot i que avui dimecres no serà tan intens. Declaren culpable d'assassinat l'home acusat de matar la seva exparella a Calafell el 2025. Els membres del jurat consideren provat que l'investigat va agredir sexualment la víctima abans del crim.

Les alerts per pluges torrencials va sonar ahir dimarts a algunes comarques, com per exemple la nostra, el Baix Penedès, també el Tarragonès i el Garraf. Es demanava extremar les precaucions en la mobilitat. Les PAU seran els dies 1, 2 i 3 de juny i la convocatòria extraordinària es farà per primer cop al juliol. El Departament de Recerca i Universitats publica el calendari de les proves. La UDG lidera un estudi que identifica 94 possibles espècies invasores a les Illes Canàries. Moltes d'elles acumulen un llarg historial invasor en altres regions del món.

El govern dona el vistiplau per climatitzar els 100 primers centres prioritzats al Pla Actualitza Clima. La primera fase d'aquesta inversió és de 100 milions en dues anualitats, el 2027 i el 2028. Demanen més de 19 anys de presó als dos homes acusats d'intentar matar-ne dos més a Tarragona. Professors de secundària impulsa una campanya per demanar que es deixi de regalar el C1 de català amb l'ESO. Professors de secundària impulsa una campanya per demanar que es deixi de regalar el C1. El govern aprova el pla per climatitzar un centenar de residències de gent gran i persones amb discapacitat. Drets Socials destinarà 58 milions.

Són titulars destacats de l'àmbit social que estem repassant des de Calafell Ràdio. L'alcalde del Vendrell ha donat 24 hores al servei de recollida de residus per solucionar les acumulacions dels darrers dies. Es lamenta que la gestió és insuficient i no respon a les necessitats del Vendrell i ha exigit revisar-la.

I ara parlarem d'economia amb el repàs dels titulars. Molt bon dia. El banc francès BPCE compra de manera pactada un 7% del Banc Sabadell. Per tant, el Banc Sabadell i el francès s'alien per fer créixer el negoci i fer més difícil que cap altra entitat plantegi una OPA.

pastors del Camp de Tarragona es formen en sacrifici per impulsar els escorxadors de proximitat i la ramaderia extensiva. El servei de Rodalies no funciona correctament per causes alienes i Renfe recomana mitjans alternatius. Els accionistes de Celsa exploren la venda de la companyia després de guanyar 50,7 milions en el primer semestre. L'Institut de l'Empresa Familiar reclama consensos amplis que vagin més enllà del que dura una legislatura. Brussel·les vol liderar els estàndards internacionals per evitar adaptar-se a les normes dels Estats Units i la Xina. La Comissió Europea assegura que el sistema actual és massa lent i busca incrementar la participació de les pimes. Des de Pimec s'assegura que la vaga general no resoldrà els problemes d'accés a l'habitatge. El secretari general de la patronal diu que s'ha de treballar conjuntament per trobar solucions. La finalització del segellament definitiu dels pous suma 241 milions d'euros a la factura del fallit projecte Castor. La plataforma del Sénia torna a exigir el desmantellament definitiu de les instal·lacions marines i terrestres.

Catalunya tanca l'estiu amb un rècord de turistes i despesa, però amb una caiguda de les pernoctacions mitjanes. La inflació i la incertesa influeixen en el descens de nits i temperatures extremes que afavoreixen el turisme rural. El govern aprova els fons d'emergència de 25 milions d'euros per evitar desnonaments de persones vulnerables. L'eina s'activarà quan no existeixi cap altre recurs o mecanisme per atendre la necessitat residencial dels afectats. Alimentaria Food Teach obre portes amb l'expectativa de reunir 15.000 visitants i generar un miler de trobades de negoci. La fira posa el focus en l'automatització i la IA per fer més eficient i sostenible la indústria alimentària.

Von der Leyen diu que la factura de les importacions de petroli a la Unió Europea s'ha encarit en 100.000 milions d'euros des del febrer. La presidenta de la Comissió Europea avisa que la crisi energètica es podria intensificar amb l'arribada de l'hivern.

Anem ara a la plana internacional per conèixer què passa a la resta del món. Estàs escoltant Calafell Ràdio. Bon dia. Suècia, el declivi del model exemplar, immigració, crim organitzat i la pressió de l'extrema dreta han anat canviant el tarannà i el debat polític del país nòrdic. La socialdemocràcia europea va respirar eufòrica després de les eleccions de Suècia del 13 de setembre. Els resultats van trigar dies a saber-se perquè eren molt ajustats. Tres anys de guerra de Gaza, un conflicte que s'ha estès i que continua. La guerra ha castigat el Líban i altres països de la regió i els atacs d'Israel i els Estats Units a l'Iran han desviat l'atenció mediàtica de la franja després de més de dos anys de ser portada diària. El partit quebequès guanya les eleccions i promet un referèndum d'independència del Canadà el 2029.

Aquesta sintonia indica que entrem a parlar de cultura. Almodóvar vol portar al cine Peixos, d'Eva Baltasar, una novel·la lèsbica intensa i punyent. El director manxec ha dit a Nova York que té la novel·la a les mans per adaptar-la, però veu difícil trobar dues actrius disposades a assumir l'exigència física de portar a la pantalla gran una història d'amor, sexe i dependència. Milers de fotos i vídeos històrics de Reus accessibles en línia a través del centre Mas Iglesias. El CIMIR de Reus ha digitalitzat 60.000 fotos i 5.000 films d'entre finals del segle XIX i el segle XX, cosa que ha fet augmentar l'interès i les consultes d'aquests documents. El millor croissant artesà de mantega d'Espanya es fa a la pastisseria Morreig de Barcelona. És obra del pastisser Matthew, cofundador de l'establiment al carrer Verdi del barri de Gràcia. Roben a França un llibre de 210 quilos amb coberta de bronze esculpida per Salvador Dalí. El llibre es diu L'Apocalipsi de Sant Joan. Va ser concebut com una obra d'art i estava a punt de ser exposat en un petit museu privat, d'on se'l van emportar la matinada del dilluns.

Escape Room 2 de Joel, Joan i Héctor Claramunt i El Precio de la Reta arriben als cinemes. El Castillo arriba a Movistar Plus i Carrie es reinventa en format sèrie a Prime Video. Sitges ressuscita temporalment al Maricel una selecció de les nines de la històrica col·lecció de Lola Anglada. Formen part d'un fons de més de 500 peces al Museu Romàntic, tancat des de fa 12 anys i sense data de reobertura.

Love of Lesbian anuncia 4 concerts de comiat més a la Salamandra i l'Apolo. Les entrades per les actuacions del mes de desembre surten a la venda avui dimecres a les 12 del migdia. El Museu Egipci de Barcelona incorpora el conjunt funerari de la Dama i un relleu de Nefertiti. Segons el museu, les adquisicions reforcen les creències funeràries i la figura del faraó a l'exposició. I ho tenim tot a punt per parlar d'esports. Croàcia obliga De La Fuente a incomplir la seva promesa amb Lamine Yamal. Espanya pateix per guanyar Split 1-2 i el seleccionador fa jugar 78 minuts al Blaugrana, més dels que s'havia autoimposat a la prèvia. Al final el resultat ha estat de 2-1, amb victòria per Espanya. Cristiano Ronaldo acusa Jorge Jesús de mentider, però no renuncia a la selecció portuguesa. Comunicat surrealista del futbolista per explicar les claus del seu conflicte amb el seleccionador. Una història imperfecta amb un final gloriós. Messi i l'Argentina, del no se sent la samarreta, a convertir-se en 10. Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina després de 21 anys i molts èxits. El Primavera Sound entra al món del futbol com a patrocinador de l'Hostafrancs. El Festival de Música ha ajudat a refundar l'històric club. Blindatge del Barça, Rafinha imminent, Gerard Martín espera tanda. També Xavi Espar com el capità firmarà ben aviat la seva ampliació com a blaugrana. L'Eurolliga rebutja l'oferta de l'NBA i accelera el seu propi pla de franquícies. Els propietaris de l'Eurolliga aposten per mantenir el control del projecte i definir el futur de la competició des de la seva pròpia estructura, malgrat l'interès creixent de l'NBA per entrar de ple en el bàsquet europeu. Anem amb l'efemèride musical del dia. Avui compleix 58 anys el músic britànic Thom Yorke, cantant i compositor del grup de rock alternatiu Radiohead.

0: Ferran Boqué.
1: 9 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Doncs sí, que ja estem en marxa. Som a dimecres, dia 7 d'octubre de 2026, i aquest és el programa Magazine Matinal de Calafell Ràdio, el Calafell Matí. Enxequem 4 hores de ràdio en directe per parlar-vos d'actualitat, espais d'entreteniment, sempre amb bona música, i tot aquí, a l'emissora municipal de Calafell. Ens podeu escoltar a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. La trobareu al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, però també a través de qualsevol aplicació per escoltar ràdio online, ràdio per streaming. Salutacions del Ferran Boqué, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Doncs amb aquesta jornada que comença gris i amb aquest caos a Rodalies, fa una estona, actualitzarem en quan puguem doncs aquesta informació que publicàvem a primera hora del matí a través de les xarxes socials. Aquesta no circulació de trens en el tram entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç del Calders, dels trens de Rodalies de la R2 Sud. Veurem què ens porta aquesta jornada. Nosaltres aquí estarem acompanyant-vos fins la una. Enxequem, com sempre, les dades del dia, les celebracions aquest dimecres, també tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. A partir de 9:45 del matí. Avui no tindrem l'espai de regidors portaveus, ja que, degut a la convocatòria d'eleccions generals per finals del mes de novembre, els continguts d'àmbit polític no es podran emetre en aquest període fins que no es celebrin aquestes eleccions generals. Per la qual cosa, avui, a partir de 9:45, tindrem l'espai Vida Saludable. Avui ens acompanyarà la treballadora social de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell, del CAP de Calafell, l'Anna Gómez. Amb ella parlarem d'aquest document d'últimes voluntats, també dels graus de dependència. A partir de les 10 del matí, la veu de la inclusió, amb l'entitat Món Inclusiu, que ens acompanyen cada dimecres a les 10, cada dues setmanes. Anirem avui també a un dels centres educatius del nostre municipi, l'Espai de les Escoles. Avui ens portarà fins a l'Escola Santa Creu. A les 11 ens actualitzarem amb el temps, la previsió d'en Josep Miró, i avui, en temps d'actualitat a partir de les 11, parlarem del Festival de Cinema Sant Cine, que arribarà en breu en una nova edició aquí al nostre municipi. Ens acompanyaran responsables del Sant Cine. A 11:45, Sofà Play i Manta amb la Roser Ribas, les novetats a les plataformes i les seves recomanacions setmanals. A la meva manera, la cuina que viatja amb la Mari Herrera ens portarà la gastronomia a qualsevol punt del món a partir de les 12 del migdia. I abans d'arribar a la una, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat en aquest dimecres, que comença una mica grisot. De seguida tindrem el temps amb Josep Miró. Us ho explicarem aquí, en el Calafell Matí. Vinga, som-hi, comencem. Benvinguts, ben trobats.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boqué.
1: Doncs vinga, anem per les dades del dia, les celebracions que tenim en aquesta jornada, aquest 7 d'octubre de 2026.
0: Les dades del dia.
1: Comencem parlant de la celebració avui 7 d'octubre del Dia Mundial del Cotó. Jornada que posa en valor la importància d'aquesta fibra natural tant per la indústria tèxtil com per milions de persones que depenen del seu cultiu. El cotó és un dels productes agrícoles més importants al món i té un paper destacat en l'economia de molts països. Aquesta jornada també serveix per donar visibilitat als petits productors i recordar la necessitat d'impulsar una producció més sostenible i unes condicions de treball dignes. A més, el cotó és present en molts aspectes de la nostra vida quotidiana, especialment en la roba i en diferents productes de l'ús domèstic. Avui també es celebra el Dia Internacional de la Neuràlgia del Trigemin. Es celebra cada 7 d'octubre aquesta jornada destinada a donar visibilitat a aquest trastorn neurològic que provoca episodis de dolor facial molt intens. El dolor acostuma a afectar una part de la cara i pot aparèixer de manera sobtada, fins i tot amb estímuls tan senzills com parlar, menjar o tocar-se la cara. És una afectació que pot tenir un gran impacte en la vida quotidiana de les persones que la pateixen. Aquesta jornada busca augmentar el coneixement sobre aquesta malaltia, afavorir-ne el diagnòstic i recordar la importància de continuar investigant per trobar tractaments més efectius. I avui, 7 d'octubre, també es celebra el Dia Mundial dels Calbs. Sí, sí, dels calbs. Jornada de caràcter més informal que busca reivindicar amb humor, això sí, i també amb naturalitat, les persones que han perdut el seu cabell al cap. La calvície és un fenomen molt habitual, especialment entre els homes, i pot aparèixer per factors genètics, hormonals, l'edat o altres causes. Aquesta celebració pretén fugir dels complexos, dels estereotips associats a la pèrdua de cabell i promoure una visió més positiva de la pròpia imatge. En definitiva, és una jornada que convida a prendre's la calvície amb una mica d'humor per normalitzar aquesta característica que forma part ja de la realitat de moltes persones. I avui també és el Dia Internacional, atenció, el Dia Internacional d'anar caminant a l'escola. Sí, sí, sona estrany, però és així, hi ha un dia celebrat per aquest motiu. Una iniciativa que anima els infants a les famílies a fer a peu el trajecte fins al centre educatiu, sempre que sigui possible. L'objectiu és fomentar hàbits saludables, afavorir l'activitat física, també reduir l'ús del vehicle privat en els desplaçaments escolars. Anar caminant també permet que els nens i nenes coneguin millor el seu entorn, desenvolupin més autonomia i, a més, també contribueix a reduir la contaminació, el trànsit al voltant de les escoles. És una proposta senzilla que pot ajudar a crear ciutats més segures, saludables i sostenibles. Doncs vinga, sempre tenim les efemèrides musicals. Un 7 d'octubre, com avui, del 1953, va néixer Tico Torres. Bateria nord-americà, membre de Bon Jovi, des de la formació de la banda. Torres ha participat en alguns dels grans àlbums i èxits del grup, convertint-se en una peça fonamental del seu so durant més de 4 dècades. Entre les cançons més conegudes de Bon Jovi està aquesta, Living on a Prayer, un dels grans himnes del rock dels anys 80. Avui, 7 d'octubre, Tico Torres compleix 73 anys.

Música que ens carrega les files per començar el matí amb Bon Jovi i aquesta efemèride musical. També el 7 d'octubre del 1968 naixia Thom Yorke, cantant, guitarrista i compositor anglès, principal figura de Radiohead. Amb el grup van contribuir a transformar el rock alternatiu dels anys 90, combinant guitarres, música electrònica i una gran experimentació sonora. Radiohead va aconseguir èxits com Creep, Karma Police o Paranoid Android. Yorke també ha desenvolupat una carrera en solitari i altres projectes musicals. Avui compleix 58 anys.

Anem ara al 1979. Perquè el 7 d'octubre d'aquell any es publicava Transmission, un dels temes més emblemàtics de Joy Division i peça fonamental del post-punk britànic. La cançó va consolidar el so fosc i experimental de la banda de Manchester i amb el pas dels anys es va convertir en un dels seus temes més reconeguts. Això és Transmission de Joy Division, que avui fa anys aquesta cançó.

0: I marxarem el 7 d'octubre del 1967. Perquè en aquell dia va néixer Toni Braxton, cantant, compositora, actriu nord-americana i una de les grans veus de l'R&B dels anys 90. Va assolir l'èxit internacional gràcies a una veu molt característica, una veu greu, i cançons que es van convertir en clàssics del gènere. Entre les seves grans cançons, Unbreak My Heart.
1: Unbreak my heart, say you love me again.
0: Doncs avui celebrem l'aniversari de Toni Braxton, avui fa 59 anys, i començarem el programa així tan suau. D'aquesta cançó tan bonica, Unbreak My Heart.

0: amb Ferran Boquer. Calafell Matí, el temps.
1: Ara mateix en punt, un quart de 10 del matí, anem per la meteorologia. Després de les pluges caigudes ahir al vespre i a la nit, anem a veure què ens depara el temps per les pròximes hores amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Bon dia, després de les importants pluges d'ahir al vespre, que esperem que no es torni a repetir. Avui encara continuem amb una situació de temps variable i insegur, amb núvols i clarianes al matí, nuvolades que tornaran a tapar el cel a partir de migdia i durant bona part de la tarda, quan poden caure pluges i ruixats irregulars al centre del dia, però no serien ni de bon tros, ni tan intensos, ni tan duradors, ni quantiosos com els dels darrers dies, amb unes temperatures que després s'aclariria a partir de mitja tarda i la temperatura baixarà, avui ja es normalitzarà amb valors que estaran entre els 17 i 18 de mínima i de 22 a 23 de màxima, amb una humitat alta. Vent feble de garbí girant a mestral a la tarda i fent que la mar estigui moguda entre marejol i maror. De cara a demà millora el temps, però sense acabar de fer net. Sí que amb domini del sol, amb alguns núvols baixos al matí i ennuvolant-se a la tarda. Fins i tot no descartem que pugui caure alguna pluja feble i minsa, sobretot entrada a la nit, amb una temperatura que baixarà una mica més i estarà aquesta nit entre els 15 i els 16 de mínima i demà es mantindrà entre 22 i 23 de màxima amb una humitat, això sí, una mica més baixa. Ben feble de mestral al matí i de garbí la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maror al final del dia.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs cels ennuvolats, cels grisos a aquestes hores, la possibilitat de que s'escapi alguna pluja al llarg del matí i ara mateix temperatura fresqueta aquí a la zona de l'Estany de Calafell, a la platja de Masmel. Ara mateix tenim una temperatura ambient de 19 graus centígrads.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Dimecres, dia 7 d'octubre de 2026. Moment de les notícies de proximitat, moment de repassar el més destacat de la premsa comarcal en els diaris digitals. Començarem a diari de Tarragona.com, a la secció Costa. En plena de successos troben el cos d'un home en un local del centre del Vendrell. Els veïns del carrer havien alertat de males olors. En entrar-hi els cossos de seguretat i van trobar el cadàver. Els veïns del carrer de les Roquetes del Vendrell, al centre històric, havien advertit de males olors que sortien d'un local tancat. Els bombers i la policia local van acudir a la zona per comprovar la situació i van trobar la porta del local tancada. Com que ningú responia des de l'interior, van optar per forçar-la. A l'interior del local hi van trobar el cos d'una persona ja en avançat estat de descomposició, fet que indicaria que feia temps que havia mort. I el Vendrell dona 24 hores per retirar tota la brossa acumulada als carrers. L'Ajuntament considera que no s'està complint el contracte i amenaça d'acudir als tribunals. Durant l'estiu, l'acumulació de brossa als carrers i als contenidors desbordats han estat una de les imatges habituals del municipi del Vendrell, especialment als barris marítims. Els sistemes de recollida porta a porta i de contenidors intel·ligents no han funcionat en moltes zones i la brossa s'ha anat acumulant fins a desbordar els contenidors. Però en els darrers dies la situació s'ha repetit. Malgrat que bona part de la població estival ja ha marxat, ara el problema és que, després de diversos dies de pluja, hi ha hagut jornades sense servei de recollida i els contenidors han tornat a desbordar-se. Ara, l'alcalde Kenneth Martínez assenyala que el servei actual de recollida de residus és insuficient i ja n'hem instat la revisió immediata. El servei que el gestiona el Consell Comarcal, però d'acord amb les indicacions establertes i pressupostades per l'Ajuntament. Anem a un altre rotatiu, a isdiari.cat, a la seva secció comarcal del Baix Penedès. Parlen del Carnaval 2027, el Vendrell ampliarà el Carnaval amb una nova rua com a Ruga i els nuclis marítims. La nova desfilada se celebrarà el diumenge a la tarda i se sumarà a la tradicional rua del divendres al nucli del Vendrell. L'Ajuntament, a través de la regidoria de festes, ha anunciat aquesta nova desfilada com a Ruga i els nuclis marítims, que se celebrarà el diumenge a la tarda i se sumarà a la tradicional rua del divendres al nucli del Vendrell. D'aquesta manera, el municipi comptarà amb dues grans rues durant el mateix cap de setmana, amb l'objectiu d'ampliar la celebració i portar part de l'activitat carnavalesca als nuclis marítims. La nova proposta respon, segons el consistori, a dos factors. D'una banda, el creixement de la població resident durant tot l'any als nuclis marítims i, de l'altra, a una petició formulada per carrosses i per comparses locals que havien plantejat la possibilitat de disposar d'una segona rua al municipi. En obres, oberta la licitació per obres del parc del Botafoc del Vendrell. El cost frega els 6 milions d'euros i el termini per optar-hi serà fins al 2 de novembre. Estem parlant del parc del Botafoc, el gran projecte mediambiental de l'Ajuntament del Vendrell, juntament amb la renaturalització de la Riera de la Bisbal, que segueix avançant. Segons recull el portal de contractació de la Generalitat, l'Ajuntament de la capital del Baix Penedès ha publicat l'anunci de la licitació de les obres per un muntant de sortida que s'enfilaria de sortida als 5.909.267 euros. Les empreses que estiguin interessades a optar a aquesta concessió de les obres tenen temps per presentar les seves propostes fins al 2 de novembre a les 2 del migdia. I a diarimés.com parlen de l'ultimàtum de l'alcalde del Vendrell al servei de recollida de residus. Diuen que el Kenneth Martínez, l'alcalde, dona 24 hores per solucionar els greus problemes al municipi i exigirà a la comissió de seguiment la revisió del contracte de manera immediata. També parlen del carnaval, que el Vendrell amplia el carnaval amb una nova rua com a Ruga i els nuclis marítims. La nova desfilada se centrarà diumenge a la tarda i se sumarà a la tradicional rua del divendres al nucli del Vendrell. Anem a la ciutat.cat, la ciutat del Penedès. El jurat popular declara culpable l'acusat de matar la seva exparella a Calafell. El veredicte considera provada també l'agressió sexual abans del crim. El jurat popular ha declarat per unanimitat culpable l'home acusat de matar la seva exparella el 18 d'abril de 2025 a Calafell, al Baix Penedès. En la lectura del veredicte, aquest dimarts al vespre, els membres del jurat han considerat provat que l'acusat va agredir sexualment la víctima abans de cometre el crim. L'acusació particular ha celebrat especialment que el jurat hagi considerat acreditat aquest delicte, ja que era l'única part que reclamava una condemna també per agressió sexual. L'acusació també manté la petició de presó permanent revisable. Després de conèixer el veredicte, l'acusació particular ha avançat que mantindrà la petició de presó permanent revisable per l'acusat. Les peticions finals de les FARC, però, s'han ajornat fins aquest dimecres a causa de les afectacions provocades per l'episodi de pluges. I el Vendrell obre les inscripcions per la tercera edició de Vacances per tu. El programa gratuït ofereix una estada a Caldes de Malavella el 25 i el 26 de novembre. Les persones de 65 anys o més del Vendrell ja es poden inscriure a la tercera edició del programa gratuït Vacances per tu, una iniciativa que busca fomentar el lleure i les relacions socials i combatre la soledat entre la gent gran. El període d'inscripcions ha començat aquest 6 d'octubre i es mantindrà fins al 21 d'octubre. La sortida està prevista pels dies 25 i 26 de novembre a Caldes de Malavella com a destinació. Les inscripcions es poden formalitzar al SAC del Vendrell, al carrer del Mar, al SAC de Comarruga o a través del web municipal. Doncs són les notícies, les informacions de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 23 minuts. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop.
4: Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Hi ha moments que són per només tu i jo. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: 9 i 27 minuts. Dimecres, dia 7 d'octubre de 2026. Aquestes són en titulars les notícies més destacades que ens expliquen, ens amplien avui des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, calafell.tv, amb la Mireia Romaguera. Endavant. Molt bon dia, Mireia.
2: Molt bon dia. Les fortes pluges d'aquest passat dimarts a la tarda vespre han acumulat uns 70 litres a Calafell. Alguns carrers i zones del passeig marítim van registrar importants acumulacions d'aigua. Els Mossos d'Esquadra van fer una vintena d'actuacions relacionades amb les pluges a la demarcació tarragonina. Aquest divendres 9 d'octubre és l'últim dia per votar els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. Neix un nou projecte Calafell, Arc i Vida, de l'Associació Penedès contra el Càncer, adreçat a persones afectades de càncer de mama. Les biblioteques de Calafell inicien un nou servei adreçat a les persones amb domicili a Calafell i Segur a Calafell i que tinguin mobilitat reduïda per edat o per circumstàncies mèdiques. El SEM atén més de 3.400 intoxicacions en un any a la regió sanitària Penedès. CUNIT reclama a DIF que actuï d'una vegada per la neteja i el manteniment de l'entorn de les vies ferroviàries. Tres detinguts a Sant Jaume dels Domenys en quatre motos robades en poques hores abans a Vilafranca. Els Mossos els van localitzar en un traster de lloguer gràcies al GPS d'una de les motocicletes sostretes. Declaren culpable d'assassinar l'home acusat de matar la seva exparella a Calafell l'any 2025. Els membres del jurat consideren provat que l'investigat va agredir sexualment la víctima abans del crim. I parlarem de com estan els pantans a hores d'ara al Camp de Tarragona, després de les últimes pluges. L'ecomapa dels ecologistes identifica prop de 200 escocells de l'arbrat urbà amb deficiències a la ciutat de Tarragona. La informació sobre els punts negres sense arbres es farà arribar al consistori tarragoní.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

9 i 29 minuts, degut a la convocatòria d'eleccions generals. Segons la Junta Electoral, continguts d'àmbit polític no es poden emetre en mitjans radiofònics com aquesta emissora. Almenys durant aquest període d'eleccions. És per això que a partir d'avui no podrem oferir-vos l'espai de regidors portaveus.

0: Així doncs, els portaveus, els regidors portaveus d'aquest espai radiofònic dels dimecres, l'emplacem a que un cop hagi finalitzat aquest període d'eleccions generals, doncs el puguem reprendre. Mentrestant, el que farem avui, per exemple, és escoltar l'espai Vida Saludable.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer.
0: Engeguem una nova edició de l'Espai Vida Saludable, Calafell Ràdio, en el magazín Calafell Matí. Avui ens acompanya l'Anna Gómez, és treballadora social del CAP de Calafell. Anna, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui volem parlar de diferents activitats que esteu programant per aquesta temporada que hem començat ara, podríem dir, aquest curs. Doncs moltes activitats per fer arribar doncs aquests temes interessants doncs a la població de Calafell. Parla'ns de... ens centrarem en dues d'aquestes activitats, però si ens pots anomenar tot el que esteu preparant, sisplau.
2: Mira, te diré els dies i dels tallers i les hores en què ho fem. Mm-hmm. Fem dos tallers que són de document de voluntats anticipades i de discapacitat i dependències. Mm-hmm. Però és veritat que el 23 d'octubre fem un taller amb Creu Roja d'alimentació saludable i sostenible. Ens ensenyaran com cuinar i comprar aliments saludables amb preus sostenibles. Llavors, és un taller obert. Tots els tallers són oberts, no s'ha d'apuntar ningú. Es fan, normalment, sempre coincideix en divendres, de 12 a 1, a l'ambulatori al CAP de Calafell, a la sala maternal, que és la sala que hi ha al passadís dels nens, on està infància, al final de tot. També te dic les dates dels altres tallers. Discapacitat i dependències el fem el 30 d'octubre, que també és divendres, a la mateixa hora, al mateix lloc. Tampoc cal que s'inscrigui ningú. Uh-huh. Només venir i ja està. El 27 de novembre, de 12 a 1 al mateix lloc, fem el taller de document de voluntats anticipades. I el 18 del 12 fem una altra vegada el taller de discapacitat i dependències. Són els que hi ha aquest any. Encara hem de programar els de l'any que ve. Uh-huh. Bé, els tinguem programats, doncs ja vindrem i us explicarem.
0: Clar, a la ràdio anomenem aquests tallers, també les dates que celebrarà, també d'alguna manera està anunciat, no?, en el CAP de Calafell i també en el consultori de salut de Calafell.
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs perquè, per si algú no recorda la data, pugui consultar-ho.
2: Pugui consultar, sí, senyor.
0: Doncs dèiem que ens centraríem en aquest espai de ràdio, de vida saludable, amb dos d'aquests tallers. Ens parlaves que el 27 de novembre programat aquesta xerrada sobre el document de voluntats anticipades. Què és això? Explica'ns, Anna.
2: Mira, és un document que es pot registrar, bueno, es pot escriure el que la persona consideri que vol o que pensa que pot fer quan aquesta persona, és important saber que això es queda per escrit i queda registrat, quan aquesta persona no pugui parlar per dir què vol fer en els seus últims moments de vida, o quan, per exemple, tens un accident i t'han de connectar, per exemple, amb un respirador. Tu pots dir, jo no vull que em connectin amb un respirador si realment no em poden salvar la vida. També es pot decidir el tema de l'eutanàsia. I es poden decidir dues coses més, que és important, la donació dels òrgans, no per salvar vides, sinó per estudi. És a dir, una persona mora amb una demència o un Alzheimer i ell pot decidir, ara potser no perquè no ho sap que tindrà això, no? Però pot decidir donar els seus òrgans. És important que aquest cervell pugui ser donat per investigació, per saber com s'ha produït, com ha arribat aquesta persona a tenir un Alzheimer, i llavors es pugui prevenir o intentar curar a altres persones que encara estan aquí. Mm. I també es pot donar el cos a la ciència, és a dir, a les universitats, perquè les facultats ho investiguin o puguin ensenyar als metges com estan els òrgans posats i puguin treballar sobre aquest cos. Però sí que és veritat que us he de dir que hi ha molts cossos donats a la ciència. Mm. Llavors, per mi, és molt més important la donació d'òrgans per estudi. Mm.
0: Tot això és el que es pot decidir a través d'aquest document de voluntats anticipades. Qui pot fer-lo? Qui pot fer aquesta sol·licitud?
2: Per fer aquesta sol·licitud has de tenir mínim 18 anys.
0: 18 anys.
2: Mm. Els majors d'edat, amb menors d'edat no compta. Mm.
0: I no té doncs una data, edat màxima, ni cap mena de condició. La persona entenem que ha d'estar en un bon moment aquesta decisió.
2: Sí, és important ser major d'edat, però també és important poder decidir. Perquè si tu ja tens un Alzheimer avançat, normalment no se registren perquè no estàs en el teu bon moment per decidir. Si ets una persona incapacitada legalment, tampoc, perquè necessites el tutor que te faci o signi per tu aquest document, però de totes maneres les persones incapacitades sí que ho poden demanar a través del tutor. Mm. Qui no ho pot demanar és una persona que no està en el seu coneixement i que no sap si ha dinat avui o no, no pot decidir sobre això.
0: Clar, per això és bon moment de fer-ho quan abans millor, i per exemple, a partir dels 18 anys ja es pot fer, omplir aquest document de voluntats anticipades. De quina forma? Quantes maneres hi ha de formalitzar aquesta sol·licitud, Anna?
2: Mira, hi ha tres maneres. Una és davant de notari, l'altra és davant de tres testimonis que no poden ser familiars teus, però sí que poden ser amics, que t'han de conèixer. Aquestes persones han de signar aquest document, també. I el que és més fàcil o més assequible és davant de personal sanitari, metge o infermera, o un metge rehabilitador que t'estigui tractant en aquest moment. Aquest és el més fàcil perquè només ha de signar el metge i tu representa. Mm. Sí que és veritat que necessitem tres coses per registrar un document de voluntats anticipades. La sol·licitud, que això ja quan vas a demanar a l'ambulatori el document ja te la donen, el document en si, que és un document marc o un document que ha fet la Generalitat. Surten moltes coses, però jo sempre aconsello que se'l llegeixin, perquè si no hi ha el que tu en aquest moment penses que te pot anar bé en el moment que tu no puguis parlar, sempre pensem que aquest document només parla per naltros quan naltros no podem decidir. Llavors es poden annexar fulles, es pot fer amb un altre document, tu pots fer agafar una llibreta i començar a escriure allí, que també val i també es pot registrar. L'únic que necessitem, això sí, que hi hagi un personal sanitari que ens ho corrobori, que aquesta persona és com un notari, ha fet aquest document estant amb les seves plenes capacitats de judici. I és important, hi ha tres documents per registrar: la sol·licitud, el document en si i una fotocòpia del document nacional d'identitat de la persona que ha emès el document. Podries posar una persona com a representant. Ja dintre del document de la Generalitat hi ha dos espais per posar dues persones com a representant, però no és obligatori.
0: Aquest document els doneu en els centres de salut, en el CAP o en el consultori de salut de Calafell, sí, o al CAP de Calafell. Hem de demanar cita, suposo, que amb la treballadora social o amb el metge de capçalera. Qui ens donarà aquest document?
2: Aquest document els el pot donar inclús l'administrativa, quan aneu a preguntar.
0: És a dir, no cal demanar hora, potser des de la recepció ens donen aquest document.
2: Ens donen aquest document, el metge també el té, les infermeres, jo també el tinc, es pot demanar a qui vulguis. Però sí que és important que aquest document se'l llegim bé i apuntem les coses que en aquest moment creiem que són importants. Això t'ho explicaré després, però no cal, és a dir, si el registrem i vols canviar alguna cosa, es pot modificar. O sigui, és important que ens ho pensem bé en el moment que estem, però que si al llarg de la vida veiem que hi ha altres coses o altres opcions que no hem posat, es pot modificar.
0: Clar, suposo que aquest no és un document que escrivim i potser ja el presentarem amb el temps. Millor presentar-lo i registrar-lo, perquè ens deies que les tres maneres, a través d'un notari, també amb aquestes signatures de no familiars, però a l'hora de presentar-ho, per exemple, en el CAP, com ho fem, això?
2: Quan ho tinguis tot, la sol·licitud, el document i la fotocòpia del document nacional d'identitat, ho deixes a la finestreta, admissions, i llavors això m'ho donen a mi com a treballador social, i jo dono fe que està tot bé i que no ens manca res, i llavors passa a registre. Un cop registrat, això surt a la teva història clínica. Inclús, nosaltres el pengem a la Meva Salut, a l'AP de la Meva Salut, que es pugui veure des d'allí. Normalment, els documents nosaltres no podem tenir com a ambulatori, no podem tenir documents ni papers de ningú, perquè són dades molt confidencials. Per tant, un cop estigui registrat, el destruïm. Si la persona no vol que sigui destruït, ens ho han de dir, i llavors els hi guardem com a molt una setmana perquè el vinguin a recollir. No és necessari que aquest document el tinguis físicament, però sí que realment, com és un document que només es registra a Catalunya, si tu te'n vas, jo què sé, amb l'Inserso, per exemple, no? Te'n vas a Oviedo i te passa alguna cosa, clar, allí no ho saben, això. Tu no pots parlar, sempre has de dir amb algú que si tu no pots parlar tens aquest document i que ho diguin, perquè sí que és veritat que des de la sanitat d'Oviedo es posarà en contacte amb la sanitat catalana i això se'ls hi remetrà, no hi ha ningun problema. Però que tinguem en compte que avui en dia només està registrat a Catalunya. Mm.
0: Si no ens movem d'aquest circuit sanitat a Catalunya, no hi ha problema. No hi ha problema. En qualsevol centre que la persona interessada vagi a parar, allà els hi sortirà doncs, que hi ha aquesta voluntat,
2: sí,
0: aquesta última voluntat. Mm-hmm. Això és per sempre, un cop ho presentem? Ens deies que es pot canviar,
2: sí.
0: Però és per sempre fins a l'últim moment de la nostra vida?
2: Hi ha tres maneres. Tu el registres, si no dius res més, aquest document és el que val fins que tu te passa alguna cosa o te mores sense cap necessitat d'utilitzar-lo.
0: És una mort natural,
2: ja
0: no cal,
2: sí, no cal
0: utilitzar-lo. Sí.
2: Però és el que us deia abans. Si tu penses, ai, l'he registrat i ara se m'acut que també podria tenir aquesta casuística perquè, no sé, se m'ha mort el meu pare i he vist que això ha passat i no ho havia posat.
0: Exacte.
2: Doncs es pot modificar. La modificació sempre implica tornar-lo a fer. És a dir, com si comencessis una sol·licitud nova. Tens que fer la sol·licitud, el document en si i la fotocòpia del DNI. L'únic que has de posar, que ja hi ha una casella a la sol·licitud, que en lloc d'una nova inscripció és una modificació. Que tu al cap del temps dius, jo per què he de tenir aquest document? No lo quiero para nada. Pues entonces, el don de baixa.

0: pots parlar, que parli per tu.
1: En qualsevol cas, sempre millor es faci dels tres maneres que ens has explicat, però que sempre al final es registri en el CAP que els hi pertoca.
0: Exacte.
1: Doncs parlàvem d'aquest taller, d'aquesta xerrada, però també del taller de discapacitats i dependències. En què consisteix aquest taller i per què és tan important fer arribar aquesta informació a la població?
0: Mira, jo crec que aquest taller, el document de voluntats anticipades és important, però aquest taller de discapacitats i dependències, sempre que venen, que es fa el taller, ha tingut molt d'èxit. Llavors, us explico una mica. Què és una discapacitat? Una discapacitat és quan una persona... les discapacitats sempre van per diagnòstics mèdics. Quan una persona té algun diagnòstic que no li permet portar una vida autònoma, entre cometes, és a dir, pots fer moltes coses, però tens aquesta malaltia que per exemple, un EPOC, que no et permet pujar les escales amb tota la dignitat que tu hauries de pujar si no tinguessis aquesta malaltia. Llavors, se pot demanar una discapacitat que va del 33%, si no tenim un 33 no ens serveix per res, fins al 100%. Les discapacitats tenen barems. Una cosa és el tant per cent que et donguin i l'altra els barems. Pots tenir un barem d'acompanyament, necessites algú que t'acompanyi, normalment això ho tenen els nens que demanen una discapacitat. El barem de mobilitat, quan tu necessites tenir una targeta d'aparcament, si no tens aquest barem, no te donen la targeta d'aparcament. Quan les persones van amb cadira de rodes, necessiten un caminador o una crossa per caminar. I el barem de tercera persona, que aquest és un barem que normalment no es dona, perquè això vol dir que tu necessites una tercera persona per fer les activitats bàsiques de la vida diària. La dependència. La dependència no va per barem, no va per diagnòstics, sinó que va per dependència física. Jo no puc aixecar-me sol, no puc menjar sol, no puc caminar sol, això seria una dependència. Pensem que les dependències són físiques, no són mentals. És a dir, una persona pot tenir el cap perdut i no saber on està avui en dia, però si es mou, surt i entra, no li donaran cap dependència. Per això s'ha de tenir, quan vinguin a valorar, s'ha de tenir un informe d'un neuròleg que ens digui que aquesta persona té un problema neurològic important que li impedeix fer les activitats bàsiques de la vida diària.
1: I com es sol·licita? Com s'accedeix a aquest document? I, clar, qui l'ha d'omplir? I per demostrar, no?, que es té aquesta dependència, aquesta minusvalia.
0: Mira, la minusvalia es pot presentar des de l'ambulatori el dia que fem el taller, nosaltres donem la sol·licitud, són dues sol·licituds diferents. Es poden presentar al registre, per exemple, de la Generalitat, qualsevol oficina de registre, presencialment es pot presentar. S'ha de tenir la sol·licitud, ara parlo de discapacitat, la sol·licitud, si tu tens una discapacitat ja reconeguda, però vols que hi ha una malaltia nova que no tenies abans i vols que te la incloguin, llavors pots presentar una revisió. Les discapacitats sempre s'ha d'adjuntar un informe mèdic actualitzat. La dependència no. La dependència va per graus. És el grau 1, el grau 2 o el grau 3. Pensem que les discapacitats no ens donen diners. Què ens donen? Avantatges. Si jo tinc una discapacitat, puc pagar o no pago l'IBI o pago menys. Tot això també depèn dels ajuntaments. O no pago si em compro un cotxe a l'impost de circulació. Si es mor algú dels meus familiars a l'impost de successions, tampoc el pago. O sigui, no és que ens doni diners, però sí que ens ajuda a no pagar algunes coses. La dependència, els graus, són els que donen ajudes i prestacions. Prestació per cuidador no professionals, que això és que et donen uns diners al mes perquè tu puguis contractar algú que t'ajudi a pagar una persona que te vingui a casa a netejar, ajudar-te a dutxar-te o el que sigui. Depenent dels graus, les ajudes són més. És a dir, grau 1 té unes ajudes mínimes, grau 2 s'augmenten, les ajudes són les mateixes, però s'augmenta l'import. I grau 3 ja són els imports més alts. Centres de dia, públics, evidentment, residències. Sí que és veritat que les residències, per accedir-hi gratuïtament, has de tenir un grau 2. El grau 1 no ens serveix grau 2 o grau 3. No sé, n'hi ha bastantes més, però ara no se m'ocorre ninguna més. Les bàsiques són aquestes. Sí, el servei, les prestacions econòmiques vinculades, servei d'atenció a domicili, n'hi ha bastantes.
1: Un cop tenim diagnosticada una malaltia, primer que es fa la sol·licitud o primer et diagnostiquen i et diuen en quin grau i quines necessitats?
0: No.
1: Primer demanem les prestacions i després tu

0: Tu, ho valoren?
1: Tu, quan, discapacitat. Tu tens una malaltia, el que he dit abans, a l'EPOC, i t'acosta respirar, t'acosta pujar escales, caminar, te diagnostiquen l'EPOC i llavors has de sol·licitar aquest reconeixement. Sempre l'ha de sol·licitar la persona i no ve mai d'ofici, per dir-ho d'alguna manera. Però sí que és veritat que això ho dona la Generalitat de Catalunya, Departament de Drets Socials i Inclusió, i ells són els que te valoraran. Normalment aquí, quan demanem una valoració, has d'anar a Tarragona a valorar-te. La dependència és exactament el mateix. Tu veus que ton pare, ta mare o tu mateix tens unes limitacions funcionals que t'impedeixen tenir un dia a dia normal, vaig a demanar un grau de dependència. Tu ho demanes, sí que és veritat que l'equip valorador amb les dependències ve a domicili, i sí que és veritat que ara s'ha alleugerat una mica més el temps d'espera i tenim valoracions ràpides depenent de com l'equip valorador vegi que està aquesta persona. Per què? Perquè ells poden entrar dintre del que és el curs clínic sanitari de les persones, de tots els que estem aquí a Catalunya empadronats, i llavors ells veuen si aquesta persona que ha demanat això, perquè a les dependències no hi ha que adjuntar cap informe mèdic, ells ho poden veure. I si veuen que estàs en una situació una mica extrema, te venen a valorar abans, perquè estem parlant dels dos casos de més de 10 mesos de llista d'espera.
0: Un cop et valoren, ja s'ha... automàticament es posa en marxa el fet d'aquestes prestacions o s'han de demanar a part?
1: Un cop tenim el grau, han vingut a casa, ens han donat, per exemple, un grau 1, llavors, des de l'Ajuntament aquí a Calafell, et truquen. Serveis socials municipals són els que firmen el programa individual d'atenció, o PIA, que li diem, que és quan te donen la prestació. Llavors, ells te truquen, te citen un dia i s'assigna aquest programa individual d'atenció amb les prestacions que tu hagis triat. Que n'hi ha que no són incompatibles, ni n'hi ha que sí. Si tu vols un ingrés en residència, evidentment és incompatible amb un cuidador no professional, perquè això és domicili. El centre de dia no. El centre de dia pots tenir un cuidador professional a casa, uns diners, i també un centre de dia.
0: És lent, això, fins que no arriben un cop sol·licitem, fins que arriba, tenim la valoració i després arriben les prestacions?
1: Un any. Més o menys.
0: Aproximadament. Mm-hmm. Doncs tot això és el que s'explicarà, no?, en aquest taller. En aquest cas serà el dia 30 d'octubre.
1: Sí, el 30 d'octubre i el 18 de desembre.
0: Molt bé.
1: Queden dos encara.
0: Hem d'anar acabant, perquè ja hem exhaurit el nostre temps. Alguna cosa que vulguis afegir, Anna?
1: Pues no, volia dir que una altra diferència de discapacitat, dependència, hi ha la invalidesa contributiva, que és quan tu no pots treballar, i la Seguretat Social, que és un altre departament diferent de la Generalitat de Catalunya, te paga una pensió perquè tu no pots treballar i has contribuït tota la teva vida treballant a que et paguin això. És una altra cosa.
0: També des del CAP es pot moure tot això?
1: No, s'ha d'anar a la Seguretat Social.
0: Doncs déu-n'hi-do, per si han quedat molts dubtes, perquè si és molta informació de cop, i si voleu més informació, doncs no us perdeu aquestes xerrades que organitzen des de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. L'Anna Gómez és treballadora social del CAP de Calafell, ens ha acompanyat en aquest temps de ràdio. Moltes gràcies, Anna.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Veus la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Calafell Matí amb Ferran Boquer, perquè t'ho mereixes.
1: Les 10 del matí, un minut, en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv. Moment de la veu de la inclusió, aquest espai que setmanalment arriba de la mà de l'entitat Associació Món Inclusiu. Avui, a la veu de la inclusió, volem parlar d'un nou projecte que neix d'una necessitat real de les famílies de l'Associació Món Inclusiu. Es tracta d'una activitat de piscina inclusiva adaptada a les necessitats d'aquests infants. Avui ens acompanya la Helen Park, en representació de l'entitat Món Inclusiu. Helen, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Però, com dèiem, volem parlar d'aquesta activitat al voltant de la piscina. Ens troba també en els estudis de Calafell Ràdio l'Anabel Morales, des de la direcció del centre. Anabel, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Però també ens acompanya l'Alicia Sussiu, que és doncs una de les monitores d'aquestes jornades, d'aquesta activitat de piscina. Molt bon dia, Alicia.
4: Bon dia.
1: Doncs anem a conèixer doncs, com sorgeix aquesta idea d'aquesta activitat, Helen.
2: Bueno, para comenzar, estuvimos haciendo un poco un sondeo entre las familias socias de qué hacía falta dentro de nuestro municipio para que los niños pudieran realizar o para hacerlo en familia. Y una de las principales propuestas que salieron de ahí era pues la necesidad de hacer algún tipo de actividad física, ya que en muchos casos pues los niños lo requieren y sobre todo por el tema de motricidad, de flexibilidad y también el momento calma, que muchas veces es necesario que no solamente estén con el cole o terapias, sino que haya algo más allá. Entonces, uno de los primeros que se nos ocurrió o que salió era la piscina, que abarca un poco todos estos temas, motricidad, movimiento, calma, pero en el caso con niños con necesidades especiales, que ya en sí el Vilarén es un sitio muy inclusivo, los hacía falta una actividad un poco más centrada en los niños, en la necesidad propia y en la familia. Por ejemplo, hay algunos casos de niños que son escapistas y en una clase, que pueden estar en una clase normal, pero claro, a un monitor le puede representar un problema, ¿no? A nivel seguridad, de que si el niño se va o si el niño quiere salir, o un niño que a lo mejor entra en crisis en ese momento, también estás acompañando a otros niños. Entonces, vimos que ahí lo que se debía plantear era que hubiera un acompañamiento familiar. En este caso, pues un padre, una madre, para niño que tuviera esta necesidad puntual, o por lo menos de introducción. Y ahí fue que empezamos a hacer el proyecto y a mirar cómo podíamos encajarlo.
1: Helen, ¿son nens que ja havien tingut amb anterioritat alguna activitat vinculada a l'aigua, a la piscina, a la natació?
2: En muchos casos sí. En muchos casos ya niños que ya habían, de hecho hay niños que van simplemente con las instrucciones del monitor porque ya tienen un conocimiento previo. Había otros que muchas veces por mismo la familia el miedo a cómo podría reaccionar o porque pues son muy pequeños, todavía no habían tenido esta introducción a la piscina, aunque sí era una necesidad propia de la zona, porque aparte vivimos en una zona donde mucha gente tiene piscina, uh-huh. O en el verano se usa, entonces siempre es necesario que sepan nadar, defenderse y aparte de toda la actividad física que conlleva.
1: Uh-huh. Anabel, ¿cómo os arriba a vosotros al Centro Esportivo Vilarenca con uh-huh. esta propuesta de Món Inclusiu?
3: Doncs vam començar a fer reunions per veure les necessitats i el que vam fer també va ser posar els cursos de natació inclusius els dissabtes perquè el dissabte té molta més calma, perquè ens trobaven que, per exemple, un dilluns hi ha molta massa de nens, hi ha molta massa de pares, llavors si no teníem el problema dins l'aigua era dins del vestuari, bueno, i el dissabte hem trobat aquella calma que, bueno, que les necessitats ho precisen i la veritat és que hem fet aquest dissabte la primera sessió i superbé. Bueno, això ho pot dir l'Alicia millor que jo.
1: Alicia, com va anar?
3: Que està a primera
4: bé,
3: plana.
4: Bueno, els nens que necessitaven estar amb el pare, mare o tutor van fer una mica d'activitats psicomotriu a la piscina petita com un parxís però en gran. És a dir, cada nen feia l'activitat que més còmode sentia. si un nen no volia jugar amb l'aro, tenia l'opció amb les pilotes. Si no volia les pilotes, separació de colors. Una mica el desenvolupament psicomotriu. Després, a la piscina la gran, amb els nens que tenien una base de natació, ja sí que van fer una mica de tècniques de nado. Van fer una mica de crawl, d'esquena, de braça, i una mica de familiarització amb l'aigua i amb l'ambient, perquè al final estan socialitzant entre ells.
1: Anabel, no sé si fins al moment havíeu realitzat aquest tipus d'activitats inclusives amb nens, amb persones amb aquestes necessitats especials.
3: Sí, nosaltres amb els cursers de natació d'entre setmana, sempre a cada grup tenim una plaça d'inclusió, perquè bueno, jo sempre he entès la inclusió com incluir, no excluir i fer un grup a part. Però clar, hi ha necessitats molt diferents, com l'escapisme, com bueno, no tot és una línia recta, i llavors qui pot anar entre setmana, perfecte, perquè s'ha adaptat molt bé. I bueno, farem, suposo que això anirà en el temps, i farem com un filtre els dissabtes, i qui té aquesta ja, bueno, que està còmoda en l'ambient i tot això, ho podem ficar ja a aquesta plaça que tenim reservada en cada grup de nens.
1: Es tracta una miqueta d'ara de saber, no?, el nivell de cada nen, de cada participant, saber el nivell també de quina manera doncs pot participar i llavors incloure'l en diferents grups, no?
3: Això és.
1: Helen, de quants nens estem parlant?
2: Aproximadament uns 22. Uh-huh. Entonces,
1: déu-n'hi-do, eh? És un grup nombrós, podríem dir.
2: Habrían, digamos, el espacio, que hay dos piscinas, los que lo conocéis. Está un espacio donde están los niños con sus padres, los que son más pequeños o que están familiarizándose inicialmente con la piscina, y luego los grupos que ya saben algo más o que van nadando, y entonces estos van solos. Hay supervisores, padres también, están ellos dando instrucciones, y a base de eso se va haciendo pues la actividad.
1: ¿Desde quines edats estem parlant, més o menys? Entre els més petits i els
2: més
1: grans?
2: Lo hemos abierto más o menos que era unos 4 años hasta los 12, más o menos. Y bueno, en principio ha sido esto. Ay, quería agregar una cosa más.
1: Digas.
2: Porque cuando estábamos hablando del proyecto, bueno, este proyecto está subvencionado en parte por el Ayuntamiento de Calafell. Y es muy importante, quiero destacar esto, porque lo que pasa muchas veces es que las familias no pueden pagar una clase entera, porque muchas veces te toca como elegir entre, pues, o lo llevo a terapia, o lo llevo a una sesión especial que necesita, o lo llevo a hacer el ejercicio o esto, que a veces se queda en un segundo plano, aunque es muy necesario. Entonces, la asociación, hemos acudido a la regidora de Derechos Sociales, y ellos han estado abiertos totalmente y nos han dicho, tiramos para adelante. De ahí fue cuando fuimos a hablar con Anabel, porque ya sabíamos que había una iniciativa inclusiva, pero queríamos llevarlo en grupo, sobre todo con las familias, porque también da mucha tranquilidad cuando conoces un poco las necesidades de tu hijo, porque claro, a primeras soltar a un nene que a lo mejor no termina de entender por qué estoy aquí ahora solo, y ahora pues por ejemplo van conociendo a Alicia, pues van llevándolo mejor, ya le cogen confianza con el agua, con el entorno, entonces es mucho más fácil pues luego incluir-los en los demás grupos donde podrán tener su plaza.
1: Alicia, ens parlaves una miqueta de les activitats que vau fer en aquesta primera jornada aquest dissabte passat, però clar, suposo que també necessiteu altres monitors, no? Parlàveu de que uns estan fent una natació, d'altres estan a l'altra piscina fent com a jocs, no?
4: Sí, bueno, com a la piscina petita estan amb els pares, realment tinc el suport de dues pissarres. A la piscina petita li fico la pissarra amb les activitats que farem aquell dia. Així tenen també una mica de suport visual. L'activitat 1, l'activitat 2, l'activitat 3. N'hi ha un ordre. Si és veritat que cada nen té una adaptació, vol fer una cosa, no vol fer una cosa, i és una elecció al final. Si vol fer l'activitat 3 primer i després la 2, no passa res. Cadascú que faci com més còmode es senti. I clar, jo vaig a la piscina gran, normalment estic més estona a la piscina gran amb els nens més grans o que tenen una base, i a la piscina petita està el pare o la mare. I jo li pregunto, tot bé, necessiteu alguna cosa, ho heu entès, el joc, com es fa? Amb les peces, per exemple, és ordenar-les per colors. N'hi ha unes taules a baix que és de color verd, vermell, groc, blau. I amb les peces s'han de ficar. No té molt misteri, al final és fer tres passos. Agafar una peça, ficar-la a la colxoneta i tornar. I així contínuament. Un altre monitor, jo crec que no fa falta, perquè al final també es fan un suport. També es busca una mica la socialització entre ells. Que juguin, que s'ho passin bé. Al final l'aigua és un estímul. Dins de l'aigua canvien molt, la veritat. I aquest dissabte ho hem vist. Que no sé per què, però és com que ja estem com més presents. Sí. Et fan cas, si li dius que vagin cap allà van, si li dius que agafin això ho agafen, estan més relaxats.
2: Sí, total.
1: Amb quina periodicitat es faran aquestes jornades de piscina?
3: Cada dissabte.
1: Cada dissabte, sí. Setmanalment. Sí. Cada setmana heu de preparar una activitat diferent, més que res per motivar els participants, no?
4: Sí, sí.
1: Com ho prepareu, això? És a dir, ara heu realitzat aquesta del dissabte passat, com planifiqueu aquesta següent?
4: Bueno, ara que hem fet un grup de WhatsApp, mirem a veure quins nens venen i depèn de les seves necessitats es pensa en una activitat per cadascú. Al final són diferents activitats i els nens tenen l'elecció. Què volen fer aquell dia? Jo preparo, per exemple, com... És que jo ho dic així, un parxís en gran.
1: Uh-huh.
4: I cada casella és un joc. I cada nen, que si li agrada aquell joc, que vagi per aquell joc. Té una finalitat, perquè al final agafar aros treballem una mica l'apnea. Després, agafar les peces, treballem una mica la natació. Movem una mica les cames, van amb unes bombolletes, les que no toquen a terra, i van nedant poquet a poquet. També la familiarització amb l'aigua, que es relacionen amb algo que està bé, que s'ho passen bé, que li agrada. I poquet a poquet poder introduir-los a la piscina gran. I aquest dissabte jo prepararé en base als nens que venen, la necessitat que tenen, què li agrada. Alguns els coneixo d'abans, que ja venien a la piscina al Vilarenc. I així, poquet a poquet, i veure què li agrada cada setmana. Si li agraden els aros, ficar-lo la setmana que ve també, i poquet a poquet.
1: Helen, ens deies que la jornada va anar molt bé. No sé, les sensacions de companyes, d'altres pares, o fins i tot dels nanos, si hi ha algun que s'ha fet enrere, que no vol anar, o al contrari, que ja estan esperant aquest pròxim dissabte per anar-hi.
2: Estuvieron increíbles, estaban todos muy cómodos, tanto niños como familias. Porque a veces pues las mamis somos un poco intensas en ay, que se va.
1: Claro, estem patint, ¿no? A
2: claro,
1: veure com estás... reaccionarà a aquell
2: claro,
1: nen o nena.
2: Y todo lo contrario, o sea, fue un momento calma también para las mamis, porque los vimos que estaban súper atentos a lo que ella les daba, la instrucción. Él no estaba corriendo ninguno, ni lo que decíamos antes, escapismo, o la hiperactividad, o el distraído, ¿no? Estaban todos súper atentos a lo que hacían. Las familias salieron muy contentas, porque pues era el objetivo al final, de que hicieran ejercicio, de que entre ellos también hicieran juegos, y luego los papis que estuvieron en el agua, pues igual también quedaron muy contentos porque pudieron tener este momento con sus hijos que en otra situación pues no lo podrían haber hecho.
3: No encuentras.
2: Exacto, no encuentras ese espacio o no es lo mismo que ir a lo mejor en casa o todo eso, sino que estaban con unas instrucciones y ahora vamos a hacer esto y lo otro, súper bien. Estaba muy contenta toda la gente.
1: Som molts anys de trajectòria del Centre Esportiu Vilarenc Aqua. Jo no sé si al llarg del temps ens deies que heu realitzat moltes activitats inclusives. No sé si cal també formar els monitors o també tenir jocs especials per fer aquestes sessions inclusives en vostre centre.
3: Nosaltres, bueno, ens vam proposar en contactar amb l'associació, mai m'oblido del nom, no de la vostra, perdona, que va venir una psicòloga i ens va donar un curs, no sé quantes hores van ser, em sembla que van ser 3 hores, de com pensava un nen amb TDAH, bueno, ens va posar una miqueta en situació. perquè formacions, estudis, jo no els conec avui dia, no, o estudiar psicologia o no. Però bueno, aquesta formació ens va anar molt bé i després, com hem tingut la sort de conèixer el món inclusiu, els he demanat que si a veure si els nens em poden fer uns pictogrames al pictogrames,
2: els sí, teus, sí, sí, sí,
3: als vestuaris, perquè ells visualitzen millor una imatge que no una paraula. Llavors, si ja els nens veuen, primer et canvies, després a l'aigua, després a la dutxa, i ja ho porten com tot molt, i bueno, a veure
2: sí,
3: si fan un taller.
2: Sí, estamos pendientes todavía.
3: Tenen que fer un taller per ajudar-nos a decorar aquests vestuaris tan, uh-huh, tan freds.
1: Uh-huh. Pel que fa al material, ha calgut incorporar alguna peça, algun material necessari per aquestes classes?
4: També et dic que si... per molts estudis que tu tinguis, si no tens la vocació i la connexió amb els nens, ah, no fas res. Si tu... sí, la formació és molt important, però també és, molt, és més important la vocació i la connexió amb els nens. Si tu no tens una personalitat que saps ficar límits, saps dir que no, saps ser una mica més... que vagis més endavant, no aconseguiràs res, perquè al final són amb moltes estructures, necessiten una rutina. I sí, quan et treus d'aquella rutina, ja està. Perquè quan un comença que no vol, que no vol, que no vol, al final ho traspassa a l'altre. I així contínuament. Per això s'ha d'acompanyar a cada infant. Si veus que fa una mica d'escapista, s'ha d'acompanyar, no dir-li no, no facis això, és poquet a poquet. Vale. Ho distreus una mica. Anem a aquella piscina, agafem aquell xurro, a veure si aconsegueixes. Ara, després del xurro, agafa la pilota, a veure si aconsegueixes. Ara agafarem el xurro i farem el cavallet, que li agrada molt el cavallet als nens. Vinga, va, fem una carrera. I poquet a poquet fas una mica que s'involucrin amb la piscina i li agradi. Són com petites metes.
1: Entenc que a base de cada setmana d'anar coneixent, en aquest cas, a la monitora, també es crea una relació, no? Una empatia, sí, que potser el primer dia, davant del desconeixement, doncs els nens també estan una miqueta a veure què passarà, no? Uh-huh. Però a base de compartir aquest temps, els dissabtes i aquestes activitats, també es crea una unió, no?, entre el monitor i aquests nens, no?, amb atencions, amb necessitats especials.
4: Sí.
1: Doncs ho anirem deixant aquí. Serà al llarg de tot el curs que es faran aquestes jornades els dissabtes?
2: Sí, lo tenemos hasta junio.
3: És igual que els cursets, sí, normals d'un trimestre. Sí. Mm. Són 12 sessions, i de moment tenim això i...
2: I vamos a ir trabajando, sí, sí, ahí, más cosillas.
3: D'aquí volem treure també, a lo millor, ball inclusiu, bueno, que no es quedi només a l'aigua.
2: Sí.
1: Doncs avui parlant d'aquestes activitats aquàtiques inclusives des del Centre Esportiu Ilerenc-Aqua, des d'aquest espai La Veu de la Inclusió amb l'associació Món Inclusiu. Ens ha acompanyat la Helen Park de Món Inclusiu. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: I del Centre Esportiu, la direcció, Anabel Morales. Gràcies, Anabel.
2: Gràcies.
1: I des de l'encarregada d'aquestes classes de la monitora és l'Alicia Sociu. Moltes gràcies també per venir i fins la propera. Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Gràcies.

0: Aquesta és la cançó, la col·laboració que publicaven ja fa temps enrere, James Morrison amb la Nelly Furtado. La versió que van fer del Broken Strings, recuperant cançons de la història de la música, grans hits, que recuperem aquí en la nostra selecció musical del Calafell Matí.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: Cançó que, per si no teníeu la informació, la vam publicar el mes de desembre del 2008, concretament. Vinga, se'ns ha disparat novament el jingle, fem una pausa, una aturada publicitària, tornem de seguida, en un moment, des de l'espai de les escoles, aquí, en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Vinga, tornem de seguida.
2: Ep, no badis! Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
0: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició amb productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
2: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 2 minuts i escaig, arribem al punt de 11:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars, l'avanç informatiu, amb les notícies més destacades d'aquest dimecres, dia 7 d'octubre de 2026. Amb la Mireia Romaguera, endavant. Molt bon dia.
4: Molt bon dia. Les fortes pluges d'aquest passat dimarts a la tarda vespre han acumulat uns 70 litres a Calafell. Alguns carrers i zones del passeig marítim van registrar importants acumulacions d'aigua. Els Mossos d'Esquadra van fer una vintena d'actuacions relacionades amb les pluges a la demarcació tarragonina. Aquest divendres 9 d'octubre és l'últim dia per votar els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. Neix un nou projecte Calafell, Arc i Vida, de l'Associació Penedès contra el Càncer, adreçat a persones afectades de càncer de mama. Les biblioteques de Calafell inicien un nou servei adreçat a les persones amb domicili a Calafell i Segur de Calafell i que tinguin mobilitat reduïda per edat o per circumstàncies mèdiques. El SEM atén més de 3.400 intoxicacions en un any a la Regió Sanitària Penedès. CUNIT reclama a DIF que actuï d'una vegada per la neteja i el manteniment de l'entorn de les vies ferroviàries. 3 detinguts a Sant Jaume dels Domenys en 4 motos robades en poques hores abans a Vilafranca. Els Mossos els van localitzar en un traster de lloguer gràcies al GPS d'una de les motocicletes sostretes. Declaren culpable d'assassinar l'home acusat de matar la seva exparella a Calafell l'any 2025. Els membres del jurat consideren provat que l'investigat va agredir sexualment la víctima abans del crim. I parlarem de com estan els pantans a hores d'ara al Camp de Tarragona, després de les últimes pluges. L'ecomapa dels ecologistes identifica prop de 200 escocells de l'arbrat urbà amb deficiències a la ciutat de Tarragona. La informació sobre els punts negres sense arbres es farà arribar al consistori tarragoní.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Amb un 11:15 del matí. Els dimecres, aquí en directe, Calafell Ràdio, calafell.tv, anem un dels centres educatius del nostre municipi, dintre de l'espai de les escoles, que fa molts anys que fem des d'aquesta emissora municipal. Avui la Mireia Romaguera s'ha desplaçat fins a l'escola Santa Creu. Anem fins allà, anem a saludar-la i a escoltar aquests alumnes del centre educatiu. Mireia, hola, molt bon dia.
1: Molt bon dia, doncs sí, ens trobem aquí a l'escola Santa Creu de Calafell per parlar amb alguns dels alumnes de 6è de primària d'aquesta escola i els tenim preparats doncs perquè avui ens parlaran del dia de la gent gran. Ells doncs van estar fent activitats sobre aquest tema i els hi preguntarem com va anar. Primer de tot els saludem, molt bon dia, com et dius tu?
2: Em dic Emma.
1: Com va anar el dia de la gent gran, què és el que veu fer?
2: Hem fet uns cartells amb paraules per als avis, per el dia dels avis, i hem fet una redacció i la hem llegit.
1: Molt bé. Explica'm una miqueta de què anava la redacció i què és el que recordes tu d'aquell dia. Com et dius, primer de tot?
3: Em dic Júlia. La redacció anava de agrair als avis i dir-li unes bonites paraules.
1: Bé, i et va agradar aquest dia? Com ho vas viure?
3: Me va agradar molt i va ser molt xulo i molt emocionant.
1: Molt bé. Com et dius tu? Bon dia.
4: Bon dia, em dic Jana.
1: Jana, què vas aprendre d'aquell dia de la gent gran? Què és el que et van ensenyar aquí a l'escola?
4: Que val més estimar molt els teus avis perquè no sempre estaran al teu costat. Aunque en alguns moments han estat en molts moments importants, no sempre estaran allí per tu.
1: Molt bé, molt bé, molt ben explicat. Vinga, anem saludant. Com et dius tu?
5: Em dic Aina.
1: Aina, què tal? Com va anar aquell dia de la gent gran i què és el que recordes o que explicaries als oients de la ràdio?
5: Li agraeixo molt que estiguin al nostre costat amb els moments dolents i amb els moments bons. I us agraeix molt això.
1: És molt important, no?, tenir els avis. Explica'm una miqueta experiència amb els teus avis.
5: Bueno, m'ha acompanyat a molts jocs quan estava malalta i tot això. I quan estava trista o això. I també les històries que ens han contat de quan era els seus temps. Això també.
1: Molt bé, molt bonic, eh? Em poseu la pell de gallina, eh? Només de pensar doncs, amb lo importants que són els nostres avis i àvies. Com et dius tu? Bon dia.
6: Em dic Joan.
1: Joan, com va anar aquell dia de la gent gran? Els teus companys han explicat que vau fer una redacció, que la vau llegir. De què anava?
6: Em va agradar molt aquell dia i vam llegir una redacció que era molt bonica, que agradèiem els dies dels avis.
1: Què és el que valores tu dels teus avis?
6: Que sempre estan al meu costat i
1: què més fas amb ells, aviam?
6: Em porten al parc.
1: Què recordes de quan eres més petit, també?
6: Que quan estava malalt vaig anar a la seva casa.
1: Els avis, què faríem sense els avis, oi?
6: Sí.
1: El que ajuden, els avis.
6: Sí.
1: Molt bé. Vinga, tu com et dius?
7: Jo em dic Àlex.
1: Àlex, què tal? Com va anar aquell dia de la gent gran? Què recordes?
7: Bueno, molt bé. Jo vaig llegir el primer i bueno, em va fer molta il·lusió perquè era un text que li podíem agrair tot el que vam fer per nosaltres i em va fer molt feliç.
1: Recordes alguna frase d'aquest text que vas llegir o alguna coseta?
7: No.
1: No. Bueno, i el teu sentiment cap als teus avis? Explica'ns quina és la relació.
7: Bueno, molt bé, perquè jo a l'alt col·le, sempre anava a casa d'ells a dinar i sempre em cuinàvem i em fèiem el que volia i ja estic molt agraït.
1: Els avis també sempre ens fan el que més ens agrada, de menjar. Què és el que més t'agrada a tu? Què et fan els avis?
7: Macarrons.
1: Els macarrons, els macarrons, els avis, per favor. Vinga, seguim endavant. I les croquetes de la iaia, que no faltin. Vinga, la iaia Puri, diuen per aquí, Ferran. Vinga, com et dius tu?
8: Bon dia, em dic Eric.
1: Eric, què tal? Com va aquest dia de la gent gran aquí a l'escola Santa Creu? Que és el que veu aprendre, no?, d'aquest dia tan important per commemorar, no?, i representar la gent gran.
8: No, bé, va anar bé. I, pues sí, va ser molt impressionant. I van llegir a tota la gent, que els avis, sí, va ser molt impressionant i emocionant per nosaltres i ells.
1: Explica'ns una miqueta, no? Ells, com ho viuen, quina és la relació que tens amb els avis, tu?
8: No, pues la meva relació és de sempre. Amb els meus avis sempre he tingut una bona relació perquè és el que han dit tots els meus companys. Estan amb mi, cuinen per mi, me porten a qualsevol lloc, a qualsevol lloc, i pues això, que estan sempre amb nosaltres.
1: Una molt bona relació. Quin és el plat estrella dels teus avis?
8: No, els macarrons, això sempre.
1: La lasanya. Mira, és que ara que parleu de macarrons, nosaltres a la ràdio també tenim un company que, bueno, quan quedem, també fem una macarronada, i també,
0: exacte,
1: no és avi, però ens encanta, Ferran?
0: Molt, molt, i surten molt bons.
1: I tant. Ens queda un alumne més per entrevistar, però està una miqueta lluny, que vingui cap aquí, cap al micròfon, perquè ara li preguntarem també. Com et dius, tu?
9: Aitana.
1: Aitana, què tal? Com va aquest dia de la gent gran per tu? Quina va ser la teva experiència?
9: Pues molt bona, la veritat. Em vaig divertir moltíssim. I...
1: Què és el que veu fer? A banda de llegir una redacció, què és el que us van ensenyar?
9: Pues els cartells estaven molt bonics, la veritat. Cadascú va fer el seu estil i tot això. I la veritat va ser molt bonic perquè, a més, hi ha avis que no estem aquí amb nosaltres, però sí, però aún així ens cuiden des de on estan, i la veritat és molt bonic.
1: Els cartells de què eren? Tenien unes frases o vau fer uns dibuixos? Què significaven?
9: Tenien unes frases molt boniques que les fèiem als avis, i res, hi havia persones que iban a ensenyar als avis d'això.
1: Molt bé. I la teva relació amb els teus avis?
9: La meva relació és molt bona, la veritat.
1: Què és el que destacaries, no? Del que fas amb ells habitualment?
9: Pues nada. La veritat és que amb els meus avis no passejo gaire, però sí, és molt bona.
1: La relació. Molt
9: sí.
1: Bé. Doncs moltes gràcies i bon dia.
9: Vale.
1: Algú que hi ha aquí, abans de finalitzar aquesta connexió en directe, vol explicar alguna cosa més sobre els seus avis o del dia de la gent gran? Vinga, explica.
10: Que sempre estan al nostre costat en molts moments importants, i els agraïm tot pel que fan per nosaltres.
1: Mira, aprofitarem perquè els saludeu, eh? Jo que esteu parlant per la ràdio, els envieu una salutació. Vinga, tu mateixa primer.
10: Hola.
1: Has de dir els noms als avis, saludar-los. Vinga. No? Qui vol fer una salutació als seus avis? Vinga, tu. Vinga.
11: Hola, Yagi, Luisa. Gràcies per les croquetes.
1: Gràcies per les croquetes. Algú més vol fer... Vinga, tu.
12: Hola, l'avi Pedro, que gràcies per els macarrons que en cuina.
1: Molt bé. I tu?
8: No, que gràcies als meus avis, que es diuen Miquel i Maria, que per sempre haver estat amb mi.
1: Molt bé. I algú més vol dir alguna coseta més?
13: Vinga. Moltes gràcies, Aurora i Pedro, per estar sempre amb mi.
1: Molt bé, doncs bueno, Ferran, mira, hem acabat d'una manera molt bonica amb tots aquests nens i nenes de 6è de primària de l'Escola Santa Creu de Calafell. El dia de la gent gran han fet moltes coses, i també relacionat, com no, doncs amb els avis i àvies, que també formen part de la vida, i una part molt important, oi que sí, nois?
14: Sí.
1: Vinga, doncs fins aquí aquesta connexió en directe. Molt bon dia.
0: Gràcies, Mireia, gràcies als alumnes d'aquest centre educatiu de l'Escola Santa Creu de 6è de primària. Ens han parlat avui d'aquest dia de la gent gran aquí en el Calafell Matí.
15: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais, i tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
16: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
17: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love.

0: ens agrada i molt tot el que fa aquesta gran veu britànica Sam Smith. Aquesta és la cançó que al costat de Calvin Harris i J.C. Reyes publicava ja fa temps enrere. És I'm Not Here to Make Friends amb el Sam Smith. Arribem a les 10:43 minuts, anem camí de les 11. Després del temps, amb Josep Miró, el que farem és parlar del Sancine, és el Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient, que arriba a aquesta edició, número 33, que celebra entre el 4 i el 15 de novembre, també a Calafell. Entre Calafell i Barcelona, a través de la programació online, és el festival, com dèiem, d'aquestes pel·lícules, d'aquests curts, d'aquestes cintes sobre el medi ambient. Nova edició que es fa a Calafell, us ho explicarem a partir de les 11 amb responsables d'aquest festival. I el matí que continuarà endavant fins la 1, moltes més propostes en aquest dimecres. Tindrem Sofà, Play i Manta amb la Roser Ribas a partir de 11:45, amb les propostes cinematogràfiques i també de sèries a les plataformes. I a La meva manera, La cuina que viatja amb la Mari Herrera, puntualment gastronomia i viatges a molts punts del món a partir de les 12 del migdia. I abans de la 1, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot això aquí, a l'emissora municipal de Calafell, Som Calafell Ràdio, en el Calafell Matí. Gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio. Vinga, seguim endavant.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: I amb més música, més cançons. Bad Taste amb Free Sky.

0: 13, 47 minuts. Parlem ara de la jornada dedicada a la reutilització i els productes de segona mà, que es farà aquest dissabte aquí al nostre municipi a Calafell, aquest dissabte dia 10 d'octubre, en el centre cívic Can Perotet del carrer Molina número 5 i 7. Es farà una nova edició del Mercadal Una Nova Vida, una proposta que aposta per la reutilització, l'intercanvi, per donar una segona oportunitat a aquells objectes que ja no fem servir. La jornada es fa entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, permetrà als visitants trobar tota mena d'articles de segona mà, roba, llibres, objectes, accessoris i molt més. També hi haurà un espai dedicat a eines, a estris de jardí. Aquesta iniciativa vol posar en valor una manera de consumir més responsable, allargant la vida útil dels objectes i facilitant que allò que ja no necessitem pugui ser útil per una altra persona. En aquest sentit, el lema de la jornada és ben clar: dona-li una segona vida a les teves coses. Tots aquells que vulgueu participar-hi, amb una parada encara podeu consultar la informació i inscriure-us a través d'un codi QR que figura en el cartell de l'activitat. I com que és una jornada, doncs, que és una bona ocasió per trobar-se també per compartir, durant tot el Mercadal hi haurà servei de bar. Així doncs, aquest dissabte, dia 10 d'octubre, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, atenció, en el centre cívic Can Perotet, a la zona de Segur de Dalt, a Vall de Mar, doncs, en aquest centre cívic es convertirà, doncs, en aquest punt de trobada per als amants dels objectes de segona mà i, sobretot, per a aquelles persones que aposten per reutilitzar, compartir i cuidar el planeta i la comunitat. I també us volem parlar de pintura. Atenció a aquesta proposta cultural que tenim aquests dies a Calafell, perquè en el Centre Cívic Cinema Iris s'hi pot visitar l'exposició de pintura a l'oli Joviz, fins quan?, de l'artista Joaquina Vizcaíno. Es tracta d'una mostra que ens permet descobrir diferents obres de l'artista amb una pintura molt personal, plena de color, de formes i de paisatges. L'exposició s'inaugura aquest dissabte, dia 10 d'octubre, a les 5 de la tarda, i durant el cap de setmana es podrà visitar dissabte, des de les 11 del matí fins les 2 del migdia i des de les 6 fins les 8 del vespre, també diumenge en aquests mateixos horaris. També estarà oberta el divendres dia 9, de 6 a 8 de la tarda, i dilluns dia 12, entre les 11 i les 2 del matí, i també de 6 a 8 de la tarda. I una dada important, l'exposició romandrà oberta fins al 17 d'octubre, coincidint amb l'horari habitual del centre, sempre que la sala no tingui cap altra activitat. Per tant, si aquests dies us ve de gust fer una parada davant d'unes bones pintures i descobrir l'univers de Joaquina Vizcaíno, ja ho sabeu. Joviz, fins quan? El Cinema Iris, el Centre Cívic Cinema Iris de Calafell, una proposta més de cultura i art que podeu trobar aquests dies al nostre municipi, a Calafell. Són recomanacions que us fem aquí, a Calafell Ràdio, des del Calafell Matí.
1: De 9 a 1, Calafell Matí.
0: Ara mateix, 9 minuts, i arribem a les 11, arriben els Oques Grasses. Amb aquests 4 concerts que ofereixen a Barcelona, a la Ciutat Comtal, sempre que la pluja ho permeti, eh? Aquesta no hi faltarà, segur. Està guai! I estan de comiat els Oques Grasses. Vinga, ens quedem amb aquesta gran cançó.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Minut i mig, i arribem al punt de les 11 del matí. Com sempre a aquesta hora, ens actualitzem amb el temps, amb la crònica d'en Josep Miró, ara que hem deixat enrere el cel gris i que comença a sortir el sol i que ja llueix des de fa una estoneta. Josep Miró, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Si al final el temps doncs, ens ha donat una treva, s'ha aclarit notablement, queda algun núvol que s'imposa al sol, però encara la situació és d'inestabilitat. I, per tant, contem que a partir de migdia i sobretot de cara a la tarda tornin a créixer nuvolades, es torni a nuvolar i podem tenir alguna pluja o ruixat, però ja dispers puntualment d'una certa intensitat, però no de la durada i quantitats que hem rebut fins ara. Per tant, esperem que puguin caure precipitacions doncs, aquest vespre i primera hora ni quan desapareixerien i al final i entre la nit ja s'obririen clarianes. Les temperatures han baixat, s'han situat en els 17 graus de mínima, mentre que la màxima avui tornarà a pujar a l'aclarir-se i podrà arribar fins als 23, amb una humitat alta encara. Vents en conjunt febles, de garbí, girant a mestral al final del dia i amb la mar moguda amb maró pràcticament la major part de la jornada. Per demà esperem que el temps vagi millorant, amb domini del sol, amb algun núvol baix a primera hora al matí, núvols alts, sobretot de cara a la tarda, i al final del dia s'ennuvolarà i no descartem que entrada la nit es pugui escapar alguna gota, però serien les escorrialles i molt puntual i tan sols podria deixar alguna dècima. Després, a partir de divendres, ja temps estable i al cap de setmana també, i no esperem pluges fins a entrada la setmana vinent.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix la temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 21 graus centígrads i llueix ja el sol.

0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Molt bon dia. Avui parlem del Festival Sant Cine, el festival que celebrarà aquí al municipi de Calafell i també altres punts. Tenim amb nosaltres, i els coneixeu, són el Claudi i el Jaume. Molt bon dia a tots dos.
2: Hola, bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia.
1: Hola, Jaume. Doncs volem començar parlant de les dates, perquè ja està el cartell, ja estan les dates, ja s'ha anunciat. Jaume, explica'ns.
3: Ja ho tenim tot apuntit, apuntit tot, eh? Sí, bé, comencem a Calafell el dia 7 de novembre, inaugurem el festival, i bé, amb una pel·lícula molt interessant que va sobre els residus en els oceans, aquests residus invisibles. Tindrem aquí, és una estrena en el nostre país, i tindrem aquí els realitzadors, i crec que serà una jornada molt, molt interessant, a més amb un tema que em fa l'efecte que és molt sensible, no?, amb la ciutadania de Calafell, el tema dels oceans, del mar, de la platja, i sobretot de com cuidem el nostre entorn.
1: De fet, serà el 7 de novembre aquí a Calafell, però del 4 al 22 de novembre, no? És el que posa el cartell, és el moment en què celebrarà.
3: Bueno, com sabeu, també tenim una programació a Barcelona, i llavors el dia 4, en Caixa Fòrum, que és un dels patrocinadors, i que de fet el 70% de la programació restant del festival, que no es pot veure presencialment, que es veu online, doncs es podrà veure a través de la plataforma Caixa Fòrum Plus, on hi haurà pues, més de 20 pel·lícules no? per gaudir des de casa, amb una plataforma que és gratuïta per tothom, i llavors doncs, el 4 fem la presentació del festival al Caixa Fòrum, la presentació global, doncs, bueno, presentant la programació que farem aquí a Calafell, la programació també que es fa a Barcelona, i a partir d'aquí ja doncs, cada ciutat anirà acollint diferents projeccions.
1: Claudi, què ens expliques tu d'aquest, de nou, el Sant Cine aquí al municipi de Calafell, amb un títol en el cartell del cinema que deixa empremta?
2: Sí, jo sempre penso que... Bueno, nosaltres sempre hem intentat, al llarg de la història del festival, mirar la part positiva, no? I que sigui sempre que és possible que el missatge sigui en positiu, no? I això de l'empremta va lligat a que sempre que parlem de l'empremta està lligat a una connotació negativa, no? Que l'empremta ecològica, que l'empremta de CO2, que la petjada de no sé què, no? Però nosaltres també veiem que n'hi ha altres empremtes, que pot ser perfectament el festival, no? O tantes altres empremtes de gent desconeguda, no? Que fa cada dia una tasca fonamental per la natura, pel medi ambient i per a la vida, no? I, mentrestant, alguns van deixant cicatrices, no? Al planeta, i en altres, no? Que van aportant vida, no? Mentre s'està saquejant un territori i un altre sembrant un bosc. No? I nosaltres sempre pensem que la cultura, el cinema en aquest cas, com el festival, també és una llavors que jo sempre penso que sense cultura mai serem lliures, no? I per tant, aquesta és l'empremta que nosaltres com a entitat, com a persona que estem lligats a la cultura, i volem deixar, no? I d'aquesta manera, si ja en aquests 33 anys que portem, no? Ja hem fet un camí, convidar la gent a que també deixi la seva empremta, la que sigui. Jo penso que n'hi ha un moment a la vida de tothom, com faran ara d'aquí a no molt, que tindrem unes eleccions, no? Hi ha moments que hem d'escollir. Yeah? I el Sant Cine aquest és una finestra oberta també perquè tothom pugui arribar a qualsevol lloc del món que està reflectit per les pel·lícules que participen al festival, i que cadascú decideix en un moment donat quina és l'empremta que vol deixar, no?
1: Jaume, quin tipus de pel·lícules podrem veure aquí a Calafell al llarg dels altres festivals que han tingut lloc aquí al municipi? Han tingut molta expectació, han anat molt bé. Expliques una miqueta, doncs, quines seran les seccions, quin tipus de cinema podrem veure?
3: Tenim preparada aquest any una programació, si l'any passat ja va ser una programació de gran qualitat, aquest any jo crec que fins i tot l'arribem a superar. Tenim produccions que venen avalades per grans premis, per grans festivals, produccions independents. Tornem a tenir dues produccions del Leonardo DiCaprio un altre cop, que es podran veure en primícia aquí, bueno, només a Calafell, de moment. És una programació molt variada, intentem que sigui una... No, com deia el Claudio, no? Deixar empremta, i aquestes pel·lícules jo crec que deixen empremta en moltes diferents situacions i reptes ambientals que tenim, no? Si tenim... hi ha pel·lícules que ens parlen, evidentment, sobre el canvi climàtic, sobre les decisions que hem de prendre, no? A favor de... el nostre entorn i potser en deteniment nostre, la relació amb les altres espècies, no? I com aquesta relació també ens afecta a nosaltres, a fer-nos, jo diria que més humans, no? O més animals, no ho sé, ja. Sí. És una programació molt variada, una programació que em sembla que també hi ha pel·lícules, sobretot hi ha una pel·lícula que és Sentient, que és una pel·lícula que no és apta per tots els públics, perquè et fa reflexionar, però unes reflexions profundes. I és genial, no?, que el cinema també et qüestioni i et posi en llocs, no?, històries que et posen en llocs... si jo fos el protagonista d'aquesta pel·lícula, actuaria igual, faria el mateix, no? I això a mi, a tots, no?, ens emociona molt que no siguem només espectadors, sinó que aquestes pel·lícules no siguin només per veure, sinó són pel·lícules que finalment et fan sentir i et fan qüestionar moltes coses. I aquest és l'objectiu del festival, no? Qüestionar-te perquè ens va el nostre futur, no? Va el futur de les noves generacions.
1: Claudi, de quina manera podran gaudir, doncs, les persones que vulguin, d'aquí del municipi o també de tota la comarca, gaudir del festival, no? La inauguració, comentava el Jaume, serà el dia 7, el 7 de novembre, però al llarg de tota la programació, de quina manera, bueno, es pot assistir?
2: Afegiré una petita cosa, que m'ha agradat molt el que ha dit en Jaume ara. Jo crec que aquest festival, si té una virtut, és d'incomodar, no? Normalment, quan convidem a la gent a entretenir-se i que té aquesta predisposició, perquè el cinema és entreteniment, no? Jo penso que a la vegada que ens podem entretenir amb un missatge que pugui anar
1: dirigit
2: mitjançant la pel·lícula, que ens incomodi, no?, i que aquesta incomoditat es convidi a reflexionar, que és el que va dir en Jaume, no? I, per tant, convidem a estar incòmodes, a
3: incomodar-nos,
2: a partir del dia 7.
1: Clar, hi ha moltes maneres, no? Reflexionar, sí. Incomodar-nos, no?
2: Sí, sí, però jo crec que quan adaptem aquesta actitud de sofà i molt còmoda, no convida molt a reflexionar, no? Perquè... com deia el Jaume abans, no? Si toquem una mica aquesta fibra, no?, sensible, que tenim tots, evidentment, que tenim tots. Crec que d'aquesta manera el que volem fer és que la gent pugui entretenir-se, incomodar-se una mica perquè després hi hagi un debat. I normalment sempre, després d'un debat, s'enriqueix molt, no?, la societat, sigui una societat petita, gran, o un país, no? I, per tant, aquesta incomoditat és un lloc molt còmode, que és el Teatre Joan Culell, que és on passaran les estrenes presencials de la secció oficial del festival. Ja sabeu que tenim un clàssic, que és el dia dijous. El dijous sempre toca paella. I, per tant, farem la clàssica paella i amb el mateix paellero, que ho portem des de València, que és un crac, el Quique. I aquest mateix dia es consolida ja el Premi Ciutat de Calafell, Daniel Fernández, no? En homenatge a Dani, que segurament estarà destinat a una pel·lícula que, bueno, la decidirà el jurat, evidentment, però sempre en la línia i, bueno, com l'hauria viscut el Dani, no? Com l'hauria pensat o l'hauria percebut el Dani, no? I finalment, el dia 14, que és el dia de la cloenda, el dia de l'entrega de premis, a una pel·lícula... Me fa somriure quan Jaume deia abans, aquest any tornem a tenir dues produccions del DiCaprio, no? I, bueno, a poc a poc podríem fer una secció DiCaprio,
3: sí. No? O un cicle llarg, eh?
1: Dedicat només amb ell, eh?
2: Anava pensant, no? Ara, a que vingui el DiCaprio és una altra cosa, no? Però, clar. Bueno, segurament, no? Si...
1: Es pot intentar, no?
2: Bueno, estic segur que hi haurà més dones que homes. Hi ha homes també, no? Que li agrada el DiCaprio, però el que podem fer una recollida de signatures i totes aquestes coses, mm-hmm, perquè vingui, no? I, bueno, i tancarem amb una pel·lícula que és una gran estrena, no? Europa, premiada al Sundance, és The Lake. És una pel·lícula que versa sobre la sequera en Salt Lake City, un gran llac, no?, que s'està secant, no? I, clar, a la mesura que es va secant, tot el fons que té està ple d'arsènic. És amb uns aires que venen de la muntanya, sempre està a tota la ciutat de Salt Lake City, i això ha produït moltes coses que no contaré perquè no vull fer un spoiler.
1: No?
2: Però és una pel·lícula brutal, a mi m'ha encantat. I tancarem amb aquesta pel·lícula, uh-huh, sí, amb algunes activitats també que es faran a Calafell, que, per exemple, bueno, podries comentar-ho tu.
1: Sí,
2: no?
1: Sí,
2: que,
1: Jaume, endavant.
2: Projeccions escolars.
3: Sí, no? Sí, uh-huh. Aquest any farem projeccions escolars, tindrem projeccions per tota la família. A més, posarem uns inflables amb la col·laboració d'Ecoembes i l'Agència de Residus, uh-huh, de Catalunya, perquè, bueno, pel tema dels residus, no?, que aquest any tenim un petit focus, doncs, parlant sobre aquests residus invisibles, no? Clar, el bo d'aquestes pel·lícules, no?, com deia ara amb The Lake i tot això, és que moltes vegades no són conscients de les conseqüències, no?, que significa que un llac doncs quedi sense aigua, que un riu quedi sense aigua, dels residus que llancem però que no es veuen, no? Aquestes conseqüències estan molt bé conèixer-les perquè no, de vegades no en són conscients. Ah, bueno, s'està secant, sí,
1: clar,
3: bueno...
1: Se sent molt a parlar, no, d'això,
3: sí,
1: però
3: sí,
1: no
3: sí,
1: però a l'acció,
3: però què significa?
1: No?
3: Què pot significar, uh-huh, no? Que hi hagi aquesta...
2: I també, perdona que t'interrompeixo un moment, i també... l'incivisme, no?
3: Sí,
2: no,
1: també,
2: perquè
1: també.
2: Sempre és com que...
1: El factor humà, eh?
2: Sí, exactament, mm-hmm, exactament. Jo penso que, i mira que portem anys, fent campanyes i fent publicitat i educació ambiental, etc. Però, bueno, jo aquest estiu he viscut situacions realment que m'han fet reflexionar i dir, hòstia, a vegades no sé si tirar la tovallola perquè... És com que estic cansat, és com el dia de la marmota, no? Mm. I torna a passar, i torna a passar. I la gent sempre intentant culpejar algú, no? Sí. No, però què tal si assumim una part de responsabilitat? Perquè jo no sóc a l'Ajuntament, no? Però en part som a l'Ajuntament. Tothom som a l'Ajuntament. Tothom tenir que vigilar les nostres accions, ser responsable de les nostres accions... No? I el tema residus, com deia en Jaume abans, en aquest cas, l'activitat que farem són aquests residus que
3: invisibles,
2: no es veuen molt,
3: no?
2: Però també n'hi ha molts residus, i Jaume, jo aquest estiu...
3: Sí, sí, que es veuen.
2: He vist a tot arreu residus, no? I bueno, tothom molt enfadat i tothom compensant a una institució o una altra, però jo també mirava que hi ha molt d'incivisme, molt. I crec que encara ens queda una tasca brutal, no de, no de conscienciació, sinó de sensibilitzar fins al punt de dir, ei, que nosaltres també som responsables, mm-hmm, d'això.
1: Recomanem, doncs, a tothom, incívics i no incívics,
2: clar,
1: que vinguin al teatre a veure, clar, totes aquestes pel·lícules i que d'aquesta manera doncs puguin,
2: sí,
1: recapacitar, no?, amb l'acció que
2: sí,
1: fem els humans.
2: Que si tothom pugem una mica, no?, mm-hmm, en un gra de sorra, podem fer una platja neta.
1: Sí, no val això de, bueno, com que no ho fa aquest, jo tampoc. No,
2: clar, no?
1: Això és el que passa.
2: O ja vindrà l'Ajuntament i ho farà,
1: sí,
2: no? No, perquè, mm-hmm, no, papà, l'Ajuntament no pot estar tot arreu, no? Mm-hmm. Jo crec que ja som adults en algunes coses que ja... prenem decisions importants a les nostres vides, també podem prendre decisions que són importants per a la nostra societat, no?
3: Una altra cosa que m'agradaria destacar i és que aquest any jo crec que també tenim pel·lícules que són experiències, no? Que ens faran viure també una experiència i que viurem nosaltres l'experiència, no? Per exemple, el dia 12 tenim una estrena mundial, no?, sobre una pel·lícula d'una chef, no?, de l'Amazones, no?, on cuina i fa grans àpats, no?, amb el que troba amb la natura, no?, és a dir, el que ens dona la terra, el que podem fer. I coincideix amb la paella.
2: Estem parlant, no? Que és una xef, l'Alçada de l'Adrià, de Ferran Adrià.
3: Sí, sí, sí, sí,
2: una... I, bueno, no és de l'Amazònia, és de São Paulo, sí. I fa un viatge per l'Amazònia, no? Impregnant-se, bàsicament, no? No solament de les cultures, de les diferents pobles originaris que n'hi ha al llarg de l'Amazònia, que és molt llarg, no? I que va tastant, no? I va aprenent, també. No? I tota aquesta experiència i tot aquest aprenentatge se l'emporta després a São Paulo, per oferir a la gent de la ciutat, de la urbe, de que podem menjar a quilòmetre zero, podem menjar sa, podem menjar respectant, no? A la gent que treballa a la terra. També això va lligat a la defensa del territori, no? Del cuidat, no? De vigilar, no? Que tot això que llancem a la terra torna a nosaltres, no? D'una manera o altra torna, i torna inclús en l'alimentació. I, bueno, som el que mengem, no?
1: I tant. I perquè veig temàtiques molt diferents, eh?
3: Molt diferents.
1: Que tothom pot escollir o anar a totes o a les que més els agradi, no?
2: A totes, esperem.
3: Jo crec que a totes.
2: No?
3: Una setmana, anar cada dia
1: al cinema
3: durant
1: activa.
3: Una setmana, tampoc és tant.
2: No.
3: A les 7 de la tarda, a més que és un horari que crec que és bastant conciliador amb tot, tampoc acabaràs molt tard, excepte alguns dies, no? El dia de la paella, el dia de la inauguració i el dia de la cloenda, però la resta dels dies, doncs, bueno, a les 9 ja pots estar sopant a casa, 9 i mitja ja pots estar sopant a casa.
1: Molt bé. Doncs alguna cosa més que vulgueu afegir?
2: Home, finalitzem. Si ens conviden a sopar, encantat.
1: Sí, no? I tant que sí.
3: No, bueno, agrair, com sempre, a l'Ajuntament de Calafell, no?, per apostar un altre cop pel festival, i sobretot a la ciutadania per acollir-nos de la manera que està acollint el festival. Vull dir, això sempre ho tenim molt present, i bueno, que aquest festival és de Calafell, i esperem que la ciutadania i la gent del voltant, no?, també és el gran repte que tenim, no?, que la gent del voltant també vingui a Calafell a gaudir de el millor cinema ambiental que a dia d'avui hi ha a tot el món.
1: Molt bé. Claudi, alguna cosa?
2: No, bueno...
1: Ho ha dit
2: Rafael,
1: molt bé.
2: Ho ha dit molt bé, Jaume.
1: Ho ha dit molt bé.
2: Sí, i sobretot el que ha dit al final, que s'omple d'orgull, no? I és veritat, sembla que a vegades és una mica pedant parlar d'un mateix, no?, d'aquesta manera, però ara escoltava en Jaume, i és veritat, mira, casualment, ahir, ho faré molt ràpid, parlava d'un periodista que em va dir, mira, fa uns dies he entrevistat a una realitzadora molt coneguda, i va dir, aquesta gent del Sancine no té idea de la gran referència que són a nivell mundial, que tothom vol estar aquí, que estar seleccionat en aquest festival és un... Bueno, com una aliançadera a la part comercial, no? I d'una una visibilitat a nivell internacional brutal. És una pena que de vegades, no dic sempre, no? De vegades, hòstia, no sé si tira els guantes, Clàudia, no? Ja porto 33 anys picant portes, I em costa molt, molt que certes institucions que parlen molt de la sostenibilitat, de la salut, del medi ambient, del cuidat, etcètera, encara no hagin arribat a concluir el poder que té la imatge per conscienciar, el poder que té la imatge per canviar i transformar les coses, no? Em costa molt, i sobretot ens costa molt trobar recursos. I és una pena, perquè després quan la gent ve aquí, aunque sigui petit l'espai, sigui petit la concurrència, perquè no tenim més recursos per convidar a tothom, perquè no ho podem fer, no podem convidar a tots els jurats com ens agradaria, no ho podem fer, no podem convidar a tots els realitzadors perquè no tenim recursos, és una pena, és pràcticament el que fan tots els festivals. Bueno, de tant en tant, i ho dic així com ha dit Jaume, no serveix de res dir que som el millor festival del món si a casa no tenim aquest reconeixement, no? Ho tenim a tot arreu, i ho puc dir amb molt d'orgull, com l'ha dit en Jaume abans, no? I per això estem molt agraïts a Calafell, evidentment, estem molt agraïts a la ciutat, a la ciutadania, no solament a l'Ajuntament, a la ciutadania, perquè l'Ajuntament és la via per on arriba el recolzament, no? De la ciutadania i també les espectadors i espectadores, però sí, el missatge és aquest, no? És a dir, sí, som el principal festival del món que encara a casa no ha aconseguit tenir el reconeixement que tenim fora.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos, com sempre, per venir aquí a Calafell Ràdio, Calafell Televisió, i que vagi molt bé el festival.
2: Moltes gràcies.
3: Us esperem el dia.
0: Tota l'actualitat.
3: Sí, el 4 i el 7.
1: I el 7. Gràcies, bon dia.
4: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
6: Segur que no n'hi ha per tant.
7: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Doncs ara mateix en punt, 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars, l'abans informatiu, amb les notícies i els titulars d'aquest dimecres. Endavant, Mireia, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Les fortes pluges d'aquest passat dimarts a la tarda vespre han acumulat uns 70 litres a Calafell. Alguns carrers i zones del passeig marítim van registrar importants acumulacions d'aigua. Els Mossos d'Esquadra van fer una vintena d'actuacions relacionades amb les pluges a la demarcació tarragonina. Aquest divendres 9 d'octubre és l'últim dia per votar els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. Neix un nou projecte Calafell, Arc i Vida, de l'Associació Penedès contra el Càncer, adreçat a persones afectades de càncer de mama. Les biblioteques de Calafell inicien un nou servei adreçat a les persones amb domicili a Calafell i Segur de Calafell i que tinguin mobilitat reduïda per edat o per circumstàncies mèdiques. El SEM atén més de 3.400 intoxicacions en un any a la Regió Sanitària Penedès. CUNY reclama a DIF que actuï d'una vegada per la neteja i el manteniment de l'entorn de les vies ferroviàries. 3 detinguts a Sant Jaume dels Domenys en 4 motos robades en poques hores abans a Vilafranca. Els Mossos els van localitzar en un traster de lloguer gràcies al GPS d'una de les motocicletes sostretes. Declaren culpable d'assassinar l'home acusat de matar la seva exparella a Calafell l'any 2025. Els membres del jurat consideren provat que l'investigat va agredir sexualment la víctima abans del crim. I parlarem de com estan els pantans a hores d'ara al Camp de Tarragona, després de les últimes pluges. L'ecomapa dels ecologistes identifica prop de 200 escocells de l'arbrat urbà amb deficiències a la ciutat de Tarragona. La informació sobre els punts negres sense arbres es farà arribar al consistori tarragoní.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu. Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres. Aquí els clàssics. Ara també el Calafell Matí.

0: amb Ferran Boquer.
1: Doncs ara mateix són 12:15. Roser Ribas, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Ferran. Com domines el fade in i fade out, eh? M'encanta.
1: Però és que fa molts anys que ho faig.
2: Ja, ja.
1: I no sempre a vegades surt bé, eh? Vull dir, això va com va.
2: Va com va.
1: Anem tard, eh?
2: Sí, anem tard, anem tard. Un dia frenètic, tu.
1: ¿Me lo dices o me lo cuentas?
2: Bueno, ja estem habituats.
1: Vinga, som-hi. Amb la Roser Ribas, cada setmana engeguem aquest temps de ràdio, Sofà Play i Manta. Explica'ns què fem a Sofà Play i Manta, que això és el que m'agradaria estar a mi, a casa meva ara mateix, espatat al sofà. Però no, estem aquí i com deies, que això sembla molt maco de fer ràdio, però el nostre ritme és frenètic, eh? Mare de Déu.
2: Sofà Play i Manta, la nostra cita setmanal amb les sèries i les pel·lícules que arriben a les plataformes. Sempre a les plataformes, eh? Mai estem parlant d'estrenes de cinema, que
1: exacte,
2: això ja ho fa...
1: Exacte, ja ho fem els divendres
2: el Diego,
1: amb el Diego.
2: El Diego Estruga. Doncs aquí repassem les estrenes més destacades, segons jo, m'entens? O sigui, és subjectiu.
1: Te lo guises i te lo comes tu,
2: exacte.
1: Estruga, no li canviem.
2: Ai, perdó.
1: No, perquè més que res... Sí, no? Estruga. Sí, és que m'haig d'habituar també els cognoms.
2: Sí.
1: Estruga, Estruga.
2: No sé què he dit.
1: Estruga. És malestruga.
2: Ah, vale, perdó.
1: Com la malestruga.
2: Sí, val. Doncs avui comencem amb una estrena que, a més, és un clàssic, Ferran. Avui s'estrena Carrie a Prime Video. Escoltem
1: sí.
2: el tràiler.
1: Vinga, anem a escoltar-lo.
3: Quiero saber por qué. Lo único que quería era venir a clase. Yo nunca te hice nada. Y tú te esforzabas en hacerme creer que éramos amigas. Así que ¿por qué? ¿Por qué no fue así? ¿Por qué? Puede que para ti tampoco sea fácil. Pero no es fácil para nadie.
1: Doncs aquest és el tràiler de Carrie. Explica'ns una miqueta.
2: Qui no coneix Carrie, no? O sigui, Carrie ocupa un lloc particular a l'obra de Stephen King. Va ser la seva primera novel·la publicada el 1974 i el llibre que el va portar a la fama. Mike Flanagan, un dels realitzadors més reconeguts del terror contemporani, s'exerceix com a guionista, productor, executiu i showrunner, a més de dirigir 4 capítols. I no sé si tothom ja coneix la història de Carrie, però després de la mort sobtada i prematura del seu pare, Carrie es veu llançada al despietat ecosistema de l'institut públic. Ha d'enfrontar-se a un escàndol de ciberassetjament que s'exerceix a tota la comunitat. És una producció nord-americana.
1: De Carrie s'havia fet ja alguna cosa, no?
2: Moltíssimes.
1: Per això. Sí. Però clar, és una estrena d'una nova proposta.
2: Una nova proposta dirigida per Mike Flanagan. Quantes estrelles li poso? Doncs encara que és un clàssic, li poso 4 de 5.
1: No està malament, eh?
2: M'agrada veure noves propostes d'aquests clàssics interessants.
1: Així doncs, la tindrem a Prime Video?
2: Prime Video avui ja.
1: Avui ja? Molt bé. Són d'aquestes estrenes que s'estrenen totes de cop o ens aniran mica en mica? Perquè és una sèrie, no? Has dit?
2: Sí, és una sèrie. No sé com
1: en
2: farà
1: format,
2: Prime Video.
1: Perquè a vegades ho fan totes de cop de les estrenes i pots fer la marató que a mi tant m'agrada.
2: Sí, però...
1: O has d'anar esperant doncs, uns dies fins que no et publiquen 2 o 3 o un episodi i això es fa etern a vegades.
2: Sí, últimament ho fan molt, això.
1: Sí, sí, sí, suposo que és per tenir la gent enganxada i no fer aquestes maratons.
2: Exactament.
1: Vinga, anem per més.
2: Passem a la sèrie Bajo la Superficie, que estarà disponible demà dijous a Netflix. Escoltem el tràiler.
4: Me he pasado la vida en el agua.
5: ¡Eh!
6: ¡Papá!
4: Vivís en un lugar maravilloso.
5: Claro, no hay mejor lugar.
7: Hemos observado actividad inusual en estas aguas últimamente.
4: Hay algo ahí fuera.
1: Hay algo ahí fuera, ya, con esta frase ya.
2: Expediente X.
1: Sí, ¿eh?
2: Es una producción canadenca, Bajo la Superficie. Va de que una criatura marina misteriosa sembra el terror en un petit poble de Terranova i un adobat pescador i la seva família es converteixen en l'única esperança dels seus veïns. Tenim a Josh Hartnett entre els actors.
1: I qui és Josh Hartnett?
2: Bé, Josh Hartnett és que en l'època, per exemple, dels anys 90, a principis de 2000, doncs va fer un boom, no?, en el seu món artístic, perquè es va convertir com un referent sex symbol, no?, per les noies adolescents.
1: Jo sóc d'aquells que si els hi veig la cara, de seguida els reconec,
2: segur,
1: però pel nom a vegades no l'acabo d'ubicar, eh?
2: Segur que ho saps. No obstant això, quantes

0: debes tú tanto dinero?
1: Entonces usted no tiene mujeres de deuda.
2: ¿Mujeres de deuda?
0: ¿Sabrá lo que son?
2: Ya he visto yo que usted venía con hambre. Claudia.
3: O sea que yo le hago toda esta plata.
2: El agua caliente, el alquiler de este sitio, ¿o eso quién lo paga?
4: No estamos hablando de grandes mentes criminales. Son los chulos de toda la vida.
2: Tú estás donde tienes que estar, querido.
5: El Castillo, el que acabem d'escoltar, aquesta sèrie que demà dijous estarà a Movistar Plus.
6: Sí, és una producció espanyola. Uns socis dirigeixen diversos clubs de carretera on s'explota sexualment dones de tot el món. Una d'aquestes dones és precisament la Clàudia, que amb 18 anys i deixant un fill petit a Colòmbia arriba a Espanya per guanyar-se la vida. Li poso 5 de 5 estrelles, Ferran, perquè crec que és un... Sí, perquè al final...
5: Matrícula, eh?
6: És, al final és un problema que encara està enquistat a la societat. És a dir, no el fet de que un decideixi prostituir-se, no? Encara que la paraula sigui molt lletja, sinó el fet de que hi hagi màfies encara que trafiquin amb vides d'éssers humans, no?
5: En general. A veure, està molt bé la temàtica per prendre consciència, que ja molts ja estem més que conscienciats, però també valores aquí la qualitat de l'audiovisual tot el que... No només per la temàtica,
6: sí,
5: eh?
6: Sí, sí, òbviament sí.
5: Doncs El Castillo, que estarà, com dèiem, demà dijous ja disponible a Movistar Plus, aquesta sèrie. Deixem les sèries, de fet, i anem per les pel·lícules, oi?
6: Sí, anem ja per les pel·lícules. Comencem per Stalker, una pel·li que és de 2013, de fet, i que s'estrena aquest dijous a HBO Max.
7: Richard Stalker nos ha sido arrebatado por un cruel lance del destino. Rezad para darles fuerza a la esposa y a la hija de Richard.
8: India, ven a saludar a tu tío Charlie. Te pareces a mi padre. No sé lo que crees haber visto.
9: Tal vez podríamos hablar de que vivas aquí con Charlie de esta manera.
10: Las personas desaparecen así sin más.
5: M'encanten els efectes sonors, no sempre m'agraden, perquè aquest més que res em feia nosa, però déu-n'hi-do quants efectes els hi posen, sobretot als tràilers, eh?
6: Sí, efectes sonors, però el que és el tràiler en si mateix, si no tenim la imatge, aquest cas, ens explica poca cosa.
5: Poca cosa.
6: Però ja us dic que Stalker és una gran pel·lícula, o sigui, em va agradar moltíssim en el seu moment quan la vaig veure. Està dirigida pel gran Park Chan-wook, i aleshores va d'una noia que està interpretada també per una gran actriu que és Mia Wasikowska, una adolescent que perd el seu pare en un tràgic accident de cotxe el dia que fa 18 anys. I la seva vida es fa miques, òbviament. El seu impassible comportament amaga sentiments profuns que només el seu pare comprenia. I el seu oncle Charlie, l'existència del qual desconeixia, apareix per sorpresa al funeral i decideix quedar-se una temporada a casa de l'Índia i de la seva inestable mare. T'hi poso 5 de 5, perquè ja us dic que és una gran pel·lícula, molt, molt xula, i res, ja la teniu disponible aquest dijous a HBO Max.
5: Uh-huh. Doncs deixem Stalker per parlar ara de què?
6: La Canción de Sima, una pel·li de 2024 que arriba a Filmin aquest divendres.
11: Oh, oh, this is so
12: small. It's not
11: even good.
12: Yeah,
11: for this.
12: What's up, Don't be wrong, but I've been fretting.
13: چی حال است از برای خدا شما مسلمان نیستین بشرمین
11: تو کی هستی؟
14: دوشو
11: بسپن
15: بس از حرکت های عجیب و غریب داشت و راه انقلابی شروع شده
16: وضعیت حال خراب شدن است دانشگاه بیخی نظامی شده همه چیز زیر کنترل گرفتن
5: En el primer tram dels diàlegs, jo dic, o són molt pijas o no els hi entenem. De veritat, no, és perquè no sé en quina llengua estàvem parlant,
6: sí.
5: Però això són
6: ja
5: a mi de l'est.
6: Ja saps que els tràilers de Filmin em costa molt trobar-los doblats.
5: Mm-hmm.
6: Aleshores, l'he posat en idioma original. Tinguem en compte que és una coproducció amb Afganistan, Països Baixos,

0: Països, Espanya i França.
1: I o sigui, en quina llengua era el tràiler, ho saps?
0: Doncs no sé molt bé. Potser és afganès, segurament.
1: Mare meva, semblava, no sé, dels
0: però
1: països
0: crec que
1: ha... afganès,
0: jo crec que és afganès. Doncs... Però com no desconec aquest idioma...
1: No,
0: doncs,
1: jo tampoc,
0: potser...
1: per això no l'he sabut ubicar, per això.
0: Després que els talibans dispersin una manifestació de dones, la Soraya explica a la seva neta la història de Sima, gran cantant i amiga a l'Afganistan dels 70. Així comença aquest drama històric que en aquell context i inflamable retrata una amistat a prova de bombes i bàndols entre dues joves, una activista i de família B, l'altra doncs més conservadora. Una es dedicarà a la política i l'altra a la música, però totes dues seran utilitzades pels doncs per les persones que estan al poder, no? I que tenen aquest doncs aquest odi cap a les dones al final, perquè això es tradueix al final en odi i en misoginia. Li poso 5 de 5, perquè
1: vaja,
0: em sembla una gran proposta, sí, sí.
1: Proposta que estarà ja aquest divendres a Filmin,
0: A Filmin, sí,
1: concretament.
0: Sí.
1: Doncs vinga, anem per la recomanació de la setmana. Hem deixat les estrenes de sèries, estrenes de pel·lícules a les plataformes, o pel·lícules que potser ja es van estrenar fa anys, com ens deies, però que arriben ara a les plataformes. I la recomanació que ara arriba, què?
0: Passem a l'espai que a mi m'agrada més, Ferran, que és la recomanació, perquè puc fer una recomanació amb cara i ulls, perquè ho he vist, i no és una estrena, sinó que és, hi ha una cosa que s'ha estrenat i m'ha agradat molt. Primer sempre escoltem el tràiler i després us desvelo el títol.
2: Soy Tom Loftis.
3: Encantado, Tom. Arthur.
2: ¿Te apetece tomar un café?
3: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
2: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
3: He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
2: ¿El qué?
3: Que aquí pasan cosas malas.
2: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
3: ¿Hubo canibalismo?
1: Aquest rotllo que a tu tant t'agrada està en aquesta recomanació de la setmana. Vinga, va.
0: La maldició de Widow's Bay, però ojo perquè...
1: Ojo que no és
0: un de terror, una peli de terror com a tal. Es va endur, de fet, el premi d'aquest any, d'enguany, dels Emmy, a millor comèdia. A millor sèrie de comèdia, val?
1: Ojo, doncs.
0: Tu saps lo difícil que és combinar elements narratius vinculats al terror, però realment al terror, no una cosa de scary movie d'aquests que són... No. De terror amb la comèdia.
1: Clar, encaixar-ho amb un àmbit de comèdia complicat,
0: És brillant. No m'estranya que s'hagi endut l'Emmy aquest any. Té 3 temporades, 30 episodis... Ai, perdó, m'he equivocat. Una temporada... De fet, és que jo...
1: Una temporada, 30 episodis?
0: No, 10 episodis.
1: Ah, 10 episodis.
0: Sí, m'he equivocat. El fet és que jo aquesta setmana vaig acabar l'últim capítol i em va donar una ràbia perquè dic, i ara què? I la segona temporada he vist que no s'estrena fins al 2027, 2028 potser. Bueno, parlem del que és aquesta sèrie. Widow's Bay és un pintoresc poble en una illa a 65 quilòmetres de Nova Anglaterra, però amaga alguna cosa sota la superfície. L'alcalde Tom Loftis ja no sap com reanimar aquesta comunitat en crisi. No hi ha wifi, la cobertura va i ve i s'ha d'enfrontar a uns veïns supersticiosos que creuen que l'illa està maleïda. Està disponible a Apple TV.
1: A veure, parem-ho tot. Apple TV una altra vegada? Tu estàs buscant que et facin la subscripció gratuïta.
0: Escolta, saps que la majoria de sèries premiades últimament són d'Apple TV? Vols fer-te... A veure, jo no vull fer mal...
1: A veure, que passin per caixa, primer, perquè
0: jo no vull fer mal a
1: puli.
0: Netflix. Jo no vull fer mal a Netflix, però és que, aviam, Apple TV té una qualitat que és que està a quilòmetres de distància de Netflix, igual que Filmin. Però vaja...
1: Bueno, pa gustos colores, també,
0: Sí, exacte.
1: Però, Però, a veure, això ja fa pudor, eh? I em sembla que vols que et paguin la subscripció.
0: És que clar, em paguen cada programa, em paguen...
1: Sí. Vinga,
0: tanquem ja. Tanquem, com sempre, amb una valoració global de les 6 propostes d'avui.
1: Li has donat estrelles? O sóc jo que t'he desviat?
0: 4 de 5.
1: Si 4 de 5.
0: M'has desviat, dic 4 de 5, però per això mateix, perquè on està la segona temporada? Déu meu, o sigui, no ens podeu deixar així.
1: I és per això que els hi baixes la nota, m'encanta.
0: Sí.
1: Vinga, va.
0: Tanquem, sempre amb 3 categories. La que promet. La que promet és El Castillo, que hem parlat d'aquesta història sobre la prostitució.
1: Els has donat molt bona nota, eh?
0: Sí. Serà disponible a Movistar Plus. Sofa i Manta, doncs crec que Carrie, a Prime Video. I ull amb aquesta, La Canció de Sima, Filmin. I aquestes són les estrenes i les meves recomanacions d'avui, Ferran.
1: Molt bé, doncs tenim material, eh? Per no avorrir-nos, per si venen dies de pluja, que ja estem una mica fart de pluja.
0: Ai, no, a mi m'encanta la pluja, sí? Ferran,
1: bueno,
0: m'encanta.
1: Que no faci mal, almenys.
0: Sí.
1: Doncs ja tenim aquestes recomanacions de la Roser Ribas en aquest espai. El sofà Play i Manta, els dimecres també en repetició els dissabtes en el The Best Moments. Doncs bona setmana, Roser, fins dimecres.
0: Igualment, Ferran.
1: Vagi bé.

0: rep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vine a Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí.
1: A Tura Sala és la proposta que acabem d'escoltar. De fet, són les veus de Tura Sala. Amb Pica Pica, la cançó que escoltàvem ara. Arribem a les 12:04. Esperem a la Mari, a la Mari Herrera, que arribi aquí a la ràdio.
0: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.
1: Esperant la Mari que arribi, perquè en un moment parlem de gastronomia i també d'escapades vinculades a això, a la gastronomia. Però abans, clàssics de la història de la música. Passem fins als 80, amb la Madonna Veronica Luccicone, amb la Madonna i el seu Material Girl.

0: i els clàssics. Ara també el Calafell Matí.
1: A la meva manera, la cuina que viatja és l'espai gastronòmic que cada dimecres, també en repetició els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moments, compartim amb la cuinera de Segur de Calafell, la del Petit Bistró, la Mari Herrera. Poses una cara? Molt bon dia, Mari.
2: Bon dia.
1: He dit alguna cosa?
2: No.
1: M'has espantat, jo dic. Has posat una cara com
2: dient... No, ara que és que t'he mirat perquè he entrat volant, tu m'has vist al ritme de Madonna,
1: sí, sí.
2: I ara te veig i dic, que guapo està avui el Ferran.
1: Per què m'han maquillat? Deu ser això.
2: Que va.
1: Estic guapo, per
2: què? Estàs guapo.
1: Tinc el guapo pujat.
2: Sí, l'únic subidor.
1: Doncs gràcies, ara m'has fet pujar l'autoestima.
2: Sí.
1: Porto un dia de xof, que no em
2: veig. Doncs mira, una mica, perquè avui... Mira, és que saps el que passa?
1: Què ha passat?
2: Et seré sincera, fa una setmana que sóc mare d'una nova gateta.
1: Ah, un amor. Has crescut, has fet augmentar la família.
2: Sí, i m'he vingut... Tinc una setmana de feina, però m'he vingut amb una pena, perquè és tan bonica... És tan bonica.
1: Per què t'ha vingut pena? Perquè l'has tingut que deixar...
2: Perquè porto una setmana que pràcticament no l'he vist.
1: Clar. Si estàs al restaurant o per aquí, per allà...
2: Sí. I és un amor de criatura, és on ha vingut. Sí, es diu Sisu.
1: Sisu?
2: Sisu.
1: I és una gateta.
2: És una gateta.
1: No sé si Sisu seria el nom que m'hi representa.
2: L'ha agafat de la protectora. És una gateta que ha vingut de... Bueno, dos dies tenia quan em van trobar enmig del carrer. Segurament la mare, no?, la va perdre a l'hora de transportar. Saps que les mares, pues, les gatetes, paren on toca.
1: Sí, on poden, i més si són d'aquestes del carrer.
2: Sí, i la va agafar la protectora en dos dies i ha estat en biberó fins a que l'ha agafat jo. I la veritat és un amor.
1: I de quin color és, la Sisu?
2: Sembla molt a la siamesa.
1: Molt bé.
2: Sí, és preciosa.
1: En tens alguna ja més o no? O és la primera gateta que tens ara?
2: No, jo tinc Nelson, que és un black, és un gat taronja, d'acord? Sí. Blanc i taronja. I, clar, ja té 3 anys i, bueno, volíem donar-li una germaneta.
1: Ah, o sigui que ja tens un gatet.
2: Sí, hem augmentat la família, saps? M'he vingut així amb aquesta... Saps? Perquè tinc moltíssima feina, moltíssima. I avui, llavors, sí, a sobre, doncs m'he dormit una mica i per això t'envio la foto i la cançó super tard, saps? O sigui que, i he vingut i era feina i més coses i el telèfon.
1: Bueno, aquí també anem una miqueta al ritme avui, frenètic,
2: Però digo, és que arribo tard a la ràdio, mil perdones.
1: Doncs perdonada, però que no es torni a repetir, sisplau. No, més que res, perquè també, a més, és que anem a mil per hora, anem enllaçant molts espais.
2: Vull dir-te també una cosa que ja és el tercer o quart programa de la temporada, temporada.
1: Que en portem quatre ja?
2: Sí, crec que sí.
1: Perquè passen les setmanes volant.
2: I jo des del primer dia que volia fer un recordatori i se m'ha anat passant. I és que avui, mira, aquest 23 de juny, el dia de Sant Joan, vaig fer una boda.
1: Sí.
2: Preciosa, amb un domicili, aquí amb la Segur de Calafell, però a dalt de tot. Hi havia un senyor molt gran, parlem de com uns 90 anys, es deia, si no m'equivoco, Àngel.
1: Àngel?
2: I diu, i me faci unes senyes així, el senyor diu, pots vindre? Sí,
1: mira,
2: cap a mi. Vine, saps? I vaig cap allà pel senyor, dic, què necessita? Què? Dice, no, t'explico. És que per fi l'he posat cara a la veu que escolto cada setmana a la ràdio.
1: Ah?
2: I mira, em fa una il·lusió.
1: L'Àngel és oient d'aquest espai gastronòmic i de la casa.
2: Sí, que si m'està escoltant, una abraçada molt gran.
1: Una abraçada molt forta a l'Àngel i gràcies per
2: obrir-me casa seva, no? I fer aquesta celebració tan íntima, tan bonica que vam fer. I va una mica a col·lació d'aquesta setmana perquè demà tinc una boda preciosa, és un 60 aniversari, bodes de diamant, i el dilluns tinc una altra, el dia de la Pilarica, saps? O sigui, que vaig de boda en boda, o sigui, imagina't com vaig.
1: I per això d'això també te porta molta feina, no?
2: Moltíssima feina. Jo sempre dic que el dia de l'evento en si no, ja està tot fet.
1: Sí,
2: són els dies d'abans, no?
1: Clar.
2: O sigui que per això...
1: Però el dia de l'esdeveniment és quan ha d'estar tot perfecte, de sortir perfecte, tot preparat.
2: Exactament.
1: Anem a relaxar-nos una miqueta?
2: Amb una cançó que m'encanta.
1: Amb una cançó que tinc que t'encanta. La podem escoltar? Per què no em surt?

0: és la cantant francesa, la Sas.
1: Sas,
0: sí, que a part de la cançó Je vais, que és la més popular, doncs té altres cançons.
1: Té uns temes que...
0: Com aquest Si j'aimais, j'oublie, es diu la cançó.
1: Sí, recorda'm el dia i l'any, recorda'm el clima, i si m'oblido, me pots fer reaccionar, i si donen ganes d'anar-me, tanca'm i tira la clau. Injecta'm una vacuna de reforç i dime com me llamo. Recorda'm qui sóc i per què estic aquí. Això va per els dius així, xof.
0: Xof. Va. Al darrere d'aquesta lletra hi ha algú més?
1: No, és que són d'aquests dies que, aquestes setmanes que es fa... Clar, estem fent el que ens agrada. A tu, a mi, a moltíssima gent que ens escolta.
0: Sí, som privilegiats.
1: Exactament.
0: Però això no vol dir que cada dia
1: però
0: sigui...
1: Però a vegades es fa... La muntanya es fa com que...
0: Bueno, que no sigui oli en un llum, sinó que a vegades saps, també tenim...
1: I saps que no tens dret de fallar. No pots fallar,
0: ja,
1: saps? Perquè clar, tens un treball de responsabilitat al teu voltant, no? I a vegades, pues, no tot és happy, no? O sigui, totes les festivitats, totes les festes que fem, els events que he fet, darrere hi ha moltíssima feina, no? I de vegades ens oblidem, no? De que també, pues, bueno, aquesta gran responsabilitat, pues, també a vegades ens aplana, no? I ens deixa així una mica, mira, que com algú falla, no? I no, pues això, no. No, no hi ha, no hi ha aquesta, aquest moment de dir que les coses sortiran malament i no. La cosa és que anirà molt bé i ara agafarem un avió i ens anirem molt, però molt, molt llum. I jo... no té res que ve amb la Sas, ni amb,
0: això
1: ni amb el francès,
0: dic, potser,
1: ni res.
0: Potser ens anirem a França o a algun
1: que
0: país va, que parlin francès.
1: Què va,
0: què va? La cançó no
1: nos
0: té res a veure amb la proposta d'avui.
1: A un país molt alegre, a un país preciós, un país que jo sí que m'agradaria conèixer, i és que anem a Colòmbia.
0: A Colòmbia.
1: A Colòmbia.
0: Molt bé.
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: No havíem anat a Colòmbia?
1: No, no anat a Colòmbia. I mira que és un país que jo, pues, bueno, tinc proveïdors, o sigui, sobretot molts repartidors que són colombians. He tingut personal colombià al meu costat, que m'han ensenyat moltíssimes coses, no? I era un país que jo tenia ganes d'anar, i la cosa va anar, pues, amb el tema de la foto que et porto avui, que tu veus allí, unes arrebossats allí.
0: Jo la tinc aquí ara mateix davant la foto.
1: No sé si fas salivera amb el cava.
0: Mira,
1: amb...
0: bueno, a mi tot el conjunt em va molt. El que no sé què és, per mi, són com uns llibrets arrebossats.
1: Bueno, pues sí.
0: Va per aquí?
1: Sí, va per
0: molt
1: aquí
0: bé
1: la cosa, però en aquest cas és una xuleta villena.
0: Una xuleta, què?
1: Villena.
0: Villena.
1: Amb ve baixa.
0: Amb
1: ve
0: baixa.
1: I amb doble L.
0: De Villa.
1: De Villa, Villena. O sigui, no Villera, no? Perquè després
0: ni
1: està
0: Bellera
1: la...
0: tampoc.
1: No, ni Bellina tampoc.
0: Tampoc.
1: Perquè a altres vegades la gent diu xuleta Bellina, que és una, és una població d'aquí, d'Espanya, no? Però no, és la xuleta Villena.
0: Villera.
1: Villena. No, Villera no. Això és més de Argentina.
0: Llavors és...
1: Villena.
0: Villena.
1: Sí, sí, és que té...
0: Val, disculpeu, eh?
1: Sí, sí, sí, jo sóc la primera que he tingut que investigar una mica amb aquesta xuleta, no? La cosa és que, clar...
0: Quina pinta, per això, eh?
1: Sí, mare sí,
0: meva.
1: Sí,
0: després
1: sí,
0: penjarem a les xarxes el podcast i la fotografia d'aquestes xuletes villenes.
1: Exactament. Tota la cosa radicava en que ja saps que jo busco el per què, no? Diu, d'on ve l'arrebossat, no?
0: Primer això que... A veure, una coseta. Primer que és el plat, la gastronomia o el país?
1: En aquest cas, és el país, que té una recepta molt semblant.
0: Tu has volgut anar a Colòmbia?
1: Volia anar.
0: Vinga,
1: a Colòmbia.
0: Anem a Colòmbia.
1: I jo, mentre vaig trobar aquest plat, digo, bueno, però aquesta xuleta arrebossada és una milanesa.
0: Sí.
1: No?
0: Podria semblar.
1: I digo, bueno, pues anem a buscar el per què, d'on ve l'arrebossat, no? O sigui, d'on ve aquesta pràctica, no? Que ja es feia 6 segles enrere, perquè era una manera també, en el moment que es va descobrir la farina, no? Una manera de mantenir els aliments, perquè no teníem neveres, no havia gel, no havia res, no? I d'una manera, pues, això, que en el moment que tu ficaves això en una farina, en un pal o que sigui, pues, aquesta cara o aquest peix, pues, ja aguantava
0: res,
1: una miqueta més, no? I això és molt, molt lluny ja. Després, com tot, no? La cosa se va sofisticar, i sobretot a Itàlia, no? A la milanesa, la fantàstica milanesa que coneixem, i després hi ha una recepta a Àustria, que és el país que van estar la setmana passada. Per cert, salutacions de Gisela, li va encantar el programa, ho va escoltar,
0: sí?
1: I
0: arrel d'aquell sopar amb aquesta persona.
1: Sí, i després, clar, el sortir per la tele, per el YouTube, no? Aquest podcast tan xulo que heu penjat a les xarxes, doncs això l'he pogut compartir i, bueno, la gent m'ha quedat encantada. O sigui que
0: ho celebrem.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies també per inspirar les receptes d'aquest programa.
1: Una senyora alemana que va dir, però moltíssimes gràcies, però com has pogut fer? Digo, pues, bueno, si sou vosaltres els que aporteu, saps? O sigui, els que m'ensenyeu vosaltres a mi. Exactament. Pues el mateix, pues, bueno, a Àustria hi ha la receta que és el schnitzel, d'acord?
0: Ja comencem amb els noms.
1: Sí, és molt típic, o sigui, ells van ser pioners també, inclús que abans que Itàlia, no? D'aquesta manera d'empanar, no? Que només que és farina, ou i pa ratllat, d'acord? En aquest cas, doncs, bueno, nosaltres, jo vaig trobar primerament que és la xuleta viena, després ja he vist que, bueno, que són molts països que arrebossen el que és el carn, peix, inclús verdures, no? Però en aquest cas jo em centro a aquesta recepta a Colòmbia i neix sobretot a Cali, el que és la capital de Colòmbia, i és com tot. Van arribar, pues, bueno, tot el que és la immigració del segle XIX i XX, van importar el que és la manera de tractar la carn, i normalment ells ho feien, o sigui, tots els immigrants ho feien amb vedella. Què passa? Que Colòmbia sempre ha estat un país com una mica més pobre i la vedella tampoc no tenen aquesta cultura de menjar el que és la vaca, no? I van dir, nosaltres tenim porc, i el porc és molt més econòmic. I ells van adaptar aquesta recepta primària que van portar els immigrants i van a fer la seva, no? Pues amb productes, pues, una mica... Pues, sabem que Colòmbia està envoltada, pues, de molts països, no? I de molta cultura, no? Des del Carib fins a los Andes, no? I al final, pues, tota aquesta gran simbologia que tenen a la cuina, pues, la van traslladar a aquesta recepta, no? El que ells fan, el primer és agafar aquestes xuletes i les machacen, o sigui, les deixen papel de fumar. Val? Les deixen...
0: I com ho fan, això?
1: Normalment ho fan amb un plàstic, un paper fi, un paper d'albal, el que sigui, inclús un drap d'algodó de cotó que sigui ben net, i ho posen. I després a sobre li posen un altre, és el que diuen, amb un rodillo. I ho deixen prim, el més prim possible, d'acord? Quan parlem de xuleta, en aquest cas, ells ho fan... Clar, si ho vols fer prim, entenc jo que l'os se l'han tret.
0: Entenc jo, perquè si no aquest rodet no passaria per sobre.
1: O sigui, que deixen el que és només que és el que és el rodal de la xuleta, d'acord? O sigui, i després, pues, bueno, el que fan és una gran maceració amb aquesta carn. És una carn que nosaltres, per exemple, fiquem sal, pebre i a vegades, pues, fem una mica d'all. Ells, pues, ho porten una mica més a dalt, no? I el que fan és ficar aquesta carn, que ja la tenen arrebossada, pues, ficam sal, pebre, comí molt gut, d'acord? Aquí li ficam també ceba. Ells ponen ceba llarga. Entenc que és una ceba tallada en juliana, d'acord? O sigui que la gràcia és aquesta. I després la importància que té tant la cervesa que li fiquen com el gimó. Val? Per a ells és com religió, no? Aquesta recepta és una recepta que neix sobretot a nivell restaurants i a nivell, pues, bueno, com a donar-li més difusió a mitjans del segle XX, d'acord? I és quan aquesta recepta realment agafa importància al país i comença a grans celebracions, tant d'events familiars com professionals, no? Crec que aquestes receptes si ho posen en safates molt grans, no? I fiquen aquestes grans xuletes arrebossades, no? I, bueno, el que es tracta és això, ja que està aquest marinat fet que he comentat, d'acord? Lo tenen una hora com a mínim i després, pues, bueno, farina, ben de farina, després ou i després pa ratllat, d'acord? Són unes xuletes grans, jo he fet una versió molt més petita, d'acord? Perquè eren pocs a casa en aquell moment.
0: Potser se m'ha escapat, disculpa'm, de quin tipus de carn estem parlant? De porc?
1: Porc.
0: Potser ho has dit i se m'ha escapat, disculpeu.
1: Sí, cinta de llom. O sigui, que és la xuleta, val? Le traiem el gos, que ho podem fer amb pollastre, ho podem fer amb vedella, d'acord? O amb xai, el que vulguis, d'acord?
0: Però
1: per a un plat econòmic, la xuleta ara mateix està...
0: A mi un bistec de vedella, si és la carn ben tendra, ben arrebossada com la milanesa, a mi m'encanta també, però en aquest cas la recepta original és amb porc.
1: Sí, és la xuleta viena en aquest cas, doncs bueno, i quan la tenim arrebossada, importantíssim. Com l'acompanyem? Jo per la foto he fet unes patates fregides. Ell segurament serà l'última opció. Per a ells l'opció primària és l'arròs. O sigui, l'arròs per a ells... tu ve un colombià a menjar a casa meva i el primer que et demanarà és arròs. Per què? Perquè és com el pa per nosaltres. Nosaltres no sabem menjar sense pa, ells no saben menjar sense l'arròs. I després un altre acompanyament molt típic és el plátano macho, el plátan macho, mascle, per dir-ho d'alguna manera, i bueno, jo és una de les coses que mai he entès, lo del tema del plàtan, perquè jo l'he tastat i bueno, encara que fregit, bueno, pues per mi és una mica dur, saps? És una percepció personal, no? I com a uns països uns productes poden agradar tant i altres pues diuen, no sé, prefereixo la patata, no? Pues, i per exemple, i després un altre producte molt típic és la iuca, d'acord? Que és la manera que tenen és acompanyar aquesta xuleta, d'acord? Que ja t'he dit, és una recepta que, bueno, que sobretot neix a la regió del Cauca, que és allà a Cali, i d'aquí ve el seu nom. I bueno, aquí està la història d'aquesta recepta, que és una mica, una vegada més, pues una adaptació, no?, d'una recepta original que més tard pues altres països l'adapten a les seves costums, als seus ingredients, a les seves formes, i bueno, pues això.
0: Aquí una miqueta estem molt familiaritzats per aquesta cara arrebossada. Sí que potser la diferència la marcaria el marinar, no? Aquesta cara amb aquestes espècies.
1: I sobretot per a ells és molt important, una vegada que això està fregit, és la llimona. O sigui, les encanta exprimir molta llimona per sobre, d'acord? I bueno, pues aquí està una recepta super aromàtica d'una carn molt noble, o sigui, en el sentit que, bueno, és noble, però és econòmica, no? I la realcen d'una manera que, bueno, que amb pocs diners, pues tens aquí una plata de xuleta de car que bueno, que ja te dic, no sobra, mai.
0: Ara després pengem la fotografia a les xarxes socials. Quan has conegut això?
1: Diumenge.
0: El diumenge, eh? Uh-huh. I entenc que això va volar de seguida, no? Perquè
1: no,
0: jo ara mateix, a aquestes hores ja del migdia, sí, en una horeta ja mentre ja tocaria dinar, doncs a mi és que té una pinta.
1: Bueno,
0: i les patates fregides per mi el millor acompanyament, malgrat que com deies a Colòmbia potser doncs l'opció sigui l'arròs o altres alternatives.
1: Si aquesta mateixa recepta, sigui amb porc, sigui amb vedella o sigui amb pollastre, la traslladem per exemple a un altre país, Argentina, fiquem aquestes patates i a sobre li posem uns ous ferrats, es diu milanesa a cavallo.
0: Ah? Molt bé.
1: Imagina't. O sigui, però jo t'he dit que...
0: És
1: que
0: i a cavallo per què?
1: Pues no ho sé, és la seva manera. No són els ous que estan muntant a la milanesa.
0: I que s'han...
1: aquestes anècdotes tan boniques que ens trobem a la cuina, perquè està amb percepcions aquí super picaresques, no? Però sí que tenen, no? Però sí, al final és com tot, arrebossat, imagina't. I seguro que si sigo escarbando, si sigo buscant, en trobaré més anècdotes de països, no? O sigui, algo tan bàsic, no? Com va néixer l'origen primari, que va ser, pues, manera de mantenir el producte, pa, algo que aguanti una mica, no? Que també no se fiquin els bitxos i tal, perquè, clar, abans les mosques eren abundants, igual que ara, no? Doncs era com una cosa tan primària, no? Pues com ha esdevingut en tants països en una manera, pues això, que és un plat, per dir-ho d'una manera, estàndard, no? Del país i del menjar familiar.
0: Això, sobretot, agradarà a tota la família, però els nanos, els més joves, això, els adolescents i els nens...
1: No he trobat mai un nen que no li agrada alguna que estigui envoltat d'emparrellat.
0: Sí, tot el que sigui arrebossat.
1: Milanesa, doncs, te'ls guanyes segur.
0: Doncs Mari, avui ens ha portat la Mari Herrera fins a Colòmbia per menjar aquesta xuleta arrebossada que té una pinta increïble.
1: Xuleta villena.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí i ens retrobem el proper dimecres. Gràcies, Mari, que vagi
1: gràcies,
0: bé.
1: Gràcies, Ferran, gràcies, Calafell.
2: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 12:31 minuts. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Mireia Romaguera. Endavant. Bon dia de nou.
2: Molt bon dia. Les fortes pluges d'aquest passat dimarts a la tarda vespre han acumulat uns 70 litres a Calafell. Alguns carrers i zones del passeig marítim van registrar importants acumulacions d'aigua. Els Mossos d'Esquadra van fer una vintena d'actuacions relacionades amb les pluges a la demarcació tarragonina. Aquest divendres 9 d'octubre és l'últim dia per votar els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. Neix un nou projecte Calafell, Arc i Vida, de l'Associació Penedès contra el Càncer, adreçat a persones afectades de càncer de mama. Les biblioteques de Calafell inicien un nou servei adreçat a les persones amb domicili a Calafell i Segur de Calafell i que tinguin mobilitat reduïda per edat o per circumstàncies mèdiques. El SEM atén més de 3.400 intoxicacions en un any a la regió sanitària Penedès. CUNIT reclama a DIF que actuï d'una vegada per la neteja i el manteniment de l'entorn de les vies ferroviàries. Tres detinguts a Sant Jaume dels Domenys en quatre motos robades en poques hores abans a Vilafranca. Els Mossos els van localitzar en un traster de lloguer gràcies al GPS d'una de les motocicletes sostretes. Declaren culpable d'assassinar l'home acusat de matar la seva exparella a Calafell l'any 2025. Els membres del jurat consideren provat que l'investigat va agredir sexualment la víctima abans del crim. I parlarem de com estan els pantans a hores d'ara al Camp de Tarragona, després de les últimes pluges. L'ecomapa dels ecologistes identifica prop de 200 escocells de l'arbrat urbà amb deficiències a la ciutat de Tarragona. La informació sobre els punts negres sense arbres es farà arribar al consistori tarragoní.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Ai, la Marina està morena, eh? Però fa tants dies que no surt el sol que em sembla que el moreno ja el va perdent, la Marina. Amb els Figaflaues arribem a les 12:35.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Vinga, moment de repassar el tram final del programa, l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. I atenció, perquè si us agrada la pintura, atenció, aquesta proposta cultural que tenim aquests dies a Calafell, perquè el Centre Cívic Cinema Iris s'hi pot visitar l'exposició de pintura a l'oli Jovís, fins quan, de l'artista Joaquina Vizcaíno. Es tracta d'una mostra que ens permet descobrir diferents obres de l'artista amb una pintura molt personal, plena de color, formes i paisatges. L'exposició s'inaugurarà aquest dissabte, dia 10 d'octubre, a les 5 de la tarda, i també durant el cap de setmana es podrà visitar tant dissabte com diumenge pel matí i per la tarda. També el dilluns, dia 12, que és dia festiu. I atenció, perquè també estarà oberta des d'aquest divendres, dia 9. A més, una dada important, l'exposició romandrà oberta fins al 17 d'octubre, coincidint amb l'horari habitual del centre, sempre que la sala no tingui cap altra activitat. Per tant, si aquests dies us ve de gust fer una parada davant d'unes bones pintures, descobrir l'univers de la Joaquina Vizcaíno, ja ho sabeu, Jovís, fins quan? El cinema Iris, el Centre Cívic Cinema Iris de Calafell, aquesta proposta més de cultura i art que podeu trobar aquests dies al nostre municipi.

I atenció, perquè Calafell torna a acollir aquest pròxim dissabte una nova jornada dedicada a la reutilització i als productes de segona mà. Serà aquest 10 d'octubre, dissabte vinent, al Centre Cívic Can Perotet, al carrer Molina 5-7, a Segur de Dalt. Serà l'escenari d'una nova edició d'un Mercadal, una nova vida. Una proposta que aposta per la reutilització, l'intercanvi i per donar una segona oportunitat a aquells objectes que ja no fem servir. Aquesta jornada es farà a les 11 del matí, també fins a les 6 de la tarda, i permetrà als visitants trobar tota mena d'articles de segona mà, roba, llibres, objectes, accessoris i molt més. També hi haurà un espai dedicat a eines estris del jardí, entre d'altres. Una iniciativa que vol posar en valor una manera de consumir més responsable, allargant la vida útil dels objectes i facilitant que allò que ja no necessitem pugui ser útil per a una altra persona. En aquest sentit, el lema de la jornada és ben clar: dona-li una segona vida a les teves coses. Tots aquells que vulguin participar, posant una parada, es pot consultar la informació i inscriure's a través d'un codi QR que figura en el cartell de l'activitat. I com aquesta jornada també és de tipus social, serà una bona ocasió per trobar-se i compartir durant tot el Mercadillo. Hi haurà un servei de bar. Així doncs, recordeu, aquest dissabte 10 d'octubre, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, en el Centre Cívic Can Perotet, a Segur de Dalt, es convertirà en aquest punt de trobada pels amants dels objectes de segona mà i, sobretot, per aquelles persones que aposten per la reutilització, compartir, cuidar el planeta i la comunitat. Més activitats. Anem ara al divendres, aquest divendres dia 9 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a la Ciutadella Ibèrica, Misteris de Calafell, el llinatge de la Ciutadella. Una activitat adreçada per a joves a partir de 12 i fins als 35 anys. Una activitat en grup. El màxim de places serà de 25 per cada torn. Els adults acompanyants, en cas que vulgueu acompanyar el vostre fill menor, caldrà també que feu una inscripció i participeu de l'activitat. Cal fer inscripció prèvia a www.joventut.calafell.cat. www.joventut.calafell.cat. Aquest divendres, a partir de les 5 de la tarda, Misteris de Calafell, el llinatge a la Ciutadella Ibèrica. I també divendres, a partir de 6:15, amb la Mari Herrera, del petit bistró de Segur de Calafell, que ens ha acompanyat fa una estona, es farà un taller de cuina, coques dolces i salades en el Centre Cívic Cinema Iris. Serà a partir de 6:15 i fins 7:45 del vespre. Es prepararan diverses receptes combinant ingredients de temporada, tant en versions dolces com salades, perquè pugueu sorprendre la família i els amics amb elaboracions casolanes, versàtils i també ideals per qualsevol ocasió. Cal fer inscripció prèvia. I atenció, perquè es prioritzaran els joves entre 12 i 35 anys. Divendres, a partir de 6:15 de la tarda, a la cuina del Centre Cívic Cinema Iris, taller de coques dolces i salades amb la Mari Herrera. I aquest cap de setmana, Jornades Europees del Patrimoni 2026. Portes obertes en el Castell de Calafell, de Ciutadella Ibèrica, el Centre d'Interpretació La Confraria i el Museu Casa Barral. El dissabte 10 d'octubre, pel matí, de 10 a 2 i de 4 a 6, per la tarda, al Castell i la Ciutadella Ibèrica. I només per la tarda, entre les 5 i les 8, estaran obertes La Confraria i la Casa Barral. I diumenge, dia 11, de 10 a 2, al Castell i la Ciutadella, La Confraria i la Casa Barral. Parlem de la ruta literària Carlos Barral, Vivint la mar domèstica. Amb motiu d'aquestes Jornades Europees del Patrimoni, es farà aquesta ruta aquest dissabte 10 d'octubre a partir de 11:15 del matí. El Museu Casa Barral serà el punt de sortida d'aquest itinerari pel barri marítim de Calafell per descobrir el Calafell literari d'en Carlos Barral, també dels escriptors que el varen visitar. I tot això a la ruta Vivint la mar domèstica. És una ruta adreçada a públic adult. Places limitades, cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83. 977-69-46-83 o per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat.
I parlem ara de la maquineta, la maquinilla en acció. A la confraria de pescadors es posarà aquest dissabte per la tarda en funcionament aquest giny mecànic, que aquest 2026 compleix 100 anys i que està catalogat com bé singular per la Generalitat de Catalunya. És aquesta maquineta, la maquinilla, que en el seu dia ajudava doncs, a treure del mar a moltes embarcacions i arrossegar-les fins la sorra. Doncs, degut a aquest centenar d'anys que es va posar en marxa la maquineta aquí a Calafell, a la confraria, doncs aquest dissabte la veurem en acció. No us ho perdeu, serà a partir de 5:45 de la tarda. Les places són limitades, cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83. També per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. Teniu tota la informació a l'agenda cultural del web municipal calafell.cat. Aquesta i totes les activitats programades. Sempre us expliquem en el tram final del programa les activitats de la setmana al nostre municipi, a la nostra agenda cultural.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Tot un clàssic de començaments dels 80 amb els Cool and the Gang, el Celebration. Gran cançó per anar tancant edició del Calafell Matí d'aquest dimecres. Avui 7 d'octubre de 2026, que començava molt ennuvolat i mira, mica en mica s'han anat obrint clarianes i fins i tot tenim solet, que sempre és benvingut. Doncs vinga, amb aquest bon temps, tanquem edició. Demà, a partir de les 9, estarem aquí al capdavant del Calafell Matí. Recordeu, demà amb l'alcalde de la ràdio, a partir de 9:45 i fins a les 10. Preguntes, suggeriments, queixes, al WhatsApp de Calafell Ràdio. És el 647-751-883, 647-751-883. També obrirem línies telefòniques al 977-69-91-00, 977-69-91-00, perquè pugueu parlar amb Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell, en directe. Doncs demà, entre les 9:30 i les 10, l'alcalde a la ràdio. Doncs vinga, ara sí, ara marxem amb Elvis Crespo. És la seva nova cançó, es diu Pa Bailar. Amb aquest ritme caribeny us deixem fins la 1. Demà més. Salutacions del Ferran Boqué. Adéu-siau.

Acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Viuen amb...
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 7 d'octubre.
1: Les notícies de Calafell.
0: Les fortes pluges d'aquest passat dimarts a la tarda vespre van acumular més de 70 litres a Calafell. Alguns carrers i zones del passeig marítim van registrar acumulacions d'aigua. Els Mossos d'Esquadra van fer una vintena d'actuacions relacionades amb les pluges a la demarcació de Tarragona. Ara mateix en parlem d'aquí uns minuts. Serà com sempre després de repassar altres notícies. Són els titulars. Aquest divendres, 9 d'octubre, és l'últim dia per votar els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. Neix un nou projecte a Calafell, Arc i Vida, de l'Associació Penedès contra el Càncer, adreçat a persones afectades de càncer de mama, amb l'objectiu de promoure l'activitat física, el benestar i la prevenció del limfedema, millorant la qualitat de vida a través del tir amb arc. Les biblioteques de Calafell inicien un nou servei adreçat a les persones amb domicili a Calafell i Segur de Calafell i que tinguin mobilitat reduïda per edat o per circumstàncies mèdiques. El SEM atén més de 3.400 intoxicacions en un any a la Regió Sanitària Penedès. Cunit reclama a Adif que actuï d'una vegada per la neteja i el manteniment de l'entorn de les vies ferroviàries. Tres detinguts a Sant Jaume dels Domenys amb quatre motos robades poques hores abans a Vilafranca. Els Mossos els van localitzar en un traster de lloguer gràcies al GPS d'una de les motocicletes sostretes. Declaren culpable d'assassinar l'home acusat de matar la seva exparella a Calafell el 2025. Els membres del jurat consideren provat que l'investigat va agredir sexualment la víctima abans del crim. I parlarem de com estan els pantans de Tarragona després de les últimes pluges. Per exemple, el de Siurana es troba a més del 72%. I l'ecomapa dels ecologistes identifica prop de 200 escocells de l'arbrat urbà amb deficiències a Tarragona. La informació sobre els punts negres sense arbres es farà arribar al consistori tarragoní.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Les fortes pluges d'aquest passat dimarts a la tarda vespre van acumular més de 70 litres a Calafell. Alguns carrers i zones del passeig marítim van registrar importants acumulacions d'aigua. Escoltem el meteoròleg Josep Miró, que ens parla dels registres de Calafell.
2: Hola, bon dia. Les pluges d'ahir han estat les més importants enregistrades a Calafell en tot aquest episodi de precipitacions que va començar el dia 29 amb alguna pausa i algun dia, com diumenge passat, que no va ploure gens, però en total portem recollits més de 150 litres al nostre municipi. En les pluges d'ahir, les quantitats recollides en els dos punts que tenim d'observació són 66 litres en 8 dècimes al Calafell Poble, al carrer Manuel Soler concretament, i al parc del Vilarenc, on se'n van recollir 60 i mig. Precipitacions molt intenses i molt duradores, que van ser persistents durant més de 40 minuts. Es van superar de llarg els 30 litres en mitja hora i quantitats doncs, molt destacades i persistents. Avui ja la situació doncs, té tendència no s'esperen les precipitacions que hem tingut en els darrers dies, tot i així encara no s'ha acabat aquesta situació. Avui ens espera l'últim dia de pluges, a partir de demà sí que ja no esperem pluges almenys en una setmana, però avui encara esperem pluges i ruixats irregulars, preferentment a partir de migdia i fins al vespre. Poden ser intenses, però no serien ni tan persistents ni tan quantioses com la dels darrers dies.
0: En les darreres 36 hores, els bombers han atès 939 avisos, 703 a la regió metropolitana nord, 113 a la sud, 68 a la de Girona, 26 a la de Tarragona i 17 a les de l'Ebre i 11 a la centre. Amb la represa de les pluges de la tarda de dimarts, els bombers van rebre més de 188 avisos des de les 6 de la tarda, 46 a les Terres de l'Ebre i 78 avisos al Camp de Tarragona. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra van fer una vintena d'actuacions relacionades amb les pluges a la demarcació tarragonina, principalment en aquest cas a Xerta i altres punts de les Terres de l'Ebre. A mesura que les precipitacions anaven avançant, es anaven registrant incidències a diferents poblacions de la costa fins a arribar a Calafell i després van evolucionar pel litoral sud a nord, a la zona del Garraf. Van causar inundacions de carrers i acumulacions destacables d'aigua en alguns municipis com Sitges o Castelldefels. De fet, cal destacar que a diferents punts del Camp de Tarragona i del Garraf, aquest dimarts a la tarda vespre, es van produir rescats, vies tallades, inundacions. Tot per les incidències d'una nova tongada de pluges al litoral i al prelitoral. Fins les 11 de la nit, el telèfon d'emergències, el 112, va rebre 661 trucades per 481 incidents relacionats amb la pluja. Hi havia carreteres tallades per aquestes inundacions, bassals d'aigua i també algunes esllavissades al Camp de Tarragona i l'Ebre, mentre que va caure un talús a sobre d'un tren a Vilanova i la Geltrú, però sense causar ferits. Això va passar aquest dimarts a la nit, quan un centenar de passatgers van haver de ser transbordats a un altre comboi i la circulació es va poder reprendre després. El SEM va desplaçar el lloc dels fets i va confirmar que no hi havia cap ferit, mentre que els bombers hi van desplaçar tres dotacions que van treballar per restablir la circulació. A l'aeroport del Prat també es van cancel·lar vols i, de fet, encara no funciona amb normalitat. Protecció Civil va enviar SAlert al llarg de la tarda i vespre del dimarts a una desena de comarques, entre elles el Baix Penedès i també doncs el municipi de Calafell. Els ciutadans i ciutadanes i la resta de veïns de la comarca Baix Penedesenca van rebre aquest avís per alerta vermella, d'alerta per les fortes pluges que venien. L'Agència Catalana de l'Aigua també té en marxa avisos hidrològics per aquests augments sobtats del nivell dels rius i d'algunes rieres que circulen per al Tarragonès i també al Baix Camp. Pel que fa a la previsió meteorològica d'avui dimecres, el cap de predicció del Meteocat ha dit que creuen que la borrasca entrarà per fi en un nou escenari amb menys intensitat en alguns punts de Catalunya, on encara s'esperen precipitacions al llarg del dia.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Canviem de tema. Aquest divendres 9 d'octubre és l'últim dia per votar els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. En aquesta edició s'han presentat fins a 32 propostes que han estat valorades pels tècnics municipals. Algunes d'elles s'han descartat per l'elevat cost que suposaven, pel manteniment posterior que tenien o per anar en contra dels criteris municipals d'intervenció a l'espai públic o en els equipaments, d'acord amb el reglament dels pressupostos participatius vigent. Les propostes que estan en votació encara són les següents: adequació del camí de Mas d'en Vives, del torrent de la Cobertera, arreglar voreres i carrers a Calafell Parc, arreglar voreres a Mar Romeu, també arreglar voreres a Brises, Montmar i Valldemar. Una altra de les propostes és el canvi d'arbrat a la platja, una nova àrea d'esbarjo infantil al Parc de la Sínia, la renovació del Parc Infantil de Mar Romeu. També es demanen senyalitzacions d'equipaments. Un altre punt són zones d'ombra, un altre zones verdes en aparcaments i un estudi per declarar la tripulació del bot salvavides de Calafell com a patrimoni immaterial de la humanitat. Una altra de les propostes per votar són menjadors per a colònies de gats. Recordem, per tant, que les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027 es poden votar i a temps, recordem, fins al 9 d'octubre a través de la plataforma Decidim Calafell.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I neix un nou projecte a Calafell. Es diu Arquivida, de l'Associació Penedès contra el Càncer, adreçat a persones afectades de càncer de mama, amb l'objectiu de promoure l'activitat física, el benestar i la prevenció del limfedema, millorant la qualitat de vida a través del tiramarc. Escoltem a la Silvina Lugones, és la presidenta de l'associació.
3: Molt llavors, bé, seria una manera, no, d'exercitar, no, de fer exercici també.
4: Sí, aquest, diguéssim, aquest esport no només beneficia a les persones afectades de càncer en el sentit físic, sinó que també en la part emocional, perquè fent aquest esport requereix una concentració, també et trobes amb altres companyes, comparteixen, passes una estona al marge de la malaltia, i això és important, quan patim aquesta malaltia.
0: La Margarita Martos és voluntària testimonial i ens ha explicat la seva experiència.
5: Altres tres càncers diferents, un de tiroides que em va deixar bastant tocada, un altre, he tingut un melanoma a la cama, i després he patit el càncer d'endometri, o sigui, tinc altres col·leccions que diem nosaltres, però bueno, tant se val, perquè és una malaltia que afecta tot el cos i sobretot a nivell emocional és molt dura i necessites molt recolzament per part del teu entorn. Aleshores, pues això, trobar companys i companyes que t'entenen mínimament. Però bueno, el càncer de mama, sí que és veritat que en molts tipus de càncers ens treuen molts ganglis limfàtics, que són molt importants per fer aquest recorregut d'aquesta limfa en el cos, que és com una neteja. Aleshores, jo concretament estic afectada a les cames, més que perquè els meus càncers són de cintura en avall, però jo diria que el tir amb arc a tothom li pot agradar, perquè ens convida a la concentració, ens convida a el que deien elles, no? La participació, i a partir d'aquí, pues, que tothom s'animi a provar-ho.
0: Per tant, neix aquest nou projecte Arc i Vida de l'Associació Penedès contra el Càncer per a persones afectades de càncer de mama.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Les biblioteques de Calafell inicien un nou servei adreçat a les persones amb domicili a Calafell i segur de Calafell i que tinguin mobilitat reduïda per edat o per circumstàncies mèdiques. La biblioteca prepara cada dues setmanes uns lots personalitzats per a cada usuari voluntari de la Fundació Privada Santa Teresa. S'encarreguen de dur-los a casa i de recollir-los. Per a més informació podeu contactar amb les biblioteques del municipi de Calafell, la Biblioteca Ventura Gasol del nucli del poble, o bé la Biblioteca Casanova de Segur de Calafell, al Port de Segur. Podeu trucar al 977 69 12 84 o al 977 16 18 64 o bé enviar un correu electrònic biblioteca@calafell.cat.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El sistema d'emergències mèdiques, el SEM, va atendre durant el 2025 un total de 3.454 persones per intoxicacions a la regió sanitària Penedès, que inclou les comarques del Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf i bona part de l'Anoia. La xifra suposa un increment respecte de les 3.994 assistències registrades l'any 2024, amb un 1,8% més. En el conjunt de Catalunya, el SEM va atendre més de 52.576

0: o monòxid de carboni. Al voltant del 70% de les persones intoxicades han de ser traslladades després a un centre sanitari per rebre tractament. El perfil majoritari és el d'un home, que representa el 60% de les persones ateses, mentre que les dones són gairebé el 40%. En els homes, el 67% de les intoxicacions estan vinculades a l'alcohol i a les substàncies psicoactives. En el cas de les dones, la principal causa són els fàrmacs, que representen el 61% dels casos. Per edats, el grup més nombrós és el de persones d'entre 18 i 54 anys, que concentra el 68% de les assistències. La franja d'entre 45 i 54 anys representa el 18,6% del total. Les dades del SEM també mostren una marcada estacionalitat en alguns tipus d'intoxicacions. Les relacionades amb l'alcohol augmenten durant l'estiu, mentre que les provocades per monòxid de carboni són més freqüents durant els mesos d'hivern. També augmenten durant l'estiu les intoxicacions provocades per picades d'animals i plantes verinoses. En el cas dels bolets, en canvi, la tardor concentra la major part de les assistències. El 2025 se'n van registrar una mitjana de 60 al dia a la tardor, davant de les 27 diàries de l'estiu. Les dades s'han donat a conèixer en el marc d'una trobada sobre toxicologia en emergències sanitàries, una jornada organitzada pel SEM, que ha reunit més de 400 professionals sanitaris per compartir coneixements sobre l'atenció amb intoxicacions, noves drogues, productes tòxics i bolets.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Anem ara cap a Cunit perquè l'Ajuntament fa mesos que reclama una actuació de neteja a la línia ferroviària al seu pas per aquest municipi i lamenta que gairebé un any després de les primeres gestions la situació continuï pendent de resolució. Per tant, reclama l'Ajuntament cunitenc a DIF que executi amb celeritat les actuacions de neteja i manteniment pendents al voltant de les vies ferroviàries. El consistori va iniciar les gestions el novembre de 2025 i gairebé un any després continua a l'espera que es doni una resposta efectiva a les diferents incidències detectades. A finals de novembre de 2025, l'Ajuntament de Cunit es va posar en contacte amb DIF per demanar informació sobre una actuació de neteja prevista a les vies i a la tanca perimetral, amb l'objectiu també de poder coordinar treballs amb el Servei Municipal de Neteja Viària. L'Ajuntament de Cunit va remetre tota la documentació gràfica demanada al mes de gener. Al mes de febrer, ADIF va respondre indicant diferents titularitats i àmbits d'actuació. Alguns elements de les andanes es van derivar al Departament d'Estacions, les incidències relacionades amb la canalització de la Rambla del Prat a l'Agència Catalana de l'Aigua i pel que fa a les travesses acumulades a les planada, es va informar que s'havia traslladat una nota per procedir a retirar-les. Aquestes travesses encara hi són i, a més, la situació torna a posar-se de manifest després que el passat divendres es localitzessin quatre exemplars de senglars morts a les vies ferroviàries al seu pas per Cunit. L'Ajuntament considera que aquest fet reforça la necessitat que es mantingui en condicions adequades l'entorn de la infraestructura ferroviària. L'Ajuntament de Cunit recorda que ha mantingut una actitud proactiva durant aquests mesos, traslladant a DIF les incidències detectades i aportant fotografies requerides. Per tant, doncs, el consistori continuarà fent seguiment, diu, de les actuacions pendents i tornarà a reclamar l'operador ferroviari que concreti quan es duran a terme els treballs de neteja i manteniment reclamats des de finals de 2025.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: El jurat popular ha declarat culpable per unanimitat l'home acusat de matar la seva exparella el 18 d'abril de 2025 a Calafell. En la lectura del veredicte d'aquest passat dimarts al vespre, els membres del jurat han considerat provat que l'investigat va agredir sexualment la víctima abans de cometre el crim. L'acusació particular ha celebrat que hagin acceptat el delicte d'agressió sexual, ja que eren els únics que ho demanaven. Han avançat que mantindran la demanda de presó permanent revisable. Arran de l'episodi de pluges, les peticions finals de les parts s'han ajornat avui dimecres. Inicialment, Fiscalia demanava 22 anys de presó per assassinat amb traïdoria, mentre que la defensa que se'l jutgés per homicidi imprudent. Els membres del jurat popular han considerat provat que l'acusat i la víctima mantenien una relació sentimental des de feia 4 anys i que van conviure junts els últims 4 mesos a

0: abans de l'assassinat. A la lectura del veredicte, el jurat ha acordat que l'home va obligar la seva exparella a mantenir relacions sexuals i han considerat culpable d'haver atemptat contra la seva llibertat sexual utilitzant violència, amb 8 vots a favor dels 9. Segons el veredicte, la víctima tampoc va tenir l'oportunitat de defensar-se. Escoltem el portaveu del jurat popular, que ha considerat provat que l'acusat va obligar la víctima a mantenir relacions sexuals abans de cometre el crim.
1: En el transcurso de la mencionada discusión, el acusado, con la voluntad de doblegar la voluntad de Marta, la cometió físicamente y la forzó a mantener relaciones sexuales, golpeándola en el rostro con las manos y ocasionándole hematomas en ambos brazos por sujeción violenta, hematomas en rodilla, antebrazo y mano izquierda, y una herida triangular inciso cortante de 3 centímetros de longitud en la región submandibular derecha, cara lateral superior del cuello, para facilitar la inmovilización de la víctima, llegando a consumar el acceso carnal por vía vaginal.
0: El portaveu del jurat popular declara culpable l'acusat de matar la seva exparella a Calafell.
1: Es culpable de haber dado muerte a Marta, votos a favor, 9. Se basa la anterior decisión en que el acusado ha confesado ser el autor en distintas ocasiones y en las diferentes pruebas trabajadas. La resolución se justifica de la misma manera en como lo hemos hecho en el apartado 7, 8 y 9 de los hechos principales desfavorables del acusado que aportamos a continuación.
2: Solo la conclusión.
1: Por lo expuesto en los puntos mencionados, las pruebas recopiladas, este jurado determina que el señor Solé es culpable de haber dado muerte a Marta con los instrumentos utilizados, la zona del cuerpo en la que fue agredida y la intensidad aplicada en los golpes, que necesariamente tuvieron que causarle la muerte.
0: El veredicte recull que l'home, per tant, va exercir una actitud de control sobre la dona amb diferents frases i una actitud d'amenaça. De fet, doncs, va interposar una denúncia a la víctima l'11 d'octubre de 2024 per maltractaments i amenaces contra l'acusat. Va sol·licitar una ordre de protecció que va ser denegada pels jutjats de guàrdia de Castelló. En paral·lel, els membres del jurat no han donat validesa a la declaració de l'investigat en la qual l'home va assegurar que la dona era controladora i gelosa i que durant la baralla al domicili familiar ell només s'havia defensat. Pel que fa als diversos trastorns diagnosticats a l'acusat, el jurat ha fet esment als informes i testificals dels forenses que asseguraven que en el moment dels fets presentava íntegres les capacitats volitives i cognitives i que era capaç de distingir entre el bé i el mal.
3: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 joves de 19, 21 i 22 anys com a presumptes autors de 4 delictes de robatori o furt d'ús de vehicle després de localitzar-los amb 4 motocicletes sostretes poques hores abans a Vilafranca del Penedès. Els fets van tenir lloc quan els investigadors de la comissaria de Vilafranca van tenir coneixement de la sustracció de 4 motocicletes de gran cilindrada en diferents punts. Després de sostreure-les, els lladres les haurien traslladat a l'interior d'una furgoneta. El GPS d'una de les motocicletes va permetre als investigadors seguir el recorregut del vehicle fins al nucli del Papiolet, al municipi de Sant Jaume dels Domenys. Els agents es van desplaçar fins al punt indicat pel dispositiu de localització, que corresponia a uns trasters de lloguer. Allà van localitzar i interceptar 3 joves quan sortien d'un dels trasters. A l'interior hi van trobar 4 motocicletes que havien estat sostretes poques hores abans a Vilafranca del Penedès. Durant les comprovacions, els investigadors també van localitzar una 5ª motocicleta que tenia el número de bastidor alterat. La investigació continua oberta per acabar d'esclarir els fets i determinar si els 3 detinguts són els autors materials de les sustraccions. Els arrestats han quedat a disposició judicial.
3: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: I ara parlem dels pantans del Camp de Tarragona perquè les intenses pluges d'aquests darrers dies han deixat acumulacions molt destacades en diferents punts de Tarragona i han permès millorar l'estat d'alguns dels seus embassaments. Les cases d'Alcanar, per exemple, en les últimes previsions van registrar 319 litres per metre quadrat, l'Ametlla de Mar 290, el Perelló 249 litres. Aquesta gran quantitat d'aigua també es reflecteix, per tant, a l'estat dels pantans, tot i que amb diferències importants entre uns embassaments i els altres. Per exemple, el de Siurana es troba al 72% de la seva capacitat, pel que fa diferència del que situa el riu de Canyes en el percentatge de capacitat, actualment el 28,45%. El de Gaià, en canvi, continua en una situació molt més baixa, en un 2,66% de la seva capacitat, amb 1,599 hectòmetres cúbics d'aigua embassada. Ara, amb els litres caiguts, aquest passat dimarts a la tarda vespre nit, es registraran noves medicions.
3: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: L'Ecomapa 2026, impulsat per desenes d'entitats ecologistes, ha detectat a Tarragona 193 escocells amb deficiències a l'arbrat urbà a la ciutat. 5 persones van dur a terme l'activitat en una superfície que correspondria només al 5% de la capital tarragonina i fan arribar un informe al govern municipal. Des de l'ONG ambientalista apunten que si es fes extensiva la xifra al 100% del nucli urbà de Tarragona, s'estima que caldria reposar 3.869 exemplars. També s'ha detectat que hi ha zones de Tarragona sense arbres. El mapatge s'ha fet a tot l'estat espanyol amb l'ajuda de 2.150 voluntaris. S'han detectat 148.000 punts negres amb més de 44.000 escocells sense arbres, 27.000 amb arbres secs o 76.000 escocells asfixiants.

0: Un últim apunt al Camp de Tarragona, perquè el govern ha reunit els ajuntaments de Salou i Cambrils i s'ha acordat crear un grup de treball per abordar el top manta tècnic i policial amb representació dels cossos de la policia local i els Mossos d'Esquadra. També es convidarà a participar a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil. Durant la trobada, tots els participants han manifestat el seu compromís amb aplicar tolerància zero contra el top manta. S'han instat a treballar de manera coordinada per planificar i impulsar actuacions eficaces que contribueixin a erradicar aquesta problemàtica. Per tant, es crearà un grup tècnic i policial amb policies locals, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil, a Cambrils i Salou, perquè el govern vol impulsar el grup de treball per combatre el top manta.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu.
0: Hem arribat al final de l'edició informativa del dia. Avui és dimecres, 7 d'octubre. Els hem explicat tot el que passa amb les notícies més destacades del dia. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius d'aquesta casa, Calafell Ràdio, qui els ha acompanyat i parlat al llarg d'aquests 30 minuts, Mireia Romaguera. Adeu-siau i bon dimecres.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres a 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Calafell Ràdio.
2: Els maquinistes provoquen un nou matí de caos a Rodalies. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
2: Rodalies funciona encara ara a mig gas, després de la plantada dels maquinistes aquest matí, que han decidit no pujar els trens al·legant motius de seguretat, Joan Bota.
4: El govern parla obertament de boicot i tant Renfe com Adif sostenen que la seguretat estava garantida tot i les pluges torrencials dels últims dies i que el problema de fons és un conflicte laboral. Fins a quarts de 10 pràcticament no ha circulat cap tren i això ha provocat el caos a la mobilitat a primera hora, amb col·lapse també de moltes carreteres en plena hora punta per la gent que optava per agafar el cotxe.
2: Connectem amb l'estació de Sants i en Mataró, dos exemples del que està passant ara mateix a la xarxa de Rodalies. Joan Garcia i Marta Vallès.
5: I ara el panorama encara és negre. Aquí a Sants, molt pocs trens i amb retard i pocs usuaris. Segurament ja escaldats pel caos de primera hora o no s'han mogut de casa, si ho han pogut fer, o han optat per als mitjans alternatius que ja els recomanava un missatge de Renfe a primera hora. L'R1 cap al Maresme, sobretot, és la que va pitjor.
6: Doncs avui als viatgers del Maresme se'ls ha acabat la paciència, sense trens i amb la recomanació dels informadors de Renfe que anessin a buscar aquest transport alternatiu pagant, esclar, ells el bitllet.
7: No funciona, que digan la verdad. No funciona toda la R1. Como perros. Y luego búscate la vida.
8: Pagamos nosotros. Sí. Su puta madre. Eso ha dicho, que vamos a pagar nosotros. Esto es una vergüenza.
6: I el fet d'enviar els viatgers cap a la línia regular de busos direcció Barcelona ha col·lapsat també aquest servei.
2: El govern admet que la situació a Rodalies aquest matí és inadmissible i no dubta assenyalar els maquinistes, mentre que Junts per Catalunya denunciarà Renfe per un dels precedents del caos d'avui, el gran col·lapse del mes de gener. Parlament, Albert Prat.
9: El govern acusa el sindicat majoritari d'haver utilitzat els usuaris de Rodalies pel seu rèdit laboral i assegura que no hi havia cap perill a les vies. Tot i això, la Generalitat no avança si demanarà responsabilitats als maquinistes.
10: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva.
11: Correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
2: Mentrestant, l'aiguat que dilluns passat va agafar el Vallès Oriental i concretament Granollers per sorpresa hauria provocat una víctima mortal, un home o dona que els bombers han trobat a la Riera de les Franqueses.
4: És un home i no és cap dels dos desapareguts que s'estan buscant. Mentrestant, Xerta, el Baix Ebre treballa per recuperar la normalitat després de ser la localitat més afectada per les pluges torrencials d'ahir.
2: Doncs anem cap allà, Xerta, Jordi Barranca.
12: Bon dia, sí, durant tot el matí veïns, voluntaris, brigades i bombers han treballat per retirar tota la brutícia acumulada als carrers del municipi, una feina que serà llarga i feixuga. Mentrestant, també entre els veïns i l'Ajuntament, cert malestar perquè l'alerta, ahir el missatge és alert, va arribar tard. Tot plegat s'ha pogut copsar en un programa especial que ha fet el matí de Catalunya Ràdio des d'aquest municipi del Baix Ebre.
2: Per cert, que la vaga general per l'habitatge, promoguda pel Sindicat de Llogateres, ja té data. Serà l'11 de novembre.
4: A dos dies, per tant, de l'inici de la campanya electoral per les eleccions anticipades del 29 de novembre. El BOE ha publicat avui el nou decret del govern espanyol per frenar els desnonaments de persones vulnerables.
2: I avui és 7 d'octubre. Per tant, avui fa 3 anys dels atacs de Hamas contra Israel que van desencadenar la guerra a gran escala contra Gaza. Corresponsal Jordi Brascó.
13: Els israelians celebren diversos actes commemoratius mentre continuen reclamant una comissió d'investigació independent que permeti saber per què no es va poder aturar el pitjor atac que mai ha patit el país. Als kibbutz pròxims a la franja, els veïns debaten què fer amb les cases destrossades aquell dia i que encara són de peu.
2: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
14: Bon dia.
2: Adeu multitudinari a Leo Messi després de 20 anys jugant amb la selecció argentina.
14: Va marcar un gol de penal en el 3-0 davant Benín i es va acomiadar dels argentins.
15: El no venir más va ser un dolor muy grande. Te juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar.
14: Segueix la polèmica amb Cristiano Ronaldo. El portuguès ha fet un llarg comunicat per dir que el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, no ha tingut paraula. Repassarem al Catalunya Migdia aquest comunicat perquè té fragments interessants. I notícia del Fem Futbol, podcast a Catalunya Ràdio del futbol femení. El Barça espera tancar la renovació de Patrick Guijarro abans d'acabar l'any.
2: A veure com tenim la circulació aquest dimecres. Mariluz García, bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs amb poques complicacions a l'àrea de Barcelona, només amb algunes retencions a les rondes i pel que fa a les conseqüències de les pluges, encara tallades la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament i també entre la Roca i Argentona es fa pas alternatiu a causa d'esllavissades. Continua també tallada la ronda nord de Granollers, la comarcal 352, a l'altura del túnel de les Franqueses perquè està inundat.
2: I ens falta el temps.
17: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Ara mateix la situació em fa l'efecte que és tranquil·la, però crec que no ens hem de confiar gaire. Francesc Mauri, bon dia.
18: Bon dia.
2: Perquè a la tarda torna a haver-hi pluges?
18: Sí, el que passa és que cal deixar clar que canvia el grau d'intensitat, és a dir, deixaríem enrere els ruixats torrencials, això vol dir intensitats de 40 litres en 30 minuts o superiors, i passem a ruixats de 20 litres en 30 minuts, que vol dir que pot ploure fort en alguns sectors, però de manera puntual al voltant de les comarques que envolten el prelitoral, alguns punts del nord-est i el Pirineu. I demà canvia el signe de tot plegat. Alguns ruixats al Pirineu, fins i tot neu demà a la tarda per sobre de 1.800 metres, caiguda de la temperatura. Ens haurem d'abrigar les properes nits i, anecdòtica, la nevada, evidentment, i també aquests ruixats encara demà mig matí, migdia, primera hora de la tarda, a punts entre el Baix Empordà i el Maresme, sud del Baix Empordà i el Maresme, locals. I s'acaba tot, perquè divendres arriba el sol.
2: Gràcies, Francesc, bon dia.
18: Bon dia.
17: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:07. Aquest és el retrat sonor que ens deixa una nova jornada de caos al servei de Rodalies.
19: I ara esperen a l'R8, que no passa, i agafaran autobús a veure si arriba.
20: Aquí no passa ningú. No.
19: Hem sortit abans de casa perquè sabíem que ens trobaríem amb aquest problema.
21: No trobo normal que davant d'aquesta situació no se li dongui més opció a la classe treballadora que vés a treballar i espavila't com puguis.
22: Estem una mica perduts aquí, ens han dit que esperem, tenim que tindre fe, suposo.
19: Jo he vingut...
2: Són només alguns dels usuaris indignats i també resignats que durant tot el matí s'han pogut sentir a l'antena de Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio. A primera hora d'aquest matí, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país. El sindicat majoritari demanava garanties de seguretat després dels últims aiguats, mentre a les andanes s'acumulaven els passatgers que no sabien què és el que passava. De seguida, el caos s'ha traslladat al servei alternatiu per carretera, perquè els autobusos, òbviament, han fet curt. A aquesta hora, Rodalies funciona, tot i que amb molts retards i també amb cancel·lacions. A l'estació de Sants tenim el David Mendoza i el Joan García. Joan, bon dia.
5: Bon dia, Òscar. Aquí a Sants el que vaticinen les pantalles no és cap garantia que passi per l'usuari el pitjor escenari possible. Això és el que passa ara després d'un dia que ha començat sense trens i amb un missatge que ja feia tema o pitjor, un missatge de Renfe que deia que Rodalies no funcionava per causes alienes i la recomanació de buscar transport alternatiu. Els maquinistes s'havien plantat perquè no els havien arribat de Renfe els certificats de seguretat a la infraestructura. A sobre, al vespre, en plena discussió entre l'operador i els maquinistes, que hi ha un arbre sobre un tren, afortunadament sense fer ferits, entre Sant Vicenç i Vilanova. Els sindicats on hi ha maquinistes, no només el CEMAF, ho atribueixen a un incompliment per part de Renfe dels protocols de seguretat des de l'accident de Gelida. I el director de Rodalies, Òscar Playà, deia això.
23: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
5: El CEMAF, a través d'un comunicat, acusa Renfe i Adif de jugar amb la seguretat i desmenteix qualsevol motivació laboral en la paralització. Fins que no han arribat els certificats, tot això ja eren 9:15 del matí, els maquinistes no han agafat els trens que s'han començat a moure per les línies operatives. Però avui, com diem, és d'aquells dies que no pots saber veure quan arribaràs perquè no saps quan et passarà el tren, i això és el que ens deien alguns usuaris.
24: Les pantalles fiquen una cosa i uns altres de seguretat, diguem-ne, tothom estava
0: amb aquesta incertidumbre, no?, de si venia el tren o no, i no sabíem quan arribava, i ha sigut una mica desastre.
1: La muda és que cada dia, cada setmana passen coses d'aquestes, i he d'anar ara fins a Sant Celoni, jo puc permetre'm esperar, però clar, no és la idea.
5: Ara mateix, com diem, molts trens cancel·lats, sobretot a l'R1 cap al Maresme i les plataformes d'usuaris. L'Associació per la Promoció del Transport Públic, que diu que no pot ser que quan hi hagi un temporal fort hi hagi un accident ferroviari que tanqui el sistema, i exigeix al govern que en aquests casos decreti el teletreball.
2: Com dèiem, el caos als trens s'ha traslladat també als autobusos, que anaven més plens del que és habitual. Molts usuaris de Rodalies han preferit anar sobre segur i optar per la carretera, però els busos no donaven l'abast. Això és el que ha passat a les poblacions del Maresme. Des d'on arribar a Barcelona ha sigut una odissea aquest matí. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
3: Bon dia. A l'estació de Mataró es recomanava als usuaris que anessin a buscar els autobusos de Moventis, que fan habitualment el trajecte Mataró-Barcelona perquè no hi havia trens. És la mateixa suggerència que els donaven a l'estació d'Arenys de Mar els viatgers que havien d'anar en direcció a Barcelona. Transport alternatiu, però pagant bitllet, cosa que no ha agradat als viatgers, que avui molts ja han acabat perdent la paciència.
7: Lo que pasa que luego publican por la tele y todo esto que funciona, y entonces los trabajos dicen, no, si puedes llegar, no funciona, que digan la verdad, que no funciona toda la R1.
24: Como perros.
7: Y luego búscate la vida.
25: Hi ha busos que van a Barcelona.
26: Pagamos nosotros. Sí. Su puta madre.
27: Eso ha dicho, que vamos a pagar nosotros. Esto es una vergüenza.
3: Això ha suposat que s'acumulés un gran volum de gent a la parada origen de Mataró, al centre de la ciutat d'on surten els autobusos.
28: S'ha triplicat la cua que espera per pujar al bus. La gent es queda a terra, no pot pujar en el bus perquè ja surt de la primera parada, ja surt ple i és un caos.
29: No pot ser la inactivitat i la poca previsió dels responsables competents, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, que no puguin posar més reforços d'autobusos en una ciutat com Mataró de 120.000 habitants.
3: A mig matí ha començat a circular algun tren per la R1, però en passen molt pocs. Des d'aquí, el gruix de viatgers es desplaça cap a Barcelona o en direcció a Arenys de Mar, però per carretera, amb busos, ara sí, pagats per Renfe.
2: Una de les últimes incidències que ha complicat la situació de Rodalies ha estat la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren ahir a la nit a Vilanova i la Geltrú. A primera hora d'aquest matí, allà, els trens tampoc no han passat i molts usuaris esperaven a les andanes en va. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené, bon dia.
30: Hola, bon dia. La incertesa avui és la tònica. No hi ha horaris de trens i venen quan venen. Ha millorat respecte a primera hora, això sí, ara almenys ja està obert el servei des del sud. Els trens de Sant Vicenç de Calders ja arriben després que s'hagi retirat l'arbre que va caure ahir la nit a la via. Acabem de parlar amb dos usuaris que anaven a Barcelona.
31: Anem una mica quasi com cada dia, perquè avui per les pluges, però i ahir, però quan no hi ha pluges també van malament.
32: Llevo media hora aquí esperando. Primero en esta vía nos mandamos a otra vía y corrimos todos ahí y luego el tren no arrancó nunca. I ara creo que passarà un altre tren.
30: A primera hora s'han acumulat més de 200 persones perquè ningú sabia quan hi hauria un tren. Han passat els dos primers trens a Barcelona i després, entre quarts de set i les vuit, no n'ha sortit cap. No hi ha hagut informació als usuaris ni serveis alternatius.
33: No hi ha cap persona a la qual la gent es pugui remetre per tal de demanar aquesta informació.
34: És un desordre total, caos total. Jo no sé qui no tiene la capacitat d'encargar-se de gestionar esto.
30: La situació ha estat més complicada pels usuaris de Cubelles, Cunit i Calafell, que s'han quedat sense alternativa durant molta estona.
2: L'aturada de tota la xarxa de Rodalies ha agafat per sorpresa el govern. I des de primera hora d'aquest matí, des del govern, es culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies, cosa que ells neguen, insistim amb aquest comunicat, dient que qui ha posat en risc la seguretat dels maquinistes i dels passatgers han estat Renfe i Adif, perquè, diuen els maquinistes, no estava garantida la seguretat a les vies. En tot cas, el mateix president, Salvador Illa, ha dit al Parlament que la seguretat a les vies estava del tot garantida, mentre segueixen avaluant les conseqüències de la plantada. Parlament, Albert Prat, bon dia.
35: Què tal? Bon dia, sí, perquè a aquesta hora, aquest migdia, hi ha convocada una reunió al més alt nivell al Palau de la Generalitat amb el president Illa al capdavant per analitzar com es va recuperant el servei després del caos d'aquest matí. Hi ha molt malestar al govern pel pols dels maquinistes, fons de l'executiu ens admeten que no se l'esperaven i que els ha agafat amb el pas canviat aquesta matinada.
36: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. i esbrinarem què ha passat.
35: Des de primera hora, el president ha culpat directament els maquinistes i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha lamentat, diu, que hagin aprofitat l'episodi de pluges pels seus interessos laborals.
4: Tots els certificats estaven a punt. Ahir els trens estaven funcionant. Per tant, si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. I, efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
35: Des de l'oposició, Junts ha mogut fitxa i el portaveu Salvador Vergés ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio que denunciaran Renfe i Adif aquest mateix mes.
6: La presentarem el proper dia 20 d'octubre, que farà just 9 mesos de l'accident fatal, mortal, denunciar el que està fent Renfe i Adif, que no és altra cosa que el que està fent l'Estat espanyol contra Catalunya.
35: De moment, el govern, que és el titular del servei, no ha concretat, almenys públicament, si demanarà responsabilitats, però ja ha demanat explicacions no només als sindicats, sinó també al ministre de Transports.
2: Però a banda dels problemes a Rodalies, dels quals hi tornarem a parlar a la segona hora del Catalunya migdia, la tempesta elèctrica que hi va haver ahir al vespre va afectar també la torre de control de l'aeroport del Prat, que va haver de suspendre l'activitat, segons Aena, durant tota una hora. Això s'ha traduït en uns 150 vols suspesos, 30 més dels desviats i centenars de retards que encara afecten ara la infraestructura. El Prat va recuperant la normalitat, tot i que encara arrosseguen endarreriments. Aeroport del Prat, David Àngela, bon dia.
8: Bon dia. 600 persones, segons els mateixos passatgers, han passat la nit a les instal·lacions aeroportuàries. Es queixen de falta d'atenció i d'informació per part de les companyies. La Noelia havia de volar ahir a la tarda a Guayaquil, a l'Equador, quan va ser conscient de la gravetat de la situació.
9: A las 7 de la noche ocurrió todo. Fue la tormenta tan fuerte que, por lo que entendemos, que nosotros estamos justo parados frente, cayó un rayo también en uno de los una aleta de un avión de Vueling. Entonces vieron que la cosa estaba muy grave, se suspendió. No pudieron salir los aviones de Iberia a Barcelona porque venían de Madrid y entonces suspendieron Madrid también que no viajaran a Barcelona.
8: Matí de cues de reclamacions i pel que fa als treballadors a terra de fer bona cara a una altra mena de temporal, el de la indignació dels usuaris.
2: Passant dos minuts d'un quart de tres de la tarda. Mentrestant, els bombers de la Generalitat han localitzat aquest matí un cos a les franqueses del Vallès, al Vallès Oriental, segons us ha avançat aquesta emissora. Es tractaria de la tercera víctima mortal des de dissabte per els forts aiguats i es desvincularia de la recerca que continua hores d'ara dels dos desapareguts que encara hi ha. Protecció Civil adverteix de més pluges aquesta tarda i demà, tot i que, ens ho deia el Francesc Mauri al començar, seran de menys intensitat. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
2: Comencem pel principi. Què en sabem d'aquesta víctima que han trobat avui?
10: Doncs mira, aquesta roda de premsa que està en marxa ara mateix al Departament d'Interior, acabem de tenir novetats. El cos és el d'un home que s'ha trobat en un túnel inundable de la carretera C352 a l'interior d'una furgoneta. S'està a l'espera de la identificació oficial de l'autòpsia. El dispositiu desplegat a Granollers amb un centre de comandament avançat amb 13 dotacions han combinat el rescat d'aquest cos amb la cerca del menor de 12 anys desaparegut a l'espera de poder confirmar el que hagi pogut causar la mort i que sigui a causa, certament, del temporal. Aquesta podria ser la tercera víctima mortal arran d'aquests episodis de pluges torrencials. Se n'ha referit ara fa uns segons la consellera Núria Parlon aquí al Departament d'Interior.
11: No podem donar molta més informació. S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
10: Les altres víctimes, recordem-ho, són un home...
2: Hem perdut la comunicació amb Miquel Jarque des del Departament d'Interior, on s'està fent aquesta valoració de la situació creada pels forts aiguats que hem patit a Catalunya en els últims dies, que han de continuar aquesta tarda i demà, tot i que de manera molt més feble i que, per tant, es preveu, tant de bo sigui així, que no generin més problemes. Em sembla que han recuperat la comunicació amb el Miquel. Estàs aquí, Miquel?
10: Sí, sóc aquí.
2: Digues.
10: Et comentava que les altres víctimes, recordem-ho, són un home que va morir a Montornès del Vallès a l'interior d'un garatge que es va inundar, i l'altre va perdre la vida a Tordera quan li va caure un mur en un dels càmpings de la localitat. I pel que fa als desapareguts, s'està pendent també d'una persona de la que no hi ha denúncia i que hauria caigut, segons dos testimonis, a la Riera de Pineda de Mar. I la recerca més activa és aquesta d'aquest menor de 12 anys desaparegut a l'entorn de Granollers.
2: Doncs aquest és el dibuix general, podríem dir, però ara mateix a Xerta, al Baix Ebre, és dia de netejar i retirar l'aigua i el fang de bona part del poble i fer un primer balanç dels danys provocats per la pluja que va caure ahir entre les 5 i les 6 de la tarda. Els carrers que ahir baixaven plens d'aigua, avui s'han omplert de bombers, voluntaris i d'equips de manteniment. Unitat mòbil a Xerta, Albert Cots i Jordi Barranca.
0: Un 85% del nucli urbà es calcula que està afectat per les pluges d'ahir. Des de primera hora s'han fet crides a facilitar la feina de neteja tant de cases com de vies i carrers. Una feina ben feixuga per molts veïns.
1: Fins a la cuina, de paret a paret, neveres, congelador, sofà, tot. Tot el que tens a casa, ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta...
5: La part exterior, les escales que hi ha, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
7: El que es va cremar l'any passat, que llavors l'aigua ha baixat com si, bueno, com si se fos en un canal.
0: Hores després del temporal, veïns i també l'alcalde són crítics amb com es va gestionar les emergències. Així ho explicava Roger Vinyó, l'alcalde, en l'especial del Matí de Catalunya Ràdio des d'aquest punt.
12: De fet, ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? Vull dir, la capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
0: L'escola només ha obert com a espai per deixar els infants mentre els pares participaven en les tasques de neteja. Per resoldre els problemes de cobertura, la Generalitat enviarà un camió fins aquí del Cetiti. Per cert, les pluges d'ahir han fet que el riu Ebre estenyeixi a hores d'ara completament de marró.
2: Però a banda de Xerta, la comarca del Baix Camp ha estat una altra de les més afectades de la demarcació de Tarragona. A Mont-roig del Camp s'ha trencat un col·lector al passeig marítim que ha provocat diverses incidències. I l'Institut Miami no hi han pogut fer classes avui en quedar inundat. Un altre centre educatiu, la Laboral de Tarragona, també ha tingut afectacions i a Cambrils, tot i les inundacions en diferents passos inferiors, aquest matí ja no hi havia cap carrer tallat. D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses, per exemple, amb la data de la vaga general. Ja està convocada.
13: Catalunya migdia.
14: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
15: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
14: Entrades ja a la venda.
16: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
17: Compra bé a Tanacarre.
18: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
19: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
20: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 7 minuts, 2:15. Com us dèiem, la vaga general ja té data. Serà el dimecres 11 de novembre, dos dies abans, per tant, que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. L'anunci formal es farà aquesta tarda en la trobada que han de mantenir, entre d'altres, la Confederació dels Sindicats de Llogateres i els Sindicats Comissions Obreres i la UGT, Jordi Canal.
21: Serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012, llavors se van fer dues contra la reforma laboral del PP i contra les retallades. Ara es tracta d'una aturada pel dret a l'habitatge i per uns salaris dignes per pagar-lo, segons els promotors, que són les organitzacions de llogaters i, com dèiem, amb el suport de Comissions Obreres i l'UGT, entre altres sindicats. El líder de l'UGT, Josep Maria Álvarez, defensa que és el moment de sumar esforços i de fer força plegats perquè se solucioni la crisi habitacional. Són declaracions a Televisió Espanyola.
22: Vamos a subirnos en estos momentos a este gran movimiento porque creo que este es el debate. El debate no es cuánto molestan en la Puerta del Sol o en la Plaza de Cataluña. Estos movimientos creo que tienen que hacer posible que este país definitivamente interpele a los responsables de los problemas que tenemos de vivienda en nuestro país.
21: Álvarez també ha defensat la convocatòria de les acusacions de la patronal, que la considera de legalitat dubtosa. Segons el líder sindical, l'habitatge i els sous tenen una relació directa, fins i tot assegurat que la COE hauria de sumar-se a la vaga pels problemes que tenen les empreses a l'hora de trobar treballadors que puguin pagar-se un pis a les zones més tensionades.
2: I sense deixar la crisi de l'habitatge, que al final és la raó de fons d'aquesta vaga...
3: I és que no s'entén!
4: Gent sense cap! Casa
3: i casa sense gent! I sindicat!
4: Força sindicat!
2: Centenars de persones continuen mobilitzades a Barcelona per evitar el desnonament de 50 veïns d'un bloc al barri de Sant Andreu, que de moment no s'ha efectuat. L'Ajuntament n'ha demanat la suspensió. Ana Alfonso, bon dia.
6: Bon dia. Durant tot el matí, unes 300 persones han fet pressió al carrer amb banderes, pancartes i càntics per evitar aquest desnonament. Estava previst per les 8, però la comitiva judicial no ha aparegut i un centenar de concentrats continuen aquí esperant. Davant d'un ambient força encès per la situació de l'habitatge, Ajuntament i Generalitat han demanat que aquest macrodesnonament s'aturi. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament, i Miquel Bagudanc, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
17: Avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres, des de l'Ajuntament de Barcelona, demanem la seva suspensió.
23: En aquest moment és inoportú, és una paraula suau. No s'hauria de produir, no s'ha de produir.
6: L'edifici del carrer Llenguadoc és d'un gran propietari i viuen una cinquantena de persones, la majoria en pisos ocupats, entre les quals hi ha 10 infants que estan escolaritzats al barri.
2: I d'una vaga a una altra, perquè Metges de Catalunya, el sindicat majoritari dels facultatius catalans, manté la vaga indefinida el dia 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè creuen que el govern espanyol no té capacitat real de negociar perquè està en funcions, Mònica Mas.
24: Sí, els arguments per mantenir la vaga del Sindicat de Metges de Catalunya és que el govern de la Generalitat està governant des de fa 2 anys. Xavier Llaunar és secretari general del sindicat.
25: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i té tota la legitimitat per seure-hi.
24: De fet, segons els representants sindicals dels metges, el que reclamen des de Catalunya no és només un estatut propi per la professió mèdica, sinó millores en la sobrecàrrega de feina i els excessos de jornada i la falta de metges al sistema públic de salut, i això, diuen, sí que és competència del govern català. Per tant, doncs, mantenen la vaga pel pròxim dimecres 28 d'octubre.
2: Novetats també pel que fa a l'amnistia. El Tribunal Suprem mou fitxa i dona 5 dies a totes les parts, als antics membres del govern, a la Fiscalia i a Vox, perquè es pronunciïn sobre si ha d'aplicar o no l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers. Tot plegat, poques hores després de rebre la sentència del Constitucional que els hi ordena aplicar l'oblit judicial. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
26: Què tal, bon dia. Immediatament després de llegir la sentència del Constitucional, els jutges del Suprem reaccionen i activen el camí per aplicar l'amnistia. De moment han fet un primer pas previsible i lògic. Pregunten a les parts i els donen temps fins divendres de la setmana que ve perquè hi diguin la seva. Després el Suprem decidirà si arxiva el cas dels exconsellers i si els aplica l'amnistia definitiva. Això és justament el que espera Carles Puigdemont per tornar a Catalunya en plena seguretat, tot i que el govern espanyol creu que tant Puigdemont com Comín i Puig tenen garanties per tornar avui mateix. Si no ho fan, ha dit el ministre de Justícia Félix Bolaños a TV3, es porque no volan.
27: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
26: Per tant, ara caldrà veure la setmana que ve quina és la posició de totes les parts. En el cas dels exconsellers condemnats, el Suprem també haurà de decidir si primer amnistia només Dolors Bassa o si ho fan en bloc i en els propers dies també donen per amnistiats Oriol Junqueras, Jordi Turull i Raül Romeva. Quan això passi, tots ells recuperaran els seus drets, és a dir, es podran presentar eleccions o podran ocupar càrrecs públics.
2: I mentrestant, l'expresident Carles Puigdemont, que sospesa no tornar a Catalunya fins després de les eleccions espanyoles si triguen a amnistiar, però tampoc no descarta que pugui tornar abans si el Tribunal Suprem va per feina. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha assegurat avui que no tornaran a investir Pedro Sánchez. Jordi Corbalán.
1: Les eleccions poden condicionar la data de tornada de Carles Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, li ha recomanat que no torni fins que el Suprem hagi segellat l'amnistia. Però un cop hagi resolt el tribunal, això encara no se sap quan passarà, Puigdemont i el seu nucli de confiança valoren si és oportú políticament tornar amb unes eleccions espanyoles massa a prop. Per a Junts seria un revulsiu que el seu líder participés en els mítings de campanya, però Puigdemont ja va avisar ahir que vol tornar com a president del país i no d'un partit. Aquest matí a TV3, el número 2 juntaire, Jordi Turull, ha insistit en el missatge i ha admès que les eleccions espanyoles ho alteren tot.
5: Perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està a la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó, i tot plegat transcendia del que són les sigles d'un partit i d'un combat electoral. I per tant, escolta, nosaltres som els primers convençuts de que el retorn del president Puigdemont i el retorn dels exiliats sigui en aquests termes. No? La campanya electoral ho desmanega tot.
1: Sobre les eleccions, Jordi Turull assegura taxativament que Junts no tornarà a investir Pedro Sánchez.
5: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
1: Junts ja ha posat en marxa l'engranatge electoral amb l'aprovació del reglament per triar els candidats. Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista al Congrés.
2: 2:45. El clima preelectoral també s'ha instal·lat al Parlament. En la sessió de control d'avui, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha entrat de ple en precampanya i ha carregat de manera contundent contra Junts, el Partit Popular i Vox per haver tombat al Congrés els decrets per facilitar l'accés a l'habitatge. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
7: Hola, bon dia. Amb l'horitzó de les eleccions generals, avui ha estat una sessió de control més tensa de l'habitual. Salvador Illa ha reptat Junts a triar el 29 de novembre entre un govern progressista o una coalició del PP i Vox. Tot i això, el principal estira i arronsa amb els de Puigdemont ha estat per l'amnistia. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, l'ha reivindicada com una victòria de l'independentisme, mentre que el president Illa se n'ha atribuït també el mèrit.
8: La normalització política a Catalunya és una victòria de tots. Tots una mica d'humilitat i de recordar d'on venim. I de cara al futur, o coalició progressista o coalició involucionista. I la pregunta és on són vostès.
9: President, no fas el ridícul. Recordar d'on venim, ni amnistia, ni nada de eso, és una frase seua.
7: Des d'Esquerra, el seu cap de files al Parlament, Josep Maria Jové, ha reivindicat el dret a l'autodeterminació un cop l'amnistia ja està encarrilada. Illa ha tornat a tancar la porta a un referèndum.
10: Una amnistia que no és un punt i final perquè el conflicte polític continua ben viu. Vostès ho han acabat acceptant i han signat que treballaríem per fer-ho durant la veu al poble de Catalunya.
8: Senyor Jové, nosaltres no estem a favor d'un referèndum d'autodeterminació, però estem a favor de que vostès ho puguin defensar.
7: A banda de l'amnistia, l'habitatge ha estat l'altre plat fort de la sessió de control. El líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, i el de Vox, Ignacio Garriga, han criticat les polítiques socialistes i Illa els ha acusat al costat de Junts de posar pals a les rodes als ciutadans a l'hora d'accedir a un habitatge.
11: Déjennos vivir libres, son ustedes el verdadero fondo buitre. Si queremos viviendas dignas a precios asequibles, hay que construir miles y miles de viviendas sociales con prioridad nacional.
12: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
7: Illa ha sentenciat que Alberto Núñez Feijóo no mereix el suport de Catalunya el 29 de novembre.
2: Doncs precisament Alberto Núñez Feijóo arrenca la precampanya electoral alimentant els dubtes sobre el vot per correu. Després que Vox i alguns dirigents del PP hagin qüestionat aquest procediment, Feijóo ha dit que demanarà garanties a la Junta Electoral. Ho ha fet des de Ceuta, ciutat que ha triat per presentar-se com a alternativa a Pedro Sánchez. Madrid, Dani Sainz de Aja.
28: Bon dia, el PP estan convençuts que ara sí Feijóo arribarà a la Moncloa, però el líder popular demana no confiar-se i anirà amb tota l'artilleria contra Pedro Sánchez. Ahir van demanar al jutge la imputació del PSOE pel cas Leire i avui ha deixat clar que desconfia dels directius de Correus.
29: Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
28: Feijóo no ha anat tan lluny com els presidents de Madrid o de l'Aragó que directament demanen votar presencialment en urna. Pel govern espanyol és un nou intent del PP de desviar l'atenció a la desesperada i el ministre Arcadi Espanya, també des de Ceuta, deia que els populars ja es confonen amb Vox.
30: Yo creo que no es bueno que la democracia española y tiene un sistema electoral fuerte, garantizado por miles de funcionarios que hacen su trabajo, poner en duda el procedimiento Yo creo que no beneficia a nadie. Desde luego no beneficia a la democracia.
28: Mentrestant, l'executiu espanyol demana al Tribunal Suprem celeritat per resoldre la suspensió cautelar del dret a vot de milers de persones nacionalitzades amb la llei de nets.
2: Avui és 7 d'octubre. Israel commemora el tercer aniversari dels atacs de Hamas que van fer 1.200 morts i la presa de 251 hostatges. Una jornada plena de simbolisme en què el govern israelià ha tancat tots els punts fronterers entre el seu territori i Gaza i Cisjordània. Els kibbutz, que queden a tocar de la frontera amb Gaza, intenten tornar una certa normalitat enmig d'un debat encès sobre què cal fer amb les cases on els veïns van ser assassinats. El nostre corresponsal, en Jordi Brascó, s'ha desplaçat a Kfar Aza, on ha parlat amb un dels afectats que ha recorregut a la justícia per evitar l'enderrocament de la casa on van matar la seva filla. Jordi, bon dia.
0: Bon dia. El temps és relatiu. 3 anys poden ser una eternitat o només una estona. A Kfar Aza, on Hamas va matar 64 persones i en va segrestar 19, 3 anys han estat suficients perquè a poc alguns veïns hagin decidit tornar a viure al kibbutz. El Shimon està enllestint la reforma de casa seva. A principis de l'any vinent s'hi traslladarà.
3: Tornar em fa sentir estrany, no sé com explicar-ho. Soc a casa i em sento a casa, però quan surto fora em pregunto si he pres la decisió correcta. No hi ha casa que no tingui una història. No hi ha carrera on algú no fos assassinat. El kibbutz sencer transmet el 7 d'octubre.
0: El Shimon parla des de l'experiència d'haver perdut aquell 7 d'octubre la seva filla, la Sivan, que vivia amb el seu nòvio en una altra zona del kibbutz. Casa seva està exactament com la va deixar Hamas, només han netejat la sang. És l'única que ha estat oberta permanentment al públic. La família vol que serveixi perquè ningú oblidi el que va passar.
3: Necessitem que d'aquí 20, 30, 40 anys els nens vinguin aquí i vegin que un noi i una noia com ells, que vivien aquí, que volien estudiar, triomfar i formar una família, van ser massacrats pel sol fet de ser jueus, perquè no havien fet res de dolent.
0: Però aquesta visió no és compartida per la majoria dels veïns del kibbutz, que va aprovar enderrocar totes les cases del barri. Un recurs presentat pel Shimon i els familiars de 5 víctimes més ho ha evitat de moment. La decisió final la prendrà el Tribunal Suprem el proper 19 de novembre.
2: Passen 6 minuts de 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
13: Catalunya migdia.
14: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
15: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
14: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
15: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
14: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
15: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio. Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folk.
16: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
18: Solidaris.
15: Amb Mercè Folk.
18: Dissabte a les 10 de la nit.
15: Catalunya migdia.
2: Passant 7 minuts de 2:15 i la cultura té una protagonista.

0: El Ministeri de Cultura distingeix la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026, Òscar Callao.
1: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, amb èxits com aquest La Perla, publicat l'any passat, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació, el risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
0: Una seixantena d'editorials catalanes participen a la 78a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que ha començat avui i que es farà fins diumenge.
1: El sector editorial està representat al gran estand de l'Institut Català de les Empreses Culturals sota el lema Catalonia, Land of Books, Barcelona, City of Literature. Hi participen 40 editorials, per exemple, Blacky Books, Raig Verd, Ànima Llibres o Grup 62. Una vintena més d'editorials tenen estands propis com Anagrama, EDB Educación o Grup Planeta. L'Institut Ramon Llull, per la seva banda, ha concertat més de 120 reunions amb editors d'arreu del món per impulsar la traducció de llibres catalans a altres llengües. En els últims 5 anys se n'han publicat prop de 2.000. Sentim la directora de l'Institut, Anna Guitart.
2: Les traduccions del català a d'altres llengües cada vegada és més creixent. De fet, un recordatori que aquest mes de novembre hem organitzat un fòrum a Barcelona on participaran 150 traductors de català a d'altres llengües.
1: A més, s'han seleccionat 4 títols d'autors i il·lustradors catalans perquè els recomani el prestigiós catàleg internacional The White Ravens, consagrat a la literatura infantil i juvenil. A la Fira de Frankfurt hi participen més de 7.000 empreses editorials i assignen el 80% dels contractes anuals de drets d'autor en l'àmbit internacional.
0: I una cosa més abans dels esports. L'escriptora Maria Climent explora els temes del desig, la menopausa i la pressió estètica a partir dels 40 anys en la seva darrera novel·la, Punt de no retorn, publicada per l'altra editorial i escrita en el dialecte ebrenc. La novel·la aborda també les crisis de parella i la precarietat, Montse Pujol.
3: L'autora d'Amposta, en una entrevista a l'ACN, ha explicat que volia parlar de la pressió que hi ha a nivell estètic a l'actual societat a través de les xarxes i de tot el que comporta la menopàusia en una dona.
4: Este contrapunt que hi ha en la món, en què Julia se la mira i veu com, bueno, esta dona no s'està entrenant i arribarà, bueno, està arribant, li està canviant la cosa i no està fent res quan ella està molt més afectada per complir els barems estètics que se li marquen. I
3: el llibre té com a protagonista una mestra de 41 anys casada amb una altra dona 10 anys més gran. Una de les dues dones viu pendent de complir els cànons de bellesa, mentre que l'altra se sent deslliurada, afirma l'autora, dels cànons de bellesa que imposa la societat.
5: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Amb un nom molt protagonista, Leo Messi.
6: Aquí ja no veurem mai més jugar amb l'Argentina.

0: Messi ja no jugarà més amb la selecció argentina després de 20 temporades. La nit ahir a l'Estadi Monumental ha estat multitudinària, apassionada i emocionant.
1: No es un partido más, no es un día más, no naturalizamos este momento y vamos a tratar de disfrutarlo y agradecer.
2: Porque los días se nos van, quiero jugar hasta el final.
3: Es una tristeza imposible de disimular. Gracias, Messi. De verdad, nos hiciste muy felices. Imposible no agradecerte. Imposible no emocionarse. Adiós.
4: ¿Cómo que decís ahora esa palabra? Aura es. Yo no se la vi a nadie en mi vida. Lo que él genera, no se lo he visto a nadie. Y eso no va a estar más.
5: Solo decirle que te quiero, te voy a extrañar. Y soy agradecido a Dios por hoy que de ser argentino. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias.
0: I a Buenos Aires ja ha viscut aquest comiat de Leo Messi amb l'Albiceleste en directe. El nostre company, el Joan Biosca. Joan, bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona tarda. Un Leo Messi molt emocionat i també amb moltes ganes de dir coses. S'ha acomiadat dels seguidors de l'Albiceleste, ha recordat els bons i els mals moments vestint la samarreta nacional argentina i recomanaven deixar la selecció, deia, que hi hagi un grup molt unit i fort per superar els mals moments que ha vaticinat que segur que vindran. Escoltem Leo Messi.
7: Hoy nuevamente acá. Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. Siempre, siempre unido. Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá. No quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, los voy a extrañar.
6: Partit entre l'Argentina i Benín, un país africà en homenatge a l'ex Blaugrana. En el seu darrer partit, Messi ha fet un gol. Festa final amb un gran espectacle de drons amb figures icòniques argentines, també de la selecció, i la cara i la figura de Leo Messi amb un gràcies, Leo, com a traca final sobre el cel de Buenos Aires.
0: I mentre Messi s'acomiadava d'Argentina envoltat de milers i milers d'aficionats emocionats, com sentíem, Cristiano Ronaldo penjava un comunicat bastant llarg a les xarxes socials. I no era un comunicat fent referència a aquest comiat de Leo Messi, sinó que Marcos García el que feia és atiar encara més la polèmica amb el seleccionador portuguès.
8: Sí, un comunicat publicat ahir al vespre. Cristiano explica que va avalar ell mateix l'arribada de Jorge Jesús a la selecció com a seleccionador, que el tècnic li havia promès un pla de participació i de gestió física amb la selecció, que volia deixar de fer la selecció després del Mundial, però que la federació li va convèncer finalment per seguir. Sobre el conflicte concret d'aquesta aturada, diu Cristiano que el dia del partit de Noruega Jorge Jesús li va prometre que jugaria 30 minuts. I Cristiano diu que va escalfar des del descans, però finalment no va entrar, i això no és normal. Diu Cristiano que l'entrenador va incomplir la seva paraula.
0: A més, Cristiano diu que havia pactat també un comunicat amb el tècnic que el seleccionador no hauria llegit.
8: I en aquest comunicat, segons Cristiano, Jorge Jesús hauria hagut de dir públicament, fixa't, he comès l'error de tenir escalfant per no jugar algú de la talla de Pelé o Maradona. Cristiano diu que vol seguir defensant Portugal, que admetrà que el sancionin per haver abandonat la concentració, i per ara només tenim una reacció. Els companys portuguesos han caçat, literalment, Jorge Jesús. Li han preguntat pel comunicat, però ha dit que encara no l'ha llegit.
9: Leiria, tive a ver el joc de Leiria. Tive en Leiria a ver el joc de Sassou, agora vou ler el comunicat, no té nada a dir.

0: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos. Habéis
1: Pedro sido... farà un acte de comiat aquest divendres al migdia al Camp Nou.
2: Lamine Yamal ha jugat 281 minuts en aquesta aturada amb la selecció espanyola, per tant, més del que va dir De La Fuente. L'extrem del Barça és el futbolista que ha disputat més minuts amb Espanya, que ahir, per cert, va superar Croàcia per 1-2.
1: Luis De La Fuente, com dius, ha repetit diverses vegades en aquestes setmanes que cap futbolista jugaria més de 270 minuts. Lamine s'ha enfilat als 281. Els darrers, els 77 d'ahir, en el Croàcia 1-2, victòria de l'equip espanyol amb remuntada final amb dos gols de Mikel Merino. El seleccionador espanyol destaca la fam del seu grup.
3: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no.
1: A banda de Lamine, ahir també van ser titulars els jugadors del Barça, Cubarsí, Rodri, Pedri i Olmo. Fermín va entrar al segon temps. Amb 270 minuts a les cames, torna Cubarsí. Rodri, 256. Olmo, 220. Pedri, 207. I Fermín, 99 minuts. També jugats ahir a la Lliga de les Nacions. Anglaterra, 3. República Txeca, 0. 100 minuts pel blaugrana Anthony Gordon. I Escòcia, 1. Eslovènia, 2. Amb Derkusic de l'Espanyol, també sense jugar.
2: Notícia que avança el Fem Futbol, la renovació de Patri Guijarro amb el Barça està molt a prop, David.
4: Tant és així que el club blaugrana espera tancar abans d'acabar l'any la continuïtat de la nova capitana de l'equip femení. De fet, les últimes setmanes el Barça i Patri han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de seguir vinculades unes temporades més a partir del 2027, que és quan s'acaba l'actual contracte de Patri. La migcampista blaugrana ja va deixar entreveure la bona sintonia per renovar la setmana passada.
5: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
4: La notícia, com dèiem, l'avança al podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, que, per cert, ja té un nou capítol disponible a l'app i al web de l'emissora i a la plataforma 3CAT.
2: Dues coses més de futbol. La Federació de Noruega ha denunciat el president de la FIFA, Gianni Infantino, per tres casos diferents. Eudal Serra.
6: Noruega demana que s'investigui de forma individual l'entrega del Premi de la Pau a Donald Trump, la retirada de la targeta vermella al davanter dels Estats Units, Folarin Balogun, durant el Mundial passat, i el programa FIFA Forward Enterprise. La denúncia s'ha enviat als comitès d'ètica i de governança de la FIFA per incompliment normatiu i errors de control. També se sol·licita una investigació conjunta, ja que es considera que els casos podrien estar relacionats. En concret, s'acusa Infantino d'un possible abús de poder. D'aquesta manera, la Federació Noruega es converteix en la primera a denunciar Gianni Infantino, que continua sent l'únic candidat ara mateix declarat a presidir la FIFA en les eleccions del març vinent.
2: I ara parlàvem del Fem Futbol, que teniu ja el nou episodi del podcast que segueix tot el futbol femení. També teniu un nou capítol de l'Espanyol reservat. I què destaquem, Sergi Andreu?
7: Doncs mira que la Ciutat Esportiva de Sant Adrià ha fet aquest mes de setembre els 25 anys de vida i ens preguntem i mirem de descobrir tota una sèrie de dades interessants al voltant del planter blanquiblau. Per exemple, quants futbolistes del planter han debutat en el primer equip en aquest quart de segle? Qui ocupa el podi en més partits? Qui va debutar més jove, quants jugadors de la casa han disputat més de 100 partits amb el primer equip en tot aquest temps i, sobretot, quin és el futur que li espera a la Harke, a la Dani Harke i al futbol base de l'Espanyol. De tot plegat en parlem en aquest Espanyol reservat, el podcast Perico de Catalunya Ràdio amb l'Eudal Serra i els exjugadors Javi López i Javi Chica, que és un dels màxims responsables de la 21.
2: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
8: De moment la resposta és que no. Hi ha clubs molt enèrgics amb el no ja per sempre. El Barça
2: els camins a l'Eurolliga i de l'NBA cada cop més lluny.
9: Catalunya migdia.
10: La FACT presenta una nova producció. Dancing Beethoven. Dues simfonies immortals.

0: ballades per Factoria de Dansa.
1: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
0: Entrades ja a la venda.
2: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
3: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de...
4: Expo Casio, home...
3: Clar, Expo Casio, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Casio.
5: Torna a Expo Casio Girona.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: I abans de la pausa sentíem un fragment l'Ernest Macià explicant el que ara ampliarem, i és que el Barça diu que no a l'NBA, com la majoria de clubs de l'Eurolliga. Ernest, el bàsquet de blaugrana ha rebutjat aquesta oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa.
3: Home, doncs sí, la veritat és que la majoria de clubs no els hi semblava bé aquesta primera oferta, que consistia en que ells havien de pagar per entrar a formar part de la NBA, entre 500 i 1.000 milions, a més d'altres condicions, i per tant han rebutjat la primera oferta. Clubs com l'Olympiacos ja no en volen sentir parlar més. El Barça de moment està en aquesta línia, i hi ha clubs que sí. El Madrid vol una altra oferta, el Panathinaikos ja està obert, i per tant ahir es va votar simplement que de moment l'NBA no. I ahir també es va votar que aquests clubs, a part de ser propietaris, per 10 anys amb data de caducitat, passin a ser ja franquícies, és a dir, propietaris i permanentment a l'Eurolliga per sempre mentre duri la competició, Laia.
2: I ahir el Tot Costa van entrevistar un dels fitxatges d'aquesta temporada del Barça, Ernest, el pivot Oleg Balcerovski.
3: Sí, a part de ser un dels fitxatges d'aquesta temporada, és el tercer màxim anotador i el tercer jugador més valorat, entre altres coses perquè no hi ha més pivots que ell, i per tant ell ha de jugar. I ens va sorprendre unes declaracions en les que notàvem ressentiment cap al seu exclub. El Barça el va fitxar després d'haver estat jugador de l'Unicaja. El que ahir ens va revelar ell és que l'Unicaja el va deixar tirat. Li va prometre que volia seguir amb ell, va renovar 2 anys més, i a l'estiu, no a ell, sinó al seu agent, l'Unicaja li va dir que no hi comptava, i ell encara espera, doncs, la comunicació d'algú del club andalús per dir-li que moltes gràcies.
4: Después de hablar con él aquella vez, que me ha dicho que cuentan conmigo y están bien, que pueden entrenar conmigo y estar en el equipo, nadie me ha contactado conmigo. Directamente con mi agente, y me han dicho que no cuentan conmigo y que me liberan. No me quieren. Yo estoy muy contento de estar aquí, o sea, las cosas salen porque tienen que salir. Si en algún sitio no te quieren, tienes que ir a un sitio donde te quieren. Y así es el deporte, así es este negocio, se puede decir, pero sorprendido sí, porque no he recibido nada de llamada ni nada.
2: Doncs molt clar, Balcerovski, amb sí, aquestes sí. Declaracions. El Barça, per cert, que juga divendres a l'Eurolliga contra els Alguiris, i el Manresa, que comença aquest vespre el seu camí a l'Eurocup, que disputa per segona vegada consecutiva.
3: Exactament, jugaran amb el Ratio Farm Ulm, i la filosofia és una miqueta de rebaixes respecte als últims anys. De moment no s'ha guanyat cap partit oficial encara, ni de Lliga CB, ni de... Es va perdre el primer d'aquest Eurocup, i avui s'hauria de guanyar el primer. El que passa que des de Manresa, amb les baixes d'Hugo Benítez i de Pierre Oriola, diuen que l'Eurocup és una plataforma per millorar, però que ja directament no es va buscar clarament una victòria, una classificació, una obligació d'haver de fer quelcom important en aquesta competició. Per tant, veurem com surt. De moment, avui, primer partit d'Eurocup a casa.
2: I més estrenes europees en bàsquet. Ahir el Girona i la Penya es van estrenar a Europa amb triomf a les competicions FIBA. Xevi Soler.
5: Sí, i especialment destacat va ser la victòria del bàsquet Girona, perquè era el seu primer partit a la història a Europa d'aquest nou club gironí. Va guanyar el Dinamo de Bucarest amb unes graderies semibuides, i és que es va rebre un ESA alert a 40 minuts de començar el partit. Tot i aquest contratemps, el jugador Pep Busquets sap que ahir el club va fer història.
6: Molt contents de treure la victòria, de celebrar-ho amb el nostre públic, de tornar a Europa, també de treure'ns aquesta espineta d'aquest cap de setmana que ha sigut una miqueta difícil mentalment. Res, contents i amb ganes de seguir.
5: Més avasats a la competició europea està la Penya, que va debutar amb victòria a la Champions, una competició que aspira a guanyar-la. Va guanyar l'equip israelià del Neyers Lian.
2: Doncs a Fontejau, a Girona, hi va assistir menys públic del previst per l'alerta meteorològica, però a Granollers el debut dels locals al Palau Olímpic aquesta temporada, en partit europeu, directament es va haver de disputar a porta tancada a Montserrat.
7: Els vallesans sumen els primers 2 punts europeus després d'imposar-se per 37-31 al Busau romanès en un partit atípic. La situació climatològica va fer que es jugués sense públic, i Antonio Rama, l'entrenador del Granollers, admet que era una sensació molt estranya.
8: Va, raro, és estrany, perquè quan crides tu i et sents només a tu, no?, i es veu aquesta fredor, no?, que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't sense gent. Hem trobat moltíssima falta a la gent, hem trobat molt a faltar a l'infern. Només espero que la gent l'hagi pogut veure des de casa i l'hagi gaudit.
7: Dimarts vinent, partit importantíssim del Granollers a Portugal davant l'Aguas Santas a la Lliga Europea d'Handbol.
2: Un ciclista de Montbrió del Camp, al Baix Camp, s'acaba de proclamar subcampió d'Europa de ciclisme en contrarrellotge a la categoria sub-23. És la segona medalla catalana en aquests europeus, Isaac Vilalta.
0: Doncs sí, es tracta de Mathis van Kerckhove, que competeix amb la selecció belga, tot i que des de ben petit viu a Montbrió del Camp i, de fet, en categories base també ha estat campió de Catalunya. Ara fa uns minuts ha guanyat la segona medalla de plata consecutiva en contrarrellotge en uns campionats d'Europa. Ho ha fet per darrere d'Héctor Álvarez, ciclista de Benidorm. Com deies, la de van Kerckhove és la segona medalla catalana en aquests europeus, després de la d'Aitor Martínez, plata en la prova en ruta júnior.
1: Aquesta medalla està a casa, que encara estem buscant algun lloc per penjar-la, perquè es vegi bé, perquè, bueno, al final és una medalla plata que és increïble, tota la temporada ho hem estat buscant, però em vaig quedar amb una mica de mal gust de boca, perquè quan ho tens tan a prop la medalla d'or, no acabes de sentir-te del tot a gust, però bueno, molt, molt content.
0: Aitor Martínez té 17 anys i és de Ripoll, i atenció, perquè la temporada que ve podria saltar ja el ciclisme professional en un equip del màxim nivell. Podeu sentir-lo en una entrevista a Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: El Mundial de Judo disputat a Bakú, a l'Azerbaiyán, ha servit per recuperar un dels millors judokes catalans, David García, que va aconseguir la medalla de plata a la categoria de menys de 66 quilos. Carles Vila.
9: El judoka de la Canonja reconeix que es troba en el seu millor moment esportiu després de guanyar aquesta medalla de plata. En García té també molt a prop la classificació per als Jocs Olímpics i diu que és una medalla molt especial per ell.
10: Aquesta medalla és molt important per a mi, és un salt de nivell. En el món del judo és dels millors resultats que es poden aconseguir, és el següent a la medalla olímpica, o sigui que estic molt content. De fet, encara no m'ho acabo de creure, no ho he assimilat, i no res, estic molt, molt content amb aquest resultat. També aquest resultat dona molts punts de cara a la classificació olímpica, per la que ja podré estar una mica més tranquil. Encara no està tot el treball fet, però està a bona part.
9: David García encara té alguna fita esportiva important aquest any, com per exemple el màster, ja pensant en tancar definitivament la seva classificació per als Jocs.
2: I acabem dos apunts més, David, un de waterpolo i un altre del Mundial d'Hockey Patins.
11: En waterpolo, ahir va arrencar la fase de grups de la Lliga de Campions masculina amb participació i victòria del Sabadell, triomf important dels vallesans a la piscina del Jadran Herceg-Novi Montenegrí, 16-17, ben ajustada, però victòria clau al cap i a la fi, perquè els montenegrins han de ser el principal rival del Sabadell per accedir com a segons de grup a la lligueta de quarts, que és el seu gran objectiu. Avui debuta el campió, l'Atlètic Barceloneta, a casa, 8:45, contra el Novi de Belgrat, Servi, i pel que fa al Mundial d'Hockey Patins que es fa aquests dies al Paraguai, tercera victòria en 3 partits per a la selecció espanyola femenina amb 7 jugadores catalanes, un 7-1 contra l'Argentina, que la classifica de retruc matemàticament per a les semifinals. Avui tanca la fase de grups al combinat espanyol contra Suïssa.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
4: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants.

0: i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vin Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. El Tere.

0: apuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
0: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Yeah. Ciao.
1: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari. Mr. Worldwide, hey, de la zona. Lo mejor que suena.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Els 70. Els 80.

0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: rep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vine a Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: és els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari,

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
5: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
6: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
7: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
8: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
9: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
5: Cada dia aprenem coses noves.
10: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
11: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
12: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
5: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
13: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
14: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
15: A punt d'estrena amb la Júlia Pont.
16: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
5: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran.

però sobretot més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ja despedim.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 7 d'octubre.
1: Les notícies de Calafell.
0: Les fortes pluges d'aquest passat dimarts a la tarda vespre van acumular més de 70 litres a Calafell. Alguns carrers i zones del passeig marítim van registrar acumulacions d'aigua. Els Mossos d'Esquadra van fer una vintena d'actuacions relacionades amb les pluges a la demarcació de Tarragona. Ara mateix en parlem d'aquí uns minuts. Serà com sempre després de repassar altres notícies. Són els titulars. Aquest divendres, 9 d'octubre, és l'últim dia per votar els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. Neix un nou projecte a Calafell, Arc i Vida, de l'Associació Penedès contra el Càncer, adreçat a persones afectades de càncer de mama, amb l'objectiu de promoure l'activitat física, el benestar i la prevenció del limfedema, millorant la qualitat de vida a través del tir amb arc. Les biblioteques de Calafell inicien un nou servei adreçat a les persones amb domicili a Calafell i Segur de Calafell i que tinguin mobilitat reduïda per edat o per circumstàncies mèdiques. El SEM atén més de 3.400 intoxicacions en un any a la Regió Sanitària Penedès. Cunit reclama a Adif que actuï d'una vegada per la neteja i el manteniment de l'entorn de les vies ferroviàries. Tres detinguts a Sant Jaume dels Domenys amb quatre motos robades poques hores abans a Vilafranca. Els Mossos els van localitzar en un traster de lloguer gràcies al GPS d'una de les motocicletes sostretes. Declaren culpable d'assassinar l'home acusat de matar la seva exparella a Calafell el 2025. Els membres del jurat consideren provat que l'investigat va agredir sexualment la víctima abans del crim. I parlarem de com estan els pantans de Tarragona després de les últimes pluges. Per exemple, el de Siurana es troba a més del 72%. I l'ecomapa dels ecologistes identifica prop de 200 escocells de l'arbrat urbà amb deficiències a Tarragona. La informació sobre els punts negres sense arbres es farà arribar al consistori tarragoní.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Les fortes pluges d'aquest passat dimarts a la tarda vespre van acumular més de 70 litres a Calafell. Alguns carrers i zones del passeig marítim van registrar importants acumulacions d'aigua. Escoltem el meteoròleg Josep Miró, que ens parla dels registres de Calafell.
2: Hola, bon dia. Les pluges d'ahir han estat les més importants enregistrades a Calafell en tot aquest episodi de precipitacions que va començar el dia 29 amb alguna pausa i algun dia, com diumenge passat, que no va ploure gens, però en total portem recollits més de 150 litres al nostre municipi. En les pluges d'ahir, les quantitats recollides en els dos punts que tenim d'observació són 66 litres en 8 dècimes al Calafell Poble, al carrer Manuel Soler concretament, i al parc del Vilarenc, on se'n van recollir 60 i mig. Precipitacions molt intenses i molt duradores, que van ser persistents durant més de 40 minuts, es van superar de llarg els 30 litres en mitja hora i quantitats doncs, molt destacades i persistents. Avui ja la situació doncs, té tendència no s'esperen les precipitacions que hem tingut en els darrers dies, tot i així encara no s'ha acabat aquesta situació. Avui ens espera l'últim dia de pluges, a partir de demà sí que ja no esperem pluges almenys en una setmana, però avui encara esperem pluges i ruixats irregulars, preferentment a partir de migdia i fins al vespre. Poden ser intenses, però no serien ni tan persistents ni tan quantioses com la dels darrers dies.
0: En les darreres 36 hores, els bombers han atès 939 avisos, 703 a la regió metropolitana nord, 113 a la sud, 68 a la de Girona, 26 a la de Tarragona i 17 a les de l'Ebre i 11 a la centre. Amb la represa de les pluges de la tarda de dimarts, els bombers van rebre més de 188 avisos des de les 6 de la tarda, 46 a les Terres de l'Ebre i 78 avisos al Camp de Tarragona. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra van fer una vintena d'actuacions relacionades amb les pluges a la demarcació tarragonina, principalment en aquest cas a Xerta i altres punts de les Terres de l'Ebre. A mesura que les precipitacions anaven avançant, es anaven registrant incidències a diferents poblacions de la costa fins a arribar a Calafell i després van evolucionar pel litoral sud a nord, a la zona del Garraf. Van causar inundacions de carrers i acumulacions destacables d'aigua en alguns municipis com Sitges o Castelldefels. De fet, cal destacar que a diferents punts del Camp de Tarragona i del Garraf, aquest dimarts a la tarda vespre, es van produir rescats, vies tallades, inundacions. Tot per les incidències d'una nova tongada de pluges al litoral i al prelitoral. Fins les 11 de la nit, el telèfon d'emergències, el 112, va rebre 661 trucades per 481 incidents relacionats amb la pluja. Hi havia carreteres tallades per aquestes inundacions, bassals d'aigua i també algunes esllavissades al Camp de Tarragona i l'Ebre, mentre que va caure un talús a sobre d'un tren a Vilanova i la Geltrú, però sense causar ferits. Això va passar aquest dimarts a la nit, quan un centenar de passatgers van haver de ser transbordats a un altre comboi i la circulació es va poder reprendre després. El SEM va desplaçar el lloc dels fets i va confirmar que no hi havia cap ferit, mentre que els bombers hi van desplaçar tres dotacions que van treballar per restablir la circulació. A l'aeroport del Prat també es van cancel·lar vols i, de fet, encara no funciona amb normalitat. Protecció Civil va enviar SALER al llarg de la tarda i vespre del dimarts a una desena de comarques, entre elles el Baix Penedès i també doncs, el municipi de Calafell. Els ciutadans i ciutadanes i la resta de veïns de la comarca Baix Penedesenca van rebre aquest avís per alerta vermella, d'alerta per les fortes pluges que venien. L'Agència Catalana de l'Aigua també té en marxa avisos hidrològics per aquests augments sobtats del nivell dels rius i d'algunes rieres que circulen per al Tarragonès i també al Baix Camp. Pel que fa a la previsió meteorològica d'avui dimecres, el cap de predicció del Meteocat ha dit que creuen que la borrasca entrarà per fi en un nou escenari amb menys intensitat en alguns punts de Catalunya, on encara s'esperen precipitacions al llarg del dia.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Canviem de tema. Aquest divendres 9 d'octubre és l'últim dia per votar els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. En aquesta edició s'han presentat fins a 32 propostes que han estat valorades pels tècnics municipals. Algunes d'elles s'han descartat per l'elevat cost que suposaven pel manteniment posterior que tenien o per anar en contra dels criteris municipals d'intervenció a l'espai públic o en els equipaments, d'acord amb el reglament dels pressupostos participatius vigent. Les propostes que estan en votació encara són les següents: adequació del camí de Mas d'en Vives, del torrent de la Cobertera, arreglar voreres i carrers a Calafell Parc, arreglar voreres a Mar Romeu, també arreglar voreres a Brises, Montmar i Valldemar. Una altra de les propostes és el canvi d'arbrat a la platja, una nova àrea d'esbarjo infantil al Parc de la Sínia, la renovació del Parc Infantil de Mar Romeu. També es demanen senyalitzacions d'equipaments. Un altre punt són zones d'ombra, un altre zones verdes en aparcaments i un estudi per declarar la tripulació del bot salvavides de Calafell com a patrimoni immaterial de la humanitat. Una altra de les propostes per votar són menjadors per a colònies de gats. Recordem, per tant, que les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027 es poden votar i a temps, recordem, fins al 9 d'octubre a través de la plataforma Decidim Calafell.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I neix un nou projecte a Calafell. Es diu Arquivida, de l'Associació Penedès contra el Càncer, adreçat a persones afectades de càncer de mama, amb l'objectiu de promoure l'activitat física, el benestar i la prevenció del limfedema, millorant la qualitat de vida a través del tiramarc. Escoltem a la Silvina Lugones, és la presidenta de l'associació. Molt Llavors, bé, seria una manera, no, d'exercitar, no, de fer exercici també.
3: Sí, aquest, diguéssim, aquest esport no només beneficia a les persones afectades de càncer en el sentit físic, sinó que també en la part emocional, perquè fent aquest esport requereix una concentració, també et trobes amb altres companyes, comparteixen, passes una estona al marge de la malaltia, i això és important, quan patim aquesta malaltia.
0: La Margarita Martos és voluntària testimonial i ens ha explicat la seva experiència.
4: Altres tres càncers diferents, un de tiroides que em va deixar bastant tocada, un altre, he tingut un melanoma a la cama, i després he patit el càncer d'endometri, o sigui, tinc altres col·leccions que diem nosaltres, però bueno, tant se val, perquè és una malaltia que afecta tot el cos i sobretot a nivell emocional és molt dura i necessites molt recolzament per part del teu entorn. Aleshores, pues això, trobar companys i companyes que t'entenen mínimament. Però bueno, el càncer de mama, sí que és veritat que en molts tipus de càncers ens treuen molts ganglis limfàtics, que són molt importants per fer aquest recorregut d'aquesta limfa en el cos, que és com una neteja. Aleshores, jo concretament estic afectada a les cames, més que perquè els meus càncers són de cintura en avall, però jo diria que el tir amb arc a tothom li pot agradar, perquè ens convida a la concentració, ens convida a el que deien elles, no? la participació, i a partir d'aquí, pues, que tothom s'animi a provar-ho.
0: Per tant, neix aquest nou projecte Arc i Vida de l'Associació Penedès contra el Càncer per a persones afectades de càncer de mama.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Les biblioteques de Calafell inicien un nou servei adreçat a les persones amb domicili a Calafell i Segur de Calafell i que tinguin mobilitat reduïda per edat o per circumstàncies mèdiques. La biblioteca prepara cada dues setmanes uns lots personalitzats per a cada usuari voluntari de la Fundació Privada Santa Teresa. S'encarreguen de dur-los a casa i de recollir-los. Per a més informació podeu contactar amb les biblioteques del municipi de Calafell, la Biblioteca Ventura Gasol del nucli del poble, o bé la Biblioteca Casanova de Segur de Calafell, al Port de Segur. Podeu trucar al 977 69 12 84 o al 977 16 18 64 o bé enviar un correu electrònic biblioteca@calafell.cat.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El sistema d'emergències mèdiques, el SEM, va atendre durant el 2025 un total de 3.454 persones per intoxicacions a la regió sanitària Penedès, que inclou les comarques del Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf i bona part de l'Anoia. La xifra suposa un increment respecte de les 3.994 assistències registrades l'any 2024, amb un 1,8% més. En el conjunt de Catalunya, el SEM va atendre més de 52.576 persones afectades per intoxicacions l'any passat, una mitjana de 156 casos cada dia. Segons les dades presentades en una jornada de formació sobre toxicologia, les intoxicacions van augmentar un 3,5% respecte de l'any anterior. Les dades de la regió sanitària Penedès situen el territori entre les regions amb més assistències per intoxicacions. A Catalunya Central, per exemple, el SEM en va registrar 2.311 durant el mateix període. Tres de cada quatre intoxicacions ateses pel SEM a Catalunya el 2025 estaven relacionades amb el consum d'alcohol i substàncies psicoactives. Les causes, però, són diverses i també inclouen intoxicacions per medicaments, productes de neteja i altres productes químics, aliments, agents biològics o monòxid de carboni. Al voltant del 70% de les persones intoxicades han de ser traslladades després a un centre sanitari per rebre tractament. El perfil majoritari és el d'un home, que representa el 60% de les persones ateses, mentre que les dones són gairebé el 40%. En els homes, el 67% de les intoxicacions estan vinculades a l'alcohol i a les substàncies psicoactives. En el cas de les dones, la principal causa són els fàrmacs, que representen el 61% dels casos. Per edats, el grup més nombrós és el de persones d'entre 18 i 54 anys, que concentra el 68% de les assistències. La franja d'entre 45 i 54 anys representa el 18,6% del total. Les dades del SEM també mostren una marcada estacionalitat en alguns tipus d'intoxicacions. Les relacionades amb l'alcohol augmenten durant l'estiu, mentre que les provocades per monòxid de carboni són més freqüents durant els mesos d'hivern. També augmenten durant l'estiu les intoxicacions provocades per picades d'animals i plantes verinoses. En el cas dels bolets, en canvi, la tardor concentra la major part de les assistències. El 2025 se'n van registrar una mitjana de 60 al dia a la tardor, davant de les 27 diàries de l'estiu. Les dades s'han donat a conèixer en el marc d'una trobada sobre toxicologia en emergències sanitàries, una jornada organitzada pel SEM, que ha reunit més de 400 professionals sanitaris per compartir coneixements sobre l'atenció amb intoxicacions, noves drogues, productes tòxics i bolets.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Anem ara cap a Cunit perquè l'Ajuntament fa mesos que reclama una actuació de neteja a la línia ferroviària al seu pas per aquest municipi i lamenta que gairebé un any després de les primeres gestions la situació continuï pendent de resolució. Per tant, reclama l'Ajuntament cunitenc a DIF que executi amb celeritat les actuacions de neteja i manteniment pendents al voltant de les vies ferroviàries. El consistori va iniciar les gestions el novembre de 2025 i gairebé un any després continua a l'espera que es doni una resposta efectiva a les diferents incidències detectades. A finals de novembre de 2025, l'Ajuntament de Cunit es va posar en contacte amb DIF per demanar informació sobre una actuació de neteja prevista a les vies i a la tanca perimetral, amb l'objectiu també de poder coordinar treballs amb el Servei Municipal de Neteja Viària. L'Ajuntament de Cunit va remetre tota la documentació gràfica demanada al mes de gener. Al mes de febrer, ADIF va respondre indicant diferents titularitats i àmbits d'actuació. Alguns elements de les andanes es van derivar al Departament d'Estacions, les incidències relacionades amb la canalització de la Rambla del Prat a l'Agència Catalana de l'Aigua i pel que fa a les travesses acumulades a les planada, es va informar que s'havia traslladat una nota per procedir a retirar-les. Aquestes travesses encara hi són i, a més, la situació torna a posar-se de manifest després que el passat divendres es localitzessin quatre exemplars de senglars morts a les vies ferroviàries al seu pas per Cunit. L'Ajuntament considera que aquest fet reforça la necessitat que es mantingui en condicions adequades l'entorn de la infraestructura ferroviària. L'Ajuntament de Cunit recorda que ha mantingut una actitud proactiva durant aquests mesos, traslladant a DIF les incidències detectades i aportant fotografies requerides. Per tant, doncs, el consistori continuarà fent seguiment, diu, de les actuacions pendents i tornarà a reclamar l'operador ferroviari que concreti quan es duran a terme els treballs de neteja i manteniment reclamats

0: per assassinat amb traïdoria, mentre que la defensa que se'l jutgés per homicidi imprudent. Els membres del jurat popular han considerat provat que l'acusat i la víctima mantenien una relació sentimental des de feia 4 anys i que van conviure junts els últims 4 mesos abans de l'assassinat. A la lectura del veredicte, el jurat ha acordat que l'home va obligar la seva exparella a mantenir relacions sexuals i han considerat culpable d'haver atemptat contra la seva llibertat sexual utilitzant violència, amb 8 vots a favor dels 9. Segons el veredicte, la víctima tampoc va tenir l'oportunitat de defensar-se. Escoltem el portaveu del jurat popular, que ha considerat provat que l'acusat va obligar la víctima a mantenir relacions sexuals abans de cometre el crim.
1: En el transcurso de la mencionada discusión, el acusado, con la voluntad de doblegar la voluntad de Marta, la cometió físicamente y la forzó a mantener relaciones sexuales, golpeándola en el rostro con las manos y ocasionándole hematomas en ambos brazos por sujeción violenta, hematomas en rodilla, antebrazo y mano izquierda, y una herida triangular inciso cortante de 3 centímetros de longitud en la región submandibular derecha, cara lateral superior del cuello, para facilitar la inmovilización de la víctima, llegando a consumar el acceso carnal por vía vaginal.
0: El portaveu del jurat popular declara culpable l'acusat de matar la seva exparella a Calafell.
1: Es culpable de haber dado muerte a Marta. Votos a favor, 9. Se basa la anterior decisión en que el acusado ha confesado ser el autor en distintas ocasiones y en las diferentes pruebas trabajadas. La resolución se justifica de la misma manera en como lo hemos hecho en el apartado 7, 8 y 9 de los hechos principales desfavorables del acusado que aportamos a continuación.
2: Solo la conclusión.
1: Por lo expuesto en los puntos mencionados, las pruebas recopiladas, este jurado determina que el señor Solé es culpable de haber dado muerte a Marta con los instrumentos utilizados, la zona del cuerpo en la que fue agredida y la intensidad aplicada en los golpes, que necesariamente tuvieron que causarle la muerte.
0: El veredicte recull que l'home, per tant, va exercir una actitud de control sobre la dona amb diferents frases i una actitud d'amenaça. De fet, doncs, va interposar una denúncia a la víctima l'11 d'octubre de 2024 per maltractaments i amenaces contra l'acusat. Va sol·licitar una ordre de protecció que va ser denegada pels jutges de guàrdia de Castelló. En paral·lel, els membres del jurat no han donat validesa a la declaració de l'investigat en la qual l'home va assegurar que la dona era controladora i gelosa i que durant la baralla al domicili familiar ell només s'havia defensat. Pel que fa als diversos trastorns diagnosticats a l'acusat, el jurat ha fet esment als informes i testificals dels forenses que asseguraven que en el moment dels fets presentava íntegres les capacitats volitives i cognitives i que era capaç de distingir entre el bé i el mal.
3: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 joves de 19, 21 i 22 anys com a presumptes autors de 4 delictes de robatori o furdos de vehicle després de localitzar-los amb 4 motocicletes sostretes poques hores abans a Vilafranca del Penedès. Els fets van tenir lloc quan els investigadors de la comissaria de Vilafranca van tenir coneixement de la sustracció de 4 motocicletes de gran cilindrada en diferents punts. Després de sostreure-les, els lladres les haurien traslladat a l'interior d'una furgoneta. El GPS d'una de les motocicletes va permetre als investigadors seguir el recorregut del vehicle fins al nucli del Papiolet, al municipi de Sant Jaume dels Domenys. Els agents es van desplaçar fins al punt indicat pel dispositiu de localització, que corresponia a uns trasters de lloguer. Allà van localitzar i interceptar 3 joves quan sortien d'un dels trasters. A l'interior hi van trobar 4 motocicletes que havien estat sostretes poques hores abans a Vilafranca del Penedès. Durant les comprovacions, els investigadors també van localitzar una 5ª motocicleta que tenia el número de bastidor alterat. La investigació continua oberta per acabar d'esclarir els fets i determinar si els 3 detinguts són els autors materials de les sustraccions. Els arrestats han quedat a disposició judicial.
3: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: I ara parlem dels pantans del Camp de Tarragona perquè les intenses pluges d'aquests darrers dies han deixat acumulacions molt destacades en diferents punts de Tarragona i han permès millorar l'estat d'alguns dels seus embassaments. Les cases d'Alcanar, per exemple, en les últimes previsions

0: Barcelons van registrar 319 litres per metre quadrat, l'Ametlla de Mar 290, el Perelló 249 litres. Aquesta gran quantitat d'aigua també es reflecteix, per tant, a l'estat dels pantans, tot i que amb diferències importants entre uns embassaments i els altres. Per exemple, el de Siurana es troba al 72% de la seva capacitat, pel que fa diferència del que situa el riu de Canyes en el percentatge de capacitat, actualment el 28,45%. El de Gaià, en canvi, continua en una situació molt més baixa, en un 2,66% de la seva capacitat, amb 1,599 hectòmetres cúbics d'aigua embassada. Ara, amb els litres caiguts, aquest passat dimarts a la tarda vespre nit, es registraran noves medicions.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: L'Ecomapa 2026, impulsat per desenes d'entitats ecologistes, ha detectat a Tarragona 193 escocells amb deficiències a l'arbrat urbà a la ciutat. 5 persones van dur a terme l'activitat en una superfície que correspondria només al 5% de la capital tarragonina i fan arribar un informe al govern municipal. Des de l'ONG ambientalista apunten que si es fes extensiva la xifra al 100% del nucli urbà de Tarragona, s'estima que caldria reposar 3.869 exemplars. També s'ha detectat que hi ha zones de Tarragona sense arbres. El mapatge s'ha fet a tot l'estat espanyol amb l'ajuda de 2.150 voluntaris. S'han detectat 148.000 punts negres amb més de 44.000 escocells sense arbres, 27.000 amb arbres secs o 76.000 escocells asfixiants.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Un últim apunt al Camp de Tarragona, perquè el govern ha reunit els ajuntaments de Salou i Cambrils i s'ha acordat crear un grup de treball per abordar el top manta tècnic i policial amb representació dels cossos de la policia local i els Mossos d'Esquadra. També es convidarà a participar a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil. Durant la trobada, tots els participants han manifestat el seu compromís amb aplicar tolerància zero contra el top manta. S'han instat a treballar de manera coordinada per planificar i impulsar actuacions eficaces que contribueixin a erradicar aquesta problemàtica. Per tant, es crearà un grup tècnic i policial amb policies locals, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil, a Cambrils i Salou, perquè el govern vol impulsar el grup de treball per combatre el top manta.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu.
0: Hem arribat al final de l'edició informativa del dia. Avui és dimecres, 7 d'octubre. Els hem explicat tot el que passa amb les notícies més destacades del dia. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius d'aquesta casa, Calafell Ràdio, qui els ha acompanyat i parlat al llarg d'aquests 30 minuts, Mireia Romaguera. Adéu-siau i bon dimecres.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web, calafell.tv, i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Són les 8.

L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

L'hora del jazz. A l'Edu al control i Ramon Robuster amb els guions i el que us parla. El programa d'avui es basarà en dues novetats molt de fa pràcticament un mes i una mica, i farem una cosa una mica especial, que en altres ocasions ja hem fet a l'hora del jazz. La veritat és que aquest tema de les dues hores dona una certa llibertat per poder fer de tant en tant alguna de les coses que farem avui. Avui escoltarem dos àlbums sencers, totalment. Dos àlbums que no només la música és importantíssim, amb aquests dos àlbums, sinó que també a darrere d'aquests àlbums hi ha uns fets, unes anècdotes, hi ha unes coses interessants i que afirmen altra vegada que la música que ens agrada, el jazz, doncs és totalment immortal, o sigui, no té temps, no? La primera dels àlbums que escoltarem sencers és una gravació del Eric Anderson Group, que s'anomena Afirmació, que l'editorial ECM va treure aquest 28 d'octubre d'aquest any. Això va estar gravat el novembre del 21 als Rambo Studio d'Oslo, aquests famosos estudis que molta gran quantitat, un tant per cent altíssim de les gravacions d'ECM han estat fetes aquí. Es distingeix, com sempre hem comentat, per la seva gran qualitat tècnica extraordinària. És un esdeveniment que Eric Anderson tregui un nou àlbum, tot i que aquest senyor, que actualment està amb 77 anys, porta més de 50 gravant àlbums per ECM. El primer que jo recordo, que va ser una troballa totalment singular i espectacular per mi quan el vaig comprar, és la gravació aquesta de Núvols sobre el meu cap, de 1975, que va editar l'ECM, aquella famosa portada de les fulles que van caient, les fulles seques de, sembla d'un plataner que van caient, no? Era un so diferent, era totalment a part, era una cosa diferent. Aquest és el primer àlbum que ell va treure com a líder a l'ECM, tot i que abans, ja el 1970, havia fet gravacions amb altres col·laboradors d'ECM, com el Jean Garbarek o altres músics. I la cosa ha anat seguint, no? I aquesta ocasió, poder el que puc fer és explicar una mica el que explica la web d'ECM en relació amb aquest àlbum, perquè és realment el que va passar i és una forma ràpida de posar en context aquesta gravació. El senyor Manfred Heisset va cridar el senyor Eric Anderson perquè fes una gravació d'aquest quartet nou que tenia, que volia fer una gravació. Aquest quartet ja feia un temps que actuava amb concerts. Us vaig dir els noms dels músics que intervenen en aquest quartet. Com altres músics famosos que moltes vegades hem comentat de l'instrument del contrabaix, com és Eric Anderson, estic parlant de Charles Mingus, doncs Eric Anderson també fa aquesta història singular d'agafar gent jove, gent que destaca, que té ja un cert currículum, però que té una diferència d'edat amb ell. Ell té 77 anys i aquí hi ha el piano, el L.G. Lien, amb 47 anys, el Marius Nessen, amb el saxo tenor, amb 37, i el Hakon Jasset Jokansen, amb la bateria, també amb 47. Per tant, hi ha, bueno, quasi n'hi ha alguns que doble l'edat, no? Això és singular i és significatiu de que Eric Anderson doncs és aquest mestre que durant 2-3 generacions ha portat el contrabaix i la música dels països nòrdics doncs d'una manera extraordinària.
Bueno, seguim amb el que us deia, que és que Manfred Zetter va dir el 2021, va dir, anem a fer una gravació als estudis, però degut a la pandèmia i degut als problemes que donava Noruega per entrar al país, doncs no va poder assistir a la gravació, com normalment fa, no? Per tant, estava el grup, el quartet, estava sol allí a l'estudi. El primer dia van fer unes gravacions d'unes peces, d'unes composicions que va portar l'Eric Andersen, que es basava en unes ja, amb dues o tres ja conegudes i quatre o cinc de noves. I ho van gravar. I el segon dia, l'Eric Andersen va dir, bueno, i per què no toquem improvisant? I realment van fer això. Van fer una gravació de 23 minuts i escaig, 24 pràcticament, i una segona de quasi 15 minuts, 14 i pico. I una vegada fet això, van dir, doncs això és el que posarem a l'àlbum. I tot el que havien fet el primer dia va desaparèixer. L'únic que van conservar una peça, suposo, per omplir una mica més el temps, que s'anomena Història curta, que la van posar al final, que també l'escoltarem. Per tant, estem parlant d'un àlbum totalment improvisat, amb gravació amb un estudi, sense cap preparació, i, a més, i ho remarquen molt ECM, sense editar en tota la seva totalitat. O sigui, tal com exactament es va gravar, les dues sessions, la de 24 minuts i la de 15, o 14 i pico, estan en l'àlbum, no hi ha més. Això ja és una cosa interessant i singular, i que és de molt agrair que de tant en tant hi hagi gent, músics, que facin aquesta història, no? Perquè sabem que molts ho poden fer, però no ho fan. Suposo que hi haurà uns condicionants sempre, amb les gravacions de CDs, que porten a que això no es faci. La majoria d'aquestes gravacions improvisades són després d'algun concert, o sigui, són les gravacions d'algun concert, que realment allí hi ha molta més llibertat i llavors veuen el resultat i una vegada vist el resultat diuen, home, això és digne de publicar-ho. Aquí va ser al revés, aquí van dir, bueno, doncs jo... Bueno, això què vol dir? Que Harry Andersen confia totalment en aquests músics i ells confien també en ell. I que el fet d'anomenar afirmació amb aquest àlbum és que entre ells confien, no? Que és l'afirmació de que confies en tu mateix i en els altres igualment. Per tant, aquí no hi ha pràcticament un líder, sí que hi ha un líder teòric pel seu nom i per la seva edat, però realment tots quatre són líders d'aquest grup i tots quatre fan els seus solos i tots quatre interactuen d'una forma extraordinària i increïble. Per aquest motiu m'interessava posar l'àlbum sencer. La manera que l'han muntat, és simplement amb dues parts, afirmació 1 i afirmació 2, i l'afirmació 1 porta quatre parts, 1, 2 i 3, i 4, i l'afirmació 2 en porta 3. I després hi ha aquesta peça curta, que és la història curta, no, que no és curta la història, de fet, són 7 minuts, però que s'anomena història curta, que van posar al final com a final d'aquesta actuació. Nosaltres farem el mateix, escoltarem tota la primera part, l'afirmació part 1, sencera, i després d'uns petits comentaris més, posarem l'afirmació part 2, també sencera, completament, no? Ja comentarem després una mica aquests músics, i bueno, farem una mica de més comentaris sobre el tema. Només una petita idea de com... jo, per lo que he escoltat, és un disco preciós, a mi m'encanta, el trobo sensacional. Per això el porto, realment, no? Però només un petit comentari. Aquesta música de l'Eric Andersen amb aquest quartet és bastant... No és... Bueno, aquests músics tenen aquesta particularitat. Se troben i s'adapten completament uns als altres i surt una cosa diferent de l'anterior de fa dos anys. Tot i que no tenim gravacions de fa dos anys d'aquest quartet. Tenim gravacions del trio d'Eric Andersen i altres coses, però no d'això. Però aquí es nota aquesta història que sempre comentem a l'hora del jazz de Calafell Ràdio,
dels músics nòrdics, no? Una música lírica, narrativa, descriptiva, tot i que és improvisada, però sempre manté aquest caràcter, sempre el notareu que el manté aquest caràcter. Podeu imaginar el que vulgueu, muntanyes nevades, el mar, el que sigui, Noruega en si, no? Els paisatges noruecs o de la zona. I amb aquesta afirmació per tu, ja sempre es nota que el baix marca una mica les idees, però després entra el piano, després hi ha la bateria finíssima del senyor Johansen, i que van entrant també d'una manera suau, i es va desenvolupant tots els temes amb un saxo potent, moltes vegades el saxo del Marius Neset, potentíssim, i que recorda algunes coses, no?, com el Michael Beckett, per exemple, o per la potència i pel tipus de so, no?, del Michael Beckett, aquest músic extraordinari anglès. I el que han fet, el que us deia abans, que això te dividiu en 1, 2, 3 i 4, més o menys explica l'ECM, que això només indica que la música canvia una mica la direcció, que fa un petit canvi de direcció, i ho han fet d'aquesta manera. No ho han volgut posar tot seguit. Nosaltres ho posarem seguit, hi ha uns petits espais en blanc, entremig, i això és la música d'Eric Anderson i el seu grup. Anem a escoltar l'afirmació part 1.

Wow.

Hem sentit la primera part de l'àlbum de l'Eric Anderson Group, Afirmació. La primera part és la part 1, Afirmació 1, i ara anirem per l'Afirmació 2. Abans de seguir amb aquesta segona part, que van gravar, com us he explicat al començament del programa, amb una sola sessió i després es va editar sense tocar res, res de res, si, simplement tal com van fer les dues sessions, la primera i la segona que escoltarem, la van posar a l'àlbum i s'ha acabat. No hi va haver ni edició ni res, tal com va sortir. Aquí hi ha alguns punts en algunes cròniques d'aquest àlbum que diuen que és constant que el Manfred Heiseth, aquest, el jefe de ECM, que sempre està apretant, no?, a molts músics, entre ells l'Eric Anderson, que diu, per què no entres? No entres i fas una mica d'improvisació. Aquí l'Eric Anderson i els seus músics i el seu quartet li van fer cas. I, bueno, tot l'àlbum és això, no? Una improvisació creada en aquell moment i que, tot i que aquest quartet es va crear el 2018, el propi Anderson diu que no han fet masses actuacions per culpa de... Bueno, ell fa broma i diu per culpa de la corona, però, en fi, se suposa que és per culpa de la pandèmia i tot el que hem estat passant aquests anys. Tot i amb això, el 26 de setembre del 2022, estem parlant de fa 4 dies, el comandament de la Real Ordre Noruega de Assad Olaf va ser entregat a Eric Anderson per la seva majestat el rei Harald de Noruega i per la seva destacada contribució a la música de jazz. És una ordre que es dona molt poca gent i Eric Anderson, doncs, aquest 2022 li van donar. Ell sempre diu que el que explica amb aquestes cròniques que podeu trobar a través de la red, que ell el que sempre ha volgut fer és que el seu baix canti. I perquè canti, doncs, utilitza el propi baix, un baix clàssic, amb alguns afegits, barrejant timbres acústics i amb una part electrònica, amb els teclats, no amb els teclats, amb els botons dels peus i tal. Això ho noteu perquè hi ha moments que realment està cantant aquest baix, no? La resta del Mario Sennett, per exemple, que és el saxo, el diari The Guardian diu que té un so potentíssim i que el que us comentava abans, no?, que s'assembla a altres músics coneguts. Ha estat col·laborant amb molts músics i ha gravat discos per l'editorial ACT, que després en parlarem, també a la Mana, o l'Editions o la Chandos. I també ha fet coses amb la Filarmònica, la Bergen Filarmònica Orquestra i la London Sinfonieta, o sigui, també ha fet temes amb instruments més clàssics. El Helien diu que va créixer influenciat amb el jazz i amb el folk escandinau i des de fa molt de temps porta un trio propi que, segons diuen, és el millor trio de jazz noruec en molt de temps, és un dels millors. I que l'Eric Anderson ja ha fet altres col·laboracions amb ell, amb l'Eric Anderson han tocat amb altres grups. I el bateria, el Hakon Jasset Johansen, és un col·laborador de músics importantíssim, com Mattia Haidt, també un que està gravant amb ECM, Ole Morten o Morten Wagen i altres músics. I aquesta història d'aquesta finura que hem sentit ja a la primera part i que escoltarem ara seguidament, és fantàstica i a mi m'encanta aquest bateria, el trobo finíssim i que amb el so aquest ampli i que a vegades sembla que hi hagi tota una orquestra darrere del baix de l'Eric Anderson, doncs va amb una finura increïble. Només comentar la importància que jo li dono amb aquest àlbum per aquesta història de que són dos peces distribuïdes en diverses parts, completament improvisades i sense edició i sense
tal com està gravat, està posat a l'àlbum. Molta qualitat tècnica per la gravació de CM i uns músics fantàstics que sempre continuen amb aquesta història de la narració i del lirisme. Aquí, amb aquesta segona part de l'afirmació segona part, que està formada per tres peces, que és la 5, la 6 i la 7, li han donat aquest nom, veureu que hi ha una entrada amb la bateria, després comença un diàleg a tres entre el bateria, el piano i el baix, fantàstic, un diàleg fantàstic, molt, molt maco, i quan apareix el saxo de Nessen, doncs, contundent i amb una energia fantàstica, brutal, fins al final, que hi ha tota una sèrie d'improvisacions. Estic parlant de les tres peces, és una continuïtat total, no?, de les tres peces, amb moments relaxats, hi ha trossos molt relaxats, però que sempre mantenen aquesta delicadesa i aquesta intensitat i l'element descriptiu, no?, que podeu... no sé, sembla que estiguin explicant coses del seu paisatge, de les seves vivències, no? I al final el saxo de Nessen acaba amb un so líric, amb uns tons lírics fantàstics i amb unes harmonies increïbles. Anem per aquesta segona part amb tres peces de l'afirmació part 2 d'aquest àlbum fantàstic del Erik Andersen Group.

Hem escoltat la segona part de Filmació part 2 d'aquest àlbum de l'Eric Anderson Group editat per ECM aquest 28 d'octubre de 2022. L'àlbum se completa, acaba amb una de les composicions que van gravar el dia anterior. Ja us he explicat al començament del programa que aquestes dues parts de la confirmació part 1 i part 2 van ser gravades el segon dia. El primer dia van estar gravant una sèrie de 4 o 5 composicions de l'Eric Anderson i noves, i 3 o 4 de les conegudes ja, més antigues. I el segon dia van fer el que Manfred Heisen sempre diu, no? Per què no entreu i toqueu una mica improvisant, no? Doncs, bueno, no només ho van fer una mica, sinó que ho van fer tota la sessió, i van crear aquestes dues parts, la primera amb pràcticament 24 minuts i la segona amb 15. I així es va quedar, així es va posar el disco, sense cap edició i sense cap afegit, ni sense cap variació de res. I per acabar-ho, van dir, bueno, doncs, una de les peces que van gravar el dia anterior, que és aquesta història curta, que crec que és una peça també nova, de composició de l'Eric Anderson, la van afegir al final com a tancament de l'àlbum. Peça totalment melòdica i que acaba l'actuació sempre, però amb aquests tocs d'improvisació també. O sigui que no, la improvisació no la deixen. Aquí realment els músics no tenen res que demostrar. Entre ells, la jugada està amb la cohesió que es forma, i sempre hi ha una cosa que és bàsica. Jo crec que es nota, tot i que es nota molt poc, però sí que vas intuint que aquí hi ha aquest baix tan ric i tan complet de l'Eric Anderson que es nota que és el cor d'aquesta música, no? Que és el que posa per on anirem, no? per on navegarem, a on farem cap, no? Però d'una manera molt sutil, molt, molt tranquil·la, molt sutil, i donant marge completament lliure i total als altres tres músics, que són l'Elien amb el seu piano, el Marius Neset amb el saxo tenor i el Hakon Jasset Johansen a la bateria. Un grup totalment noruec, de 4 músics noruecs, i que a partir de... Bueno, que està fent concerts per molts espais, no? Si entreu a les webs de l'Eric Anderson, doncs ho podreu veure. Anem a escoltar aquesta composició que s'anomena Història curta, i deixarem aquest fantàstic àlbum que recomanem totalment. Jo crec que és una de les peces importants d'aquest 2022, tot i que ECM n'ha tret molts aquest any d'àlbums. També l'any passat es va notar una mica encara la pandèmia, però aquest any ja porta un ritme important de treure moltes novetats. Aquesta és, jo crec, de les millors, i jo crec que hi teniu de pensar molt. Bueno, el teniu de tindre present perquè venen festes, podeu fer un regalet, en fi. És un àlbum fantàstic, el trobareu només en aquesta ocasió fins ara amb CD. No vol dir que l'ECM no es decideixi també a treure-lo amb LP, perquè en moltes altres ocasions ho fa així, no? Primer treu el CD i al cap d'un temps treu l'LP. Bueno, tots dos són vàlids, no? I trieu el que vulgueu, perquè la qualitat en aquest cas és extraordinària. Anem a escoltar la història curta i deixarem ja l'Eric Anderson Group.

Deixem aquest àlbum d'Eric Anderson i passem a el que us deia, una altra història interessant que hi ha darrere d'una gravació d'un àlbum. Aquesta història és la següent, i l'àlbum és el següent. L'àlbum és l'àlbum que la ACT, l'altra empresa alemana important amb gravació de música de jazz i que porta un aire diferent d'ECM, totalment diferent, però que també l'hem portat en moltes ocasions a aquest programa, que també la qualitat tècnica és extraordinària i que porta músics també molts dels països nòrdics. En aquest cas, saltem de Noruega a Suècia i tenim una gravació feta, presentada aquest mes, el dia 18, o sigui, estem parlant de molt pocs dies, no?, que ha sortit al mercat, i que es basa en una història que després comentaré. Aquest àlbum és s'anomena Hesperhort Svensson Home S, o sigui, la casa d'Svensson, suposo que deu voler dir la S. Això es tracta, com sabeu, aquest gran pianista suec va morir fa pràcticament 12 anys després d'estar va estar fent molt a prop d'Estocolm en una illa que es diu Ingaró, va fer una immersió, estava fent una immersió i va desaparèixer, després el van trobar mort al fons amb moltes ferides, diu. El van intentar, el van portar a una clínica, el van intentar reanimar, però s'hi va quedar. És un dels grans pianistes de la música del món, de tot el món, no cal dir d'Europa i no cal dir de Suècia, és el millor músic com a pianista suec. Des de molts anys, des de fa molts anys, em sembla que és del 1990, no recordo ara exactament des de quan va començar la seva trajectòria amb les gravacions i amb la música, porta moltes gravacions i tenia en aquells moments, quan va morir, el grup EST, famosíssim, que és un mirall per tots els músics d'Europa i del món, com dic, i no cal dir també altra vegada, com us deia abans, de Suècia. Què ha passat amb aquestes gravacions? Aquestes gravacions, molt pocs dies abans d'aquest 14 de juny del 2008, que el van trobar mort després d'aquesta immersió, va estar a la seva casa, va estar gravant, com feia normalment el Sotonus, això és el que explica la seva dona, la Eva Svensson. Va estar tocant, ell el que sentia la seva dona és que el que feia cada dia, que era tocar el piano. El que no sabia és que estava gravant, estava fent unes gravacions ell sol al piano. Quan va morir, explica la seva dona que el primer que va fer va ser recollir tot el que tenia d'informació d'ordenadors i discos durs, ho va recollir tot, ho va fer còpies de seguretat de tot, no va mirar, no tenia aquells, en aquells moments no era capaç de mirar el que hi havia, va fer còpies de seguretat, ho van guardar en un armari i ell es va quedar. El dol ha sigut important, com és lògic, una persona que mor als 44 anys amb un currículum increïble amb la seva música i amb les seves composicions, doncs és molt fort per una família, no? Té dues filles i, la seva dona no va voler tocar això fins que per allà el 17 o el 18, no recordo bé si era el 2018, va trucar amb un personatge que és l'Ake Linton, que és la persona que sempre estava a darrere de les gravacions i de tot el que estava fent el trio d'EST de les Svensson. I van dir, mirem a veure què hi ha. I la sorpresa va ser que van trobar aquestes 9 composicions gravades amb un disc dur que les havia gravat ell i que estaven allí. Composicions desconegudes,
No se sap ben bé si eren totalment improvisades o estaven marcades per unes partitures ja creades. Segons els amics i la gent que el coneixia, diu que allí, en l'espai on treballava ell, amb aquests sòtons d'aquesta casa seva, hi havia molta partitura escrita. Per tant, possiblement, moltes d'aquestes peces que avui escoltarem al complet, doncs ja tenien un cert... ja hi havia cosa escrita, i ell les estava tocant, i aquesta gravació. Què passa amb tot això? Que l'ACT, doncs, i tot l'entorn de les Benson pensen que és un registre brutal, que és un registre únic, i que també té una particularitat molt important i molt especial, que és que no hi ha cap àlbum de piano sol de les Benson. Sí que hi ha algun, al començament dels seus inicis, hi ha algunes gravacions que toque dos, tres peces en piano sol. Però un àlbum o unes gravacions de piano sol de les Benson no existeixen. I això va portar a fer tota aquesta història de la gravació d'aquest àlbum. No només s'ha fet això, sinó que s'ha fet tot un conjunt d'actes i de històries en relació amb tot això. Hi ha una empresa que ho ha agafat, va agafar la direcció de tot aquest projecte, que és en Bat AB, i van crear, en primer lloc, un concert, que ja us comentaré, després un esdeveniment en línia, i després el llançament de l'àlbum, i també un llibre que van encarregar amb una persona perquè fes, doncs, una mica... aquest llibre explica la història de la seva música com a compositor i com a persona fora dels escenaris, no? Amb els moments d'aquest univers musical que ell portava sempre dintre. Aquests concerts que dic que van fer es van fer durant el 15 i el 18 de setembre d'aquest any a l'auditori del Museu d'Art de Sven Harry a Estocolm, i allí va participar van participar diversos personatges, algun important que va dissenyar el sistema de so, que diu que és un sistema de so envolvent, que és l'H. Linton, i que també col·laborava amb ell, i un altre membre va dissenyar, que és l'Anders Harrem, va dissenyar tot el tema de llums. Aquests concerts es van fer durant 4 dies i van presentar aquestes 9 gravacions com un concert. Més endavant, l'ECM, aquest 18 d'aquest mes que estem, fa 4 dies, ha tret l'àlbum, que jo realment és magnífic, extraordinari, i jo el recomano totalment com és una peça a tindre, sense cap dubte, de piano sol del Erhard Svensson. Jo no sabia com tallar-ho, això, per poder omplir una mica aquestes explicacions. Farem les 5 composicions. Les composicions s'anomenen, això és un tema curiós, entre la seva dona, la Eva, i els col·laboradors van pensar que li podien donar noms de temes de l'espai, no? I la primera s'anomena Alfa, la segona Beta, la tercera Gamma, la quarta Delta, la quinta Epsilon, la següent Zeta, la Eta, la Treta i la Iota. Perquè diu que a ell li agradava molt aquests temes de l'espai, del cel, i, bueno, li van donar aquests noms. Però realment són la 1, 2, 3, 4 i 5, que jo les he agrupat per fer-ho d'alguna manera. Simple, no, poder, el més interessant que ha sigut posar-ho sencer, però estem a la ràdio i tenim de fer una mica d'explicació i donar motius de per què portem aquestes gravacions senceres. Anem a escoltar aquestes primeres 5 composicions i veureu aquesta història fantàstica de l'Erhard Svensson, que va deixar gravada i que ara, després de 12 anys, hem pogut recuperar i escoltar i quedar amb la boca oberta.

Hem escoltat una part d'aquesta gravació de Herb Svensson, Home S, que va ser gravada per ell mateix, produïda i mesclada per ell mateix, uns dies abans de la seva mort, el 14 de juny de 2008. I ho va gravar a casa seva, al Sòtonos, d'una manera rudimentària, amb un micro que es veu que els col·laboradors sabien que havia comprat, i gravat tocant ell el piano. Aquest company i amic del trio, del famós trio de Svensson, a la que Clinton va fer una recerca de totes les empreses pròximes que podia haver estat ell per gravar això, i tots li van dir que no ho havia fet. Per tant, és cert que va estar gravat per ell directament al seu sòtano sense cap problema. I la gravació, tècnicament, és fantàstica. Si entreu a la web d'ell, de l'Svensson, veureu tota aquesta història que s'ha creat a través d'aquest esdeveniment de trobar aquestes gravacions després de 12 anys. Es van trobar al cap de 10 anys, i durant un any i mig han fet tota la programació per aquest contagiament i per aquesta història. Com heu sentit, la primera és una peça cristal·lina totalment. La gamma, per exemple, és una balada d'aquestes descriptives precioses, folk, gospel, tot junt. Algunes són peces que tornen un toc com la Epsilon, la número 5, l'última que hem escoltat, quasi clàssic. Sembla que se'n va cap a... era normal amb ell, això. I ara escoltarem les quatre que falten per completar aquest àlbum de nou composicions que van trobar gravades. És la seta, la eta, la treta i la iota. La eta la trobo increïble. La treta és quasi com una sonata de Bach, sobretot al començament, després se'n va cap a altres històries, perquè el jazz és el que porta dintre. I l'última, la iota, sembla que sigui quasi una cançó de bressol. És una delicadesa fantàstica. Anem per aquesta segona part, que ho he separat així per poder comentar una mica més aquesta important història del Herb Svensson després de tants anys, i que és l'únic àlbum de piano sol que hi ha d'ell fins ara.

Hem fet un programa molt especial, dos àlbums sencers. El primer de el senyor Eric Anderson, amb l'àlbum Confirmació, i el segon del Erwin Svensson, Homes S. Aquest segon, que hem escoltat ara al final, el recomano també totalment, perquè és una peça d'aquestes que són molt difícils de poder repetir, bueno, impossible, perquè ell fa pràcticament 12 anys que va morir, i que té aquesta història especial a darrere i que ens agrada, que després d'aquests tants anys la seva dona, la Eva, va trobar aquestes gravacions i les han portat endavant i han fet tot un esdeveniment importantíssim a Suècia i per la música europea i mundial. Us ho aconsello totalment. El teniu a l'ACT, el podeu comprar amb vinil per 24 euros i amb CD per 18. Per tant, és un regal d'aquestes festes fantàstic per posar en un bon equip i escoltar-lo, perquè la gravació, jo no sé com la va fer el senyor Svensson, però és per treure's el barret. No només per la música d'ell, sinó tècnicament també per treure's el barret. M'agradaria trobar més coses com aquestes d'avui. M'agradaria fer programes com el d'avui amb àlbums així tan especials i tan boníssims, tan bons. És una meravella. Això és el que fa que després de tants anys seguim fent aquest programa de l'Hora del Jazz de Calafell Ràdio. Ha estat l'Edu al control i Ramon Robuster, com sempre, que sigueu bons i sobretot escolteu jazz.

0: Ferran Boqué.
1: 9 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Doncs sí, que ja estem en marxa. Som a dimecres, dia 7 d'octubre de 2026, i aquest és el programa Magazine Matinal de Calafell Ràdio, el Calafell Matí. Enxequem 4 hores de ràdio en directe per parlar-vos d'actualitat, espais d'entreteniment, sempre amb bona música, i tot aquí, a l'emissora municipal de Calafell. Ens podeu escoltar a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. La trobareu al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, però també a través de qualsevol aplicació per escoltar ràdio online, ràdio per streaming. Salutacions del Ferran Boqué, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Doncs amb aquesta jornada que comença gris i amb aquest caos a Rodalies, fa una estona, actualitzarem en quan puguem doncs aquesta informació que publicàvem a primera hora del matí a través de les xarxes socials. Aquesta no circulació de trens en el tram entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders, dels trens de Rodalies de la R2 Sud. Veurem què ens porta aquesta jornada. Nosaltres aquí estarem acompanyant-vos fins la una. Enxequem, com sempre, les dades del dia, les celebracions aquest dimecres, també tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. A partir de 9:45 del matí. Avui no tindrem l'espai de regidors portaveus, ja que, degut a la convocatòria d'eleccions generals per finals del mes de novembre, els continguts d'àmbit polític doncs, no es podran emetre en aquest període fins que no es celebrin aquestes eleccions generals. Per la qual cosa, avui, a partir de 9:45, tindrem l'espai Vida Saludable. Avui ens acompanyarà la treballadora social de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell, del CAP de Calafell, l'Anna Gómez. Amb ella parlarem d'aquest document d'últimes voluntats, també dels graus de dependència. A partir de les 10 del matí, la veu de la inclusió, amb l'entitat Món Inclusiu, que ens acompanyen cada dimecres a les 10, cada dues setmanes. Anirem avui també a un dels centres educatius del nostre municipi, l'Espai de les Escoles. Avui ens portarà fins l'Escola Santa Creu. A les 11 ens actualitzarem amb el temps, la previsió d'en Josep Miró, i avui, en temps d'actualitat, a partir de les 11, parlarem del Festival de Cinema Sant Cine, que arribarà en breu en una nova edició aquí al nostre municipi. Ens acompanyaran responsables del Sant Cine. A 11:45, Sofà Play i Manta amb la Roser Ribas, les novetats a les plataformes i les seves recomanacions setmanals. A la meva manera, la cuina que viatja amb la Mari Herrera ens portarà la gastronomia a qualsevol punt del món a partir de les 12 del migdia. I abans d'arribar a la una, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat en aquest dimecres, que comença una mica grisot. De seguida tindrem el temps amb Josep Miró. Us ho explicarem aquí, en el Calafell Matí. Vinga, som-hi, comencem. Benvinguts, ben trobats.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boqué.
1: Doncs vinga, anem per les dades del dia, les celebracions que tenim en aquesta jornada, aquest 7 d'octubre de 2026.
0: Les dades del dia.
1: Comencem parlant de la celebració avui 7 d'octubre del Dia Mundial del Cotó. Jornada que posa en valor la importància d'aquesta fibra natural tant per la indústria tèxtil com per milions de persones que depenen del seu cultiu. El cotó és un dels productes agrícoles més importants al món i té un paper destacat en l'economia de molts països. Aquesta jornada també serveix per donar visibilitat als petits productors i recordar la necessitat d'impulsar una producció més sostenible i unes condicions de treball dignes. A més, el cotó és present en molts aspectes de la nostra vida quotidiana, especialment en la roba i en diferents productes de l'ús domèstic. Avui també es celebra el Dia Internacional de la Neuràlgia del Trigemin. Es celebra cada 7 d'octubre aquesta jornada destinada a donar visibilitat a aquest trastorn neurològic que provoca episodis de dolor facial molt intens. El dolor acostuma a afectar una part de la cara i pot aparèixer de manera sobtada, fins i tot amb estímuls tan senzills com parlar, menjar o tocar-se la cara. És una afectació que pot tenir un gran impacte en la vida quotidiana de les persones que la pateixen. Aquesta jornada busca augmentar el coneixement sobre aquesta malaltia, afavorir-ne el diagnòstic i recordar la importància de continuar investigant per trobar tractaments més efectius. I avui, 7 d'octubre, també es celebra el Dia Mundial dels Calbs. Sí, sí, dels calbs. Jornada de caràcter més informal que busca reivindicar amb humor, això sí, i també amb naturalitat, les persones que han perdut el seu cabell al cap. La calvície és un fenomen molt habitual, especialment entre els homes, i pot aparèixer per factors genètics, hormonals, l'edat o altres causes. Aquesta celebració pretén fugir dels complexos, dels estereotips associats a la pèrdua de cabell i promoure una visió més positiva de la pròpia imatge. En definitiva, és una jornada que convida a prendre's la calvície amb una mica d'humor per normalitzar aquesta característica forma part ja de la realitat de moltes persones. I avui també és el Dia Internacional, atenció, el Dia Internacional d'anar caminant a l'escola. Sí, sí, sona estrany, però és així, hi ha un dia celebrat per aquest motiu. Una iniciativa que anima els infants a les famílies a fer a peu el trajecte fins al centre educatiu, sempre que sigui possible. L'objectiu és fomentar hàbits saludables, afavorir l'activitat física, també reduir l'ús del vehicle privat en els desplaçaments escolars. Anar caminant també permet que els nens i nenes coneguin millor el seu entorn, desenvolupin més autonomia i, a més, també contribueix a reduir la contaminació, el trànsit al voltant de les escoles. És una proposta senzilla que pot ajudar a crear ciutats més segures, saludables i sostenibles. Doncs vinga, sempre tenim les efemèrides musicals. Un 7 d'octubre, com avui, del 1953, va néixer Tico Torres. Bateria nord-americà, membre de Bon Jovi, des de la formació de la banda. Torres ha participat en alguns dels grans àlbums i èxits del grup, convertint-se en una peça fonamental del seu so durant més de 4 dècades. Entre les cançons més conegudes de Bon Jovi està aquesta, Living on a Prayer, un dels grans himnes del rock dels anys 80. Avui, 7 d'octubre, Tico Torres compleix 73 anys.

Música que ens carrega les files per començar el matí amb Bon Jovi i aquesta efemèride musical. També el 7 d'octubre del 1968 naixia Thom Yorke, cantant, guitarrista i compositor anglès, principal figura de Radiohead. Amb el grup van contribuir a transformar el rock alternatiu dels anys 90, combinant guitarres, música electrònica i una gran experimentació sonora. Radiohead va aconseguir èxits com Creep, Karma Police o Paranoid Android. Yorke també ha desenvolupat una carrera en solitari i altres projectes musicals. Avui compleix 58 anys.

Anem ara al 1979. Perquè el 7 d'octubre d'aquell any es publicava Transmission, un dels temes més emblemàtics de Joy Division i peça fonamental del post-punk britànic. La cançó va consolidar el so fosc i experimental de la banda de Manchester i amb el pas dels anys es va convertir en un dels seus temes més reconeguts. Això és Transmission de Joy Division, que avui fa anys aquesta cançó.

0: I marxarem el 7 d'octubre del 1967. Perquè en aquell dia va néixer Toni Braxton, cantant, compositora, actriu nord-americana i una de les grans veus de l'R&B dels anys 90. Va assolir l'èxit internacional gràcies a una veu molt característica, una veu greu, i cançons que es van convertir en clàssics del gènere. Entre les seves grans cançons, Unbreak My Heart.
1: Unbreak my heart. Say you love me again.
0: Doncs avui celebrem l'aniversari de Toni Braxton, avui fa 59 anys, i començarem el programa així tan suau. D'aquesta cançó tan bonica, Break My Heart. Bon

0: amb Ferran Boquer. Calafell Matí, el temps.
1: Ara mateix en punt, un quart de 10 del matí, anem per la meteorologia. Després de les pluges caigudes ahir al vespre i a la nit, anem a veure què ens depara el temps per les pròximes hores amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Bon dia, després de les importants pluges d'ahir al vespre, que esperem que no es torni a repetir. Avui encara continuem amb una situació de temps variable i insegur, amb núvols i clarianes al matí, nuvolades que tornaran a tapar el cel a partir de migdia i durant bona part de la tarda, quan poden caure pluges i ruixats irregulars al centre del dia, però no serien ni de bon tros, ni tan intensos, ni tan duradors, ni quantiosos com els dels darrers dies, amb unes temperatures que després s'aclariria a partir de mitja tarda i la temperatura baixarà, avui ja es normalitzarà amb valors que estaran entre els 17 i 18 de mínima i de 22 a 23 de màxima, amb una humitat alta. Vent feble de garbí girant a mestral a la tarda i fent que la mar estigui moguda entre marejol i maró. De cara a demà millora el temps, però sense acabar de fer net. Sí que amb domini del sol, amb alguns núvols baixos al matí i amb nuvolança a la tarda. Fins i tot no descartem que pugui caure alguna pluja feble i minsa, sobretot entrada a la nit, amb una temperatura que baixarà una mica més i estarà aquesta nit entre els 15 i els 16 de mínima i demà es mantindrà entre 22 i 23 de màxima, amb una humitat, això sí, una mica més baixa. Ben feble de mestral al matí i de garbí la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maró al final del dia.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs cels ennuvolats, cels grisos a aquestes hores, la possibilitat de que s'escapi alguna pluja al llarg del matí, i ara mateix temperatura fresqueta aquí a la zona de l'Estany de Calafell, a la platja de Masmel. Ara mateix tenim una temperatura ambient de 19 graus centígrads.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Dimecres, dia 7 d'octubre de 2026. Moment de les notícies de proximitat, moment de repassar el més destacat de la premsa comarcal en els diaris digitals. Començarem a diaridetarragona.com, a la secció Costa. En plena de successos, troben el cos d'un home en un local del centre del Vendrell. Els veïns del carrer havien alertat de males olors. En entrar-hi els cossos de seguretat i van trobar el cadàver. Els veïns del carrer de les Roquetes del Vendrell, al centre històric, havien advertit de males olors que sortien d'un local tancat. Els bombers i la policia local van acudir a la zona per comprovar la situació i van trobar la porta del local tancada. Com que ningú responia des de l'interior, van optar per forçar-la. A l'interior del local hi van trobar el cos d'una persona ja en avançat estat de descomposició, fet que indicaria que feia temps que havia mort. I el Vendrell dona 24 hores per retirar tota la brossa acumulada als carrers. L'Ajuntament considera que no s'està complint el contracte i amenaça d'acudir als tribunals. Durant l'estiu, l'acumulació de brossa als carrers i als contenidors desbordats han estat una de les imatges habituals del municipi del Vendrell, especialment als barris marítims. Els sistemes de recollida porta a porta i de contenidors intel·ligents no han funcionat en moltes zones i la brossa s'ha anat acumulant fins a desbordar els contenidors. Però en els darrers dies la situació s'ha repetit. Malgrat que bona part de la població estival ja ha marxat, ara el problema és que, després de diversos dies de pluja, hi ha hagut jornades sense servei de recollida i els contenidors han tornat a desbordar-se. Ara, l'alcalde Kenneth Martínez assenyala que el servei actual de recollida de residus és insuficient i ja n'hem instat la revisió immediata. El servei que el gestiona el Consell Comarcal, però d'acord amb les indicacions establertes i pressupostades per l'Ajuntament. Anem a un altre rotatiu, a isdiari.cat, a la seva secció comarcal del Baix Penedès. Parlen del Carnaval 2027, el Vendrell ampliarà el Carnaval amb una nova rua com a Ruga i els nuclis marítims. La nova desfilada se celebrarà el diumenge a la tarda i se sumarà a la tradicional rua del divendres al nucli del Vendrell. L'Ajuntament, a través de la regidoria de festes, ha anunciat aquesta nova desfilada com a Ruga i els nuclis marítims, que se celebrarà el diumenge a la tarda i se sumarà a la tradicional rua del divendres al nucli del Vendrell. D'aquesta manera, el municipi comptarà amb dues grans rues durant el mateix cap de setmana, amb l'objectiu d'ampliar la celebració i portar part de l'activitat carnavalesca als nuclis marítims. La nova proposta respon, segons el consistori, a dos factors. D'una banda, el creixement de la població resident durant tot l'any als nuclis marítims i, de l'altra, a una petició formulada per carrosses i per comparses locals que havien plantejat la possibilitat de disposar d'una segona rua al municipi. En obres, oberta la licitació per obres del parc del Botafoc del Vendrell. El cost frega els 6 milions d'euros i el termini per optar-hi serà fins al 2 de novembre. Estem parlant del parc del Botafoc, el gran projecte mediambiental de l'Ajuntament del Vendrell, juntament amb la renaturalització de la Riera de la Bisbal, que segueix avançant. Segons recull el portal de contractació de la Generalitat, l'Ajuntament de la capital del Baix Penedès ha publicat l'anunci de la licitació de les obres per un muntant de sortida que s'enfilaria de sortida als 5.909.267 euros. Les empreses que estiguin interessades a optar a aquesta concessió de les obres tenen temps per presentar les seves propostes fins al 2 de novembre a les 2 del migdia. I a diarimés.com parlen de l'ultimàtum de l'alcalde del Vendrell al servei de recollida de residus. Diuen que el Kenneth Martínez, l'alcalde, dona 24 hores per solucionar els greus problemes al municipi i exigirà a la comissió de seguiment la revisió del contracte de manera immediata. També parlen del carnaval, que el Vendrell amplia el carnaval amb una nova rua com a Ruga i els nuclis marítims. La nova desfilada se centrarà diumenge a la tarda i se sumarà a la tradicional rua del divendres al nucli del Vendrell. Anem a la ciutat.cat, la ciutat del Penedès. El jurat popular declara culpable l'acusat de matar la seva exparella a Calafell. El veredicte considera provada també l'agressió sexual abans del crim. El jurat popular ha declarat per unanimitat culpable l'home acusat de matar la seva exparella el 18 d'abril de 2025 a Calafell, al Baix Penedès. En la lectura del veredicte, aquest dimarts al vespre, els membres del jurat han considerat provat que l'acusat va agredir sexualment la víctima abans de cometre el crim. L'acusació particular ha celebrat especialment que el jurat hagi considerat acreditat aquest delicte, ja que era l'única part que reclamava una condemna també per agressió sexual. L'acusació també manté la petició de presó permanent revisable. Després de conèixer el veredicte, l'acusació particular ha avançat que mantindrà la petició de presó permanent revisable per l'acusat. Les peticions finals de les parts, però, s'han ajornat fins aquest dimecres a causa de les afectacions provocades per l'episodi de pluges. I el Vendrell obre les inscripcions per la tercera edició de Vacances per tu. El programa gratuït ofereix una estada a Caldes de Malavella el 25 i el 26 de novembre. Les persones de 65 anys o més del Vendrell ja es poden inscriure a la tercera edició del programa gratuït Vacances per tu, una iniciativa que busca fomentar el lleure i les relacions socials i combatre la soledat entre la gent gran. El període d'inscripcions ha començat aquest 6 d'octubre i es mantindrà fins al 21 d'octubre. La sortida està prevista pels dies 25 i 26 de novembre a Caldes de Malavella com a destinació. Les inscripcions es poden formalitzar al SAC del Vendrell, al carrer del Mar, al SAC de Comarruga o a través del web municipal. Doncs són les notícies, les informacions de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 23 minuts. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur a Calafell.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop.
4: Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Hi ha moments que són per només tu i jo. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits al moment. El Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: 9 i 27 minuts, dimecres, dia 7 d'octubre de 2026. Aquestes són en titulars les notícies més destacades que ens expliquen, ens amplien avui des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, calafell.tv, amb la Mireia Romaguera. Endavant, molt bon dia, Mireia.
3: Molt bon dia. Les fortes pluges d'aquest passat dimarts a la tarda vespre han acumulat uns 70 litres a Calafell. Alguns carrers i zones del passeig marítim van registrar importants acumulacions d'aigua. Els Mossos d'Esquadra van fer una vintena d'actuacions relacionades amb les pluges a la demarcació tarragonina. Aquest divendres 9 d'octubre és l'últim dia per votar els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. Neix un nou projecte Calafell, Arc i Vida, de l'Associació Penedès contra el Càncer, adreçat a persones afectades de càncer de mama. Les biblioteques de Calafell inicien un nou servei adreçat a les persones amb domicili a Calafell i Segur de Calafell i que tinguin mobilitat reduïda per edat o per circumstàncies mèdiques. El SEM atén més de 3.400 intoxicacions en un any a la Regió Sanitària Penedès. CUNIT reclama a DIF que actuï d'una vegada per la neteja i el manteniment de l'entorn de les vies ferroviàries. 3 detinguts a Sant Jaume dels Domenys en 4 motos robades en poques hores abans a Vilafranca. Els Mossos els van localitzar en un traster de lloguer gràcies al GPS d'una de les motocicletes sostretes. Declaren culpable d'assassinar l'home acusat de matar la seva exparella a Calafell l'any 2025. Els membres del jurat consideren provat que l'investigat va agredir sexualment la víctima abans del crim. I parlarem de com estan els pantans a hores d'ara al Camp de Tarragona, després de les últimes pluges. L'ecomapa dels ecologistes identifica prop de 200 escocells de l'arbrat urbà amb deficiències a la ciutat de Tarragona. La informació sobre els punts negres sense arbres es farà arribar al consistori tarragoní.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Avui 29 minuts, degut a la convocatòria d'eleccions generals, segons la Junta Electoral, continguts d'àmbit polític no es poden emetre en mitjans radiofònics com aquesta emissora. Almenys durant aquest període d'eleccions. És per això que a partir d'avui no podrem oferir-vos l'espai de regidors portaveus.

0: Així doncs, els portaveus, els regidors portaveus d'aquest espai radiofònic dels dimecres, l'emplacem a que un cop hagi finalitzat aquest període d'eleccions generals, doncs el puguem reprendre. Mentrestant, el que farem avui, per exemple, és escoltar l'espai Vida Saludable.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer.
0: Engeguem una nova edició de l'Espai Vida Saludable, Calafell Ràdio, en el magazín Calafell Matí. Avui ens acompanya l'Anna Gómez, és treballadora social del CAP de Calafell. Anna, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui volem parlar de diferents activitats que esteu programant per aquesta temporada que hem començat ara, podríem dir, aquest curs. Doncs moltes activitats per fer arribar doncs aquests temes interessants doncs a la població de Calafell. Parla'ns de... Ens centrarem en dues d'aquestes activitats, però si ens pots anomenar tot el que esteu preparant, sisplau.
2: Mira, te diré els dies i dels tallers i les hores en què ho fem. Mm-hmm. Fem dos tallers que són de document de voluntats anticipades i de discapacitat i dependències. Mm-hmm. Però és veritat que el 23 d'octubre fem un taller amb Creu Roja d'alimentació saludable i sostenible. Ens ensenyaran com cuinar i comprar aliments saludables amb preus sostenibles. Llavors, és un taller obert. Tots els tallers són oberts, no s'ha d'apuntar ningú. Es fan, normalment, sempre coincideixen divendres, de 12 a 1, a l'ambulatori al CAP de Calafell, a la sala maternal, que és la sala que hi ha al passadís dels nens, on està infància, al final de tot. També te dic les dates dels altres tallers. Discapacitat i dependències el fem el 30 d'octubre, que també és divendres, a la mateixa hora, al mateix lloc. Tampoc cal que s'inscrigui ningú. Uh-huh. Només venir i ja està. El 27 de novembre, de 12 a 1 al mateix lloc, fem el taller de document de voluntats anticipades. I el 18 del 12 fem una altra vegada el taller de discapacitat i dependències. Són els que hi ha aquest any. Encara hem de programar els de l'any que ve. Uh-huh. Quan els tinguem programats, doncs ja vindrem i us explicarem.
0: Clar, a la ràdio anomenem aquests tallers, també les dates que celebrarà, també d'alguna manera està anunciat, no?, en el CAP de Calafell i també en el consultori de salut de Calafell.
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs perquè, per si algú no recorda la data, pugui consultar-ho.
2: Pugui consultar, sí, senyor.
0: Doncs dèiem que ens centraríem en aquest espai de ràdio, de vida saludable, amb dos d'aquests tallers. Ens parlaves que el 27 de novembre programat aquesta xerrada sobre el document de voluntats anticipades. Què és això? Explica'ns, Anna.
2: Mira, és un document que es pot registrar, bueno, es pot escriure el que la persona consideri que vol o que pensa que pot fer quan aquesta persona, és important saber que això es queda per escrit i queda registrat, quan aquesta persona no pugui parlar per dir què vol fer en els seus últims moments de vida, o quan, per exemple, tens un accident i t'han de connectar, per exemple, amb un respirador. Tu pots dir, jo no vull que em connectin amb un respirador si realment no em poden salvar la vida. També es pot decidir el tema de l'eutanàsia. I es poden decidir dues coses més, que és important, la donació dels òrgans, no per salvar vides, sinó per estudi. És a dir, una persona mor amb una demència o un Alzheimer i ell pot decidir, ara potser no perquè no ho sap que tindrà això, no? Però pot decidir donar els seus òrgans. És important que aquest cervell pugui ser donat per investigació, per saber com s'ha produït, com ha arribat aquesta persona a tenir un Alzheimer, i llavors es pugui prevenir o intentar curar a altres persones que encara estan aquí. I també es pot donar el cos a la ciència, és a dir, a les universitats, perquè les facultats ho investiguin o puguin ensenyar als metges com estan els òrgans posats i puguin treballar sobre aquest cos. Però sí que és veritat que us he de dir que hi ha molts cossos donats a la ciència. Mm. Llavors, per mi, és molt més important la donació d'òrgans per estudi. Mm.
0: Tot això és el que es pot decidir a través d'aquest document de voluntats anticipades. Qui pot fer-lo? Qui pot fer aquesta sol·licitud?
2: Per fer aquesta sol·licitud has de tenir mínim 18 anys.
0: 18 anys.
2: Mm. Els majors d'edat, amb menors d'edat no compta. Mm.
0: I no té doncs una data, una edat màxima, ni cap mena de condició. La persona entenem que ha d'estar en un bon moment per prendre aquesta decisió.
2: Sí, és important ser major d'edat, però també és important poder decidir. Perquè si tu ja tens un Alzheimer avançat, normalment no se registren perquè no estàs en el teu bon moment per decidir. Si ets una persona incapacitada legalment, tampoc, perquè necessites el tutor que t'afagi o signi per tu aquest document. Però, de totes maneres, les persones incapacitades sí que ho poden demanar a través del tutor. Mm. Qui no ho pot demanar és una persona que no està en el seu coneixement i que no sap si ha dinat avui o no. No pot decidir sobre això.
0: Clar, per això és bon moment de fer-ho quan abans millor, i per exemple a partir dels 18 anys ja es pot fer, omplir aquest document de voluntats anticipades. De quina forma? Quantes maneres hi ha de formalitzar aquesta sol·licitud, Anna?
2: Mira, hi ha tres maneres. Una és davant de notari, l'altra és davant de tres testimonis que no poden ser familiars teus, però sí que poden ser amics que t'han de conèixer. Aquestes persones han de signar aquest document, també. I el que és més fàcil o més assequible és davant de personal sanitari, metge o infermera, o un metge rehabilitador que t'estigui tractant en aquest moment. Aquest és el més fàcil perquè només ha de signar el metge i tu representa. Mm. Sí que és veritat que necessitem tres coses per registrar un document de voluntats anticipades. La sol·licitud, que això ja quan vas a demanar a l'ambulatori el document ja te la donen, el document en si, que és un document marc o un document que ha fet la Generalitat, surten moltes coses, però jo sempre aconsello que se'l llegeixin, perquè si no hi ha el que tu en aquest moment penses que te pot anar bé en el moment que tu no puguis parlar, sempre pensem que aquest document només parla per naltros quan naltros no podem decidir. Llavors es poden annexar fulles, es pot fer amb un altre document, tu pots fer agafar una llibreta i començar a escriure allí, que també val i també es pot registrar. L'únic que necessitem, això sí, que hi hagi un personal sanitari que ens ho corrobori, que aquesta persona és com un notari, ha fet aquest document estant amb les seves plenes capacitats de judici. I és important, hi ha tres documents per registrar: la sol·licitud, el document en si i una fotocòpia del document nacional d'identitat de la persona que ha emès el document. Podries posar una persona com a representant. Ja dintre del document de la Generalitat hi ha dos espais per posar dues persones com a representant, però no és obligatori.
0: Aquest document els doneu en els centres de salut, en el CAP o en el consultori de salut de Calafell, sí, o el CAP de Calafell. Hem de demanar cita, suposo, què? Amb la treballadora social o amb el metge de capçalera? Qui ens donarà aquest document?
2: Aquest document els el pot donar inclús l'administrativa, quan aneu a preguntar.
0: Ah, és a dir, no cal demanar hora, potser des de la recepció aquest document.
2: Ja es dona aquest document, el metge també el té, les infermeres, jo també el tinc, es pot demanar a qui vulguis. Però sí que és important que aquest document se'l llegim bé i apuntem les coses que en aquest moment creiem que són importants. Això t'ho explicaré després, però no cal... és a dir, si el registrem i vols canviar alguna cosa, es pot modificar. O sigui, és important que ens ho pensem bé en el moment que estem, però que si al llarg de la vida veiem que hi ha altres coses o altres opcions que no hem posat, es pot modificar.
0: Clar, suposo que aquest no és un document que escrivim i potser ja el presentarem amb el temps. Millor presentar-lo i registrar-lo, perquè ens deies que les tres maneres, a través d'un notari, també amb aquestes signatures de no familiars, però a l'hora de presentar-ho, per exemple, en el CAP, com ho fem, això?
2: Quan ho tinguis tot, la sol·licitud, el document i la fotocòpia del document nacional d'identitat, ho deixes a la finestreta, admissions, i llavors això m'ho donen a mi com a treballador social, i jo dono fe que està tot bé i que no ens manca res, i llavors passa a registre. Un cop registrat, això surt a la teva història clínica. Inclús, nosaltres el pengem a la meva salut, a l'AP de la meva salut, que es pugui veure des d'allí. Normalment, els documents nosaltres no podem tenir com a ambulatori, no podem tenir documents ni papers de ningú, perquè són dades molt confidencials. Per tant, un cop estigui registrat, el destruïm. Si la persona no vol que sigui destruït, ens ho han de dir, i llavors els hi guardem com a molt una setmana perquè el vinguin a recollir. No és necessari que aquest document el tinguis físicament, però sí que realment, com és un document que només es registra a Catalunya, si tu te'n vas, jo què sé, a Malitzerso, per exemple, no? Te'n vas a Oviedo i te passa alguna cosa, clar, allí no ho saben, això. Tu no pots parlar, sempre has de dir amb algú que si tu no pots parlar tens aquest document i que ho diguin, perquè sí que és veritat que des de la sanitat d'Oviedo es posarà en contacte amb la sanitat catalana i això se'ls hi remetrà, no hi ha ningun problema. Però que tinguem en compte que avui en dia només està registrat a Catalunya. Mm.
0: Si no ens movem d'aquest circuit sanitat a Catalunya, no hi ha problema. No hi ha problema. En qualsevol centre que la persona interessada vagi a parar, allà els hi sortirà doncs, que hi ha aquesta voluntat, aquesta última voluntat. Mm-hmm. Això és per sempre, un cop ho presentem? Ens deies que es pot canviar, sí. Però és per sempre fins a l'últim moment de la nostra vida?
2: Hi ha tres maneres. Tu el registres, si no dius res més, aquest document és el que val fins que tu te passa alguna cosa o te mores sense cap necessitat d'utilitzar-lo.
0: És una mort natural, clar, ja no, cal
2: sí, no cal utilitzar-lo.
0: Sí.
2: Però és el que us deia abans. Si tu penses, ai, l'he registrat i ara se m'acut que també podria tenir aquesta casuística perquè, no sé, se m'ha mort el meu pare i he vist que això ha passat i no ho havia posat.
0: Exacte.
2: Doncs es pot modificar. La modificació sempre implica tornar-lo a fer. És a dir, com si comencessis una sol·licitud nova. Tens que fer la sol·licitud, el document en si i la fotocòpia del DNI. L'únic que has de posar, que ja hi ha una casella a la sol·licitud, que en lloc d'una nova inscripció és una modificació. Que tu al cap del temps dius, jo perquè he de tenir aquest document, no lo quiero para nada. Pues entonces, el don de baixa. Es pot donar de baixa.
0: Es pot donar de baixa. Sí. En qualsevol cas, si no es dona de baixa, l'últim que hem entregat és el que invalida els anteriors.
2: L'últim registrat
0: és el que té validesa.
2: Exacte. Uh-huh.
0: Doncs recordeu, aquest taller, aquesta xerrada sobre el document de voluntats anticipades es farà el 27 de novembre, és un divendres, en el CAP de Calafell. Anna, què vols afegir?
2: Sí, una cosa. No és obligatori registrar-lo, però, per exemple, hi ha notaris que si tu vas a fer davant de notari, en altres, com a ambulatori, no en surt, perquè si no ens els has portat el document en si, no el podem registrar. Només poden registrar els ambulatoris. Llavors, no és obligatori, però sí que és molt aconsellable, perquè si no, hauràs de tenir aquest document amb tu sempre i dir a alguna persona, si tu no pots parlar, que parli per tu.
0: En qualsevol cas, sempre millor es faci dels tres maneres que ens has explicat, però que sempre al final
2: es registri
0: en el CAP que els hi pertoca.
2: Exacte.
0: Doncs parlàvem d'aquest taller, d'aquesta xerrada, però també del taller de discapacitats i dependències. En què consisteix aquest taller i per què és tan important fer arribar aquesta informació a la població?
2: Mira, jo crec que aquest taller, el document de voluntats anticipades és important, però aquest taller de discapacitats i dependències, sempre que venen, que es fa el taller, ha tingut molt d'èxit. Llavors, us explico una mica. Què és una discapacitat? Una discapacitat és quan una persona... les discapacitats sempre van per diagnòstics mèdics. Quan una persona té algun diagnòstic que no li permet portar una vida autònoma, entre cometes, és a dir, pots fer moltes coses, però tens aquesta malaltia que per exemple, un EPOC, que no et permet pujar les escales amb tota la dignitat que tu hauries de pujar si no tinguessis aquesta malaltia. Llavors, se pot demanar una discapacitat que va del 33%, si no tenim un 33 no ens serveix per res, fins al 100%. Les discapacitats tenen barems. Una cosa és el tant per cent que et donguin i l'altra els barems. Pots tenir un barem d'acompanyament, necessites algú que t'acompanyi, normalment això ho tenen els nens que demanen una discapacitat. El barem de mobilitat, quan tu necessites tenir una targeta d'aparcament, si no tens aquest barem, no te donen la targeta d'aparcament. Quan les persones van amb cadira de rodes, necessiten un caminador o una crossa per caminar. I el barem de tercera persona, que aquest és un barem que normalment no es dona, perquè això vol dir que tu necessites una tercera persona per fer les activitats bàsiques de la vida diària. La dependència. La dependència no va per barem, no va per diagnòstics, sinó que va per dependència física. Jo no puc aixecar-me sol, no puc menjar sol, no puc caminar sol, això seria una dependència. Pensem que les dependències són físiques, no són mentals. És a dir, una persona pot tenir el cap perdut i no saber on està avui en dia, però si es mou, surt i entra, no li donaran cap dependència. Per això s'ha de tenir, quan vinguin a valorar, s'ha de tenir un informe d'un neuròleg que ens digui que aquesta persona té un problema neurològic important que li impedeix fer les activitats bàsiques de la vida diària.
0: I com es sol·licita? Com s'accedeix a aquest document? I, clar, qui l'ha d'omplir? I per demostrar, no?, que es té aquesta dependència, aquesta minusvalia.
2: Mira, la minusvalia es pot presentar des de l'ambulatori el dia que fem el taller, nosaltres donem la sol·licitud. Són dues sol·licituds diferents. Es poden presentar al registre, per exemple, de la Generalitat, qualsevol oficina de registre, presencialment, es pot presentar. S'ha de tenir la sol·licitud, ara parlo de discapacitat. La sol·licitud, si tu tens una discapacitat ja reconeguda, però vols que hi ha una malaltia nova que no tenies abans i vols que te la incloguin, llavors pots presentar una revisió. Les discapacitats sempre s'ha d'adjuntar un informe mèdic actualitzat. La dependència no. La dependència va per graus. És el grau 1, el grau 2 o el grau 3. Pensem que les discapacitats no ens donen diners. Què ens donen? Avantatges. Si jo tinc una discapacitat, puc pagar o no pago l'IBI o pago menys. Tot això també depèn dels ajuntaments. O no pago si em compro un cotxe a l'impost de circulació. Si es mor algú dels meus familiars a l'impost de successions, tampoc el pago. O sigui, no és que ens doni diners, però sí que ens ajuda a no pagar algunes coses. La dependència, els graus, són els que donen ajudes i prestacions. Prestació per cuidador no professionals, que això és que et donen uns diners al mes perquè tu puguis contractar algú que t'ajudi a pagar una persona que te vingui a casa a netejar, ajudar-te a dutxar-te o el que sigui. Depenent dels graus, les ajudes són més. És a dir, grau 1 té unes ajudes mínimes, grau 2 s'augmenten, les ajudes són les mateixes, però s'augmenta l'import. I grau 3 ja són els imports més alts. Centres de dia, públics, evidentment, residències. Sí que és veritat que les residències, per accedir-hi gratuïtament, has de tenir un grau 2. El grau 1 no ens serveix grau 2 o grau 3. No sé, hi ha bastantes més, però ara no se m'ocorre ninguna més. Les bàsiques són aquestes. El servei, les prestacions econòmiques vinculades, servei d'atenció a domicili, n'hi ha bastantes.
0: Un cop tenim diagnosticada una malaltia, primer que es fa la sol·licitud o primer et diagnostiquen i et diuen en quin grau i quines necessitats?
2: No.
0: Primer demanem les prestacions i després tu valoren?
2: Quan discapacitat, tu tens una malaltia, el que he dit abans, a l'EPOC, i t'acosta respirar, t'acosta pujar escales, caminar, te diagnostiquen l'EPOC i llavors has de sol·licitar aquest reconeixement. Sempre l'ha de sol·licitar la persona i no ve mai d'ofici, per dir-ho d'alguna manera. Però sí que és veritat que això ho dona la Generalitat de Catalunya, Departament de Drets Socials i Inclusió, i ells són els que te valoraran. Normalment aquí, quan demanem una valoració, has d'anar a Tarragona a valorar-te. La dependència és exactament el mateix. Tu veus que ton pare, ta mare o tu mateix tens unes limitacions funcionals que t'impedeixen tenir un dia a dia normal, vaig a demanar un grau de dependència. Tu ho demanes, sí que és veritat que l'equip valorador amb les dependències ve a domicili, i sí que és veritat que ara s'ha alleugerat una mica més el temps d'espera i tenim valoracions ràpides depenent de com l'equip valorador vegi que està aquesta persona. Per què? Perquè ells poden entrar dintre del que és el curs clínic sanitari de les persones, de tots els que estem aquí a Catalunya empadronats, i llavors ells veuen si aquesta persona que ha demanat això, perquè a les dependències no hi ha que adjuntar cap informe mèdic, ells ho poden veure. I si veuen que estàs en una situació una mica extrema, te venen a valorar abans, perquè estem parlant dels dos casos de més de 10 mesos de llista d'espera.
0: Un cop et valoren, ja s'ha... automàticament es posa en marxa el fet d'aquestes prestacions o s'han de demanar a part?
2: Un cop tenim el grau, han vingut a casa, ens han donat, per exemple, un grau 1, llavors, des de l'Ajuntament aquí a Calafell, et truquen. Serveis socials municipals són els que firmen el programa individual d'atenció, o PIA, que li diem, que és quan te donen la prestació. Llavors, ells te truquen, te citen un dia i s'assigna aquest programa individual d'atenció amb les prestacions que tu hagis triat. Que n'hi ha que no són incompatibles, ni n'hi ha que sí. Si tu vols un ingrés en residència, evidentment és incompatible amb un cuidador no professional perquè això és domicili. El centre de dia no. El centre de dia pots tenir un cuidador professional a casa, uns diners, i també un centre de dia.
0: És lent, això, fins que no arriben un cop sol·licitem, fins que arriba, tenim la valoració i després arriben les prestacions?
2: Un any.
0: Sí.
2: Un any. més o menys.
0: Aproximadament. Mm-hmm. Doncs tot això és el que s'explicarà, no?, en aquest taller. En aquest cas serà el dia 30 d'octubre.
2: Sí, el 30 d'octubre i el 18 de desembre.
0: Molt bé.
2: Queden dos, encara.
0: Hem d'anar acabant, perquè ja hem exhaurit el nostre temps. Alguna cosa que vulguis afegir, Anna?
2: Pues no, volia dir que una altra diferència de discapacitat, dependència, hi ha la invalidesa contributiva, que és quan tu no pots treballar, i la Seguretat Social, que és un altre departament diferent de la Generalitat de Catalunya, te paga una pensió perquè tu no pots treballar i has contribuït tota la teva vida treballant a que et paguin això. És una altra cosa.
0: També des del CAP es pot moure tot això?
2: No, s'ha d'anar a la Seguretat Social.
0: Doncs déu-n'hi-do, per si han quedat molts dubtes, perquè si és molta informació de cop, i si voleu més informació, doncs no us perdeu aquestes xerrades que organitzen des de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. L'Anna Gómez és treballadora social del CAP de Calafell, ens ha acompanyat en aquest temps de ràdio. Moltes gràcies, Anna.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: podcast. Calafell Matí, amb Ferran Boquer, perquè t'ho mereixes.
1: Les 10 del matí, un minut, en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv. Moment de la veu de la inclusió, aquest espai que setmanalment arriba de la mà de l'entitat Associació Món Inclusiu. Avui, a la veu de la inclusió, volem parlar d'un nou projecte que neix d'una necessitat real de les famílies de l'Associació Món Inclusiu. Es tracta d'una activitat de piscina inclusiva adaptada a les necessitats d'aquests infants. Avui ens acompanya la Helen Park, en representació de l'entitat Món Inclusiu. Helen, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Però, com dèiem, volem parlar d'aquesta activitat al voltant de la piscina. Ens troba també en els estudis de Calafell Ràdio l'Anabel Morales, des de la direcció del centre. Anabel, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Però també ens acompanya l'Alicia Sussiu, que és doncs una de les monitores d'aquestes jornades, d'aquesta activitat de piscina. Molt bon dia, Alicia.
4: Bon dia.
1: Doncs anem a conèixer doncs, com sorgeix aquesta idea d'aquesta activitat. Helen.
2: Bueno, para comenzar, estuvimos haciendo un poco un sondeo entre las familias socias de qué hacía falta dentro de nuestro municipio para que los niños pudieran realizar o para hacerlo en familia. Y una de las principales propuestas que salieron de ahí era pues la necesidad de hacer algún tipo de actividad física, ya que en muchos casos pues los niños lo requieren y sobre todo por el tema de motricidad, de flexibilidad y también el momento calma, que muchas veces es necesario que no solamente estén con el cole o terapias, sino que haya algo más allá. Entonces, uno de los primeros que se nos ocurrió o que salió era la piscina, que abarca un poco todos estos temas, motricidad, movimiento, calma, pero en el caso con niños con necesidades especiales, que ya en sí el Vilarén es un sitio muy inclusivo, los hacía falta una actividad un poco más centrada en los niños, en la necesidad propia y en la familia. Por ejemplo, hay algunos casos de niños que son escapistas y en una clase, que pueden estar en una clase normal, pero claro, a un monitor le puede representar un problema, ¿no? A nivel seguridad, de que si el niño se va o si el niño quiere salir, o un niño que a lo mejor entra en crisis en ese momento, también estás acompañando a otros niños. Entonces, vimos que ahí lo que se debía plantear era que hubiera un acompañamiento familiar. En este caso, pues un padre, una madre, para el niño que tuviera esta necesidad puntual, o por lo menos de introducción. Y ahí fue que empezamos a hacer el proyecto y a mirar cómo podíamos encajarlo.
1: Helen, ¿son nens que ja havien tingut amb anterioritat alguna activitat vinculada a l'aigua, a la piscina, a la natació?
2: En muchos casos sí. En muchos casos ya niños que ya habían, de hecho hay niños que van simplemente con las instrucciones del monitor porque ya tienen un conocimiento previo. Había otros que muchas veces por mismo la familia el miedo a cómo podría reaccionar o porque pues son muy pequeños, todavía no habían tenido esta introducción a la piscina, aunque sí era una necesidad propia de la zona, porque aparte vivimos en una zona donde mucha gente tiene piscina, uh-huh. O en el verano se usa, entonces siempre es necesario que sepan nadar, defenderse y aparte de toda la actividad física que conlleva.
1: Uh-huh. Anabel, ¿cómo os arriba a vosotros al Centro Esportivo Vilarenca uh-huh. con esta propuesta de Món Inclusiu?
3: Doncs vam començar a fer reunions per veure les necessitats i el que vam fer també va ser posar els cursos de natació inclusius els dissabtes perquè el dissabte té molta més calma, perquè ens trobaven que, per exemple, un dilluns hi ha molta massa de nens, hi ha molta massa de pares, llavors si no teníem el problema dins l'aigua era dins del vestuari, bueno, i el dissabte hem trobat aquella calma que, bueno, que les necessitats ho precisen i la veritat és que hem fet aquest dissabte la primera sessió i superbé, bueno, això ho pot dir l'Alicia millor que jo.
1: Alicia, com va anar?
3: Que està a primera
4: bé,
3: plana.
4: Bueno, els nens que necessitaven estar amb el pare, mare o tutor van fer una mica d'activitat psicomotriu a la piscina petita com un parxís però en gran. És a dir, cada nen feia l'activitat que més còmode sentia. si un nen no volia jugar amb l'aro, tenia l'opció amb les pilotes. Si no volia les pilotes, separació de colors. Una mica el desenvolupament psicomotriu. Després, a la piscina la gran, amb els nens que tenien una base de natació, ja sí que van fer una mica de tècniques de nado. Van fer una mica de crawl, d'esquena, de braça, i una mica de familiarització amb l'aigua i amb l'ambient, perquè al final estan socialitzant entre ells.
1: Anabel, no sé si fins al moment havíeu realitzat aquest tipus d'activitats inclusives amb nens, amb persones amb aquestes necessitats especials.
3: Sí, nosaltres amb els cursers de natació d'entre setmana, sempre a cada grup tenim una plaça d'inclusió, perquè bueno, jo sempre he entès la inclusió com incluir, no excluir i fer un grup a part. Però clar, hi ha necessitats molt diferents, com l'escapisme, com bueno, no tot és una línia recta, i llavors qui pot anar entre setmana, perfecte, perquè s'ha adaptat molt bé. I bueno, farem, suposo que això anirà en el temps, i farem com un filtre els dissabtes, i qui aquesta ja, bueno, que està còmoda en l'ambient i tot això, ho podem ficar ja a aquesta plaça que tenim reservada en cada grup de nens.
1: Es tracta una miqueta d'ara de saber, no?, el nivell de cada nen, de cada participant, saber el nivell també de quina manera doncs pot participar i llavors incloure'l en diferents grups, no?
3: Això és.
1: Helen, de quants nens estem parlant?
2: Aproximadament uns 22. Uh-huh. Entonces,
1: déu-n'hi-do, eh? És un grup nombrós, podríem dir.
2: Habrían, digamos, el espacio, que hay dos piscinas, los que lo conocéis. Está un espacio donde están los niños con sus padres, los que son más pequeños o que están familiarizándose inicialmente con la piscina, y luego los grupos que ya saben algo más o que van nadando, y entonces estos van solos. Hay supervisores, padres también, están ellos dando instrucciones, y a base de eso se va haciendo pues la actividad.
1: ¿Desde quines edats estem parlant, més o menys, entre els més petits i els més grans?
2: Hemos abierto más o menos que era unos 4 años hasta los 12, más o menos. Y bueno, en principio ha sido esto. Ay, quería agregar una cosa más.
1: Digas.
2: Porque cuando estábamos hablando del proyecto, bueno, este proyecto está subvencionado en parte por el Ayuntamiento de Calafell. Y es muy importante. Quiero destacar esto porque lo que pasa muchas veces es que las familias no pueden pagar una clase entera, porque muchas veces te toca como elegir entre, pues, o lo llevo a terapia, o lo llevo a una sesión especial que necesita, o lo llevo a hacer el ejercicio o esto, que a veces se queda en un segundo plano, aunque es muy necesario. Entonces, la asociación, hemos acudido a la regidora de Derechos Sociales, y ellos han estado abiertos totalmente y nos han dicho tiramos para adelante. De ahí fue cuando fuimos a hablar con Anabel, porque ya sabíamos que había una iniciativa inclusiva, pero queríamos llevarlo en grupo, sobre todo con las familias, porque también da mucha tranquilidad cuando conoces un poco las necesidades de tu hijo, porque claro, a primeras soltar a un nene que a lo mejor no termina de entender por qué estoy aquí ahora solo, y ahora pues por ejemplo van conociendo a Alicia, pues van llevándolo mejor, ya le cogen confianza con el agua, con el entorno, entonces es mucho más fácil pues luego incluir-los en los demás grupos donde podrán tener su plaza.
1: Alicia, ens parlaves una miqueta de les activitats que vau fer en aquesta primera jornada aquest dissabte passat, però clar, suposo que també necessiteu altres monitors, no? Parlàveu de que uns estan fent una natació, d'altres estan a l'altra piscina fent com a jocs, no?
4: Sí, bueno, com a la piscina petita estan amb els pares, realment tinc el suport de dues pissarres. A la piscina petita li fico la pissarra amb les activitats que farem aquell dia. Així tenen també una mica de suport visual. L'activitat 1, l'activitat 2, l'activitat 3. N'hi ha un ordre. Si és veritat que cada nen té una adaptació, vol fer una cosa, no vol fer una cosa, i és una elecció al final. Si vol fer l'activitat 3 primer i després la 2, no passa res. Cadascú que faci com més còmode es senti. I clar, jo vaig a la piscina gran, normalment estic més estona a la piscina gran amb els nens més grans o que tenen una base, i a la piscina petita està el pare o la mare. I jo li pregunto, tot bé, necessiteu alguna cosa, ho heu entès, el joc, com es fa? Amb les peces, per exemple, és ordenar-les per colors. Hi ha unes taules a baix que és de color verd, vermell, groc, blau. I amb les peces s'han de ficar. No té molt misteri, al final és fer tres passos. Agafar una peça, ficar-la a la colchoneta i tornar. I així contínuament. Un altre monitor, jo crec que no fa falta, perquè al final també es fan un suport. També es busca una mica la socialització entre ells. Que juguin, que us ho passin bé. Al final l'aigua és un estímul. Dins de l'aigua canvien molt, la veritat. I aquest dissabte ho hem vist. Que no sé per què, però és com que ja estan com més presents. Sí. Et fan cas, si li dius que vagin cap allà van, si li dius que agafin això ho agafen, estan més relaxats.
2: Sí, total.
1: Amb quina periodicitat es faran aquestes jornades de piscina?
3: Cada dissabte.
1: Cada dissabte, sí. Setmanalment. Sí. Cada setmana heu de preparar una activitat diferent, més que res per motivar els participants, no?
4: Sí, sí.
1: Com ho prepareu, això? És a dir, ara heu realitzat aquesta del dissabte passat, com planifiqueu aquesta següent?
4: Bueno, ara que hem fet un grup de WhatsApp, mirem a veure quins nens venen i depèn de les seves necessitats es pensa en una activitat per cadascú. Al final són diferents activitats i els nens tenen l'elecció. Què volen fer aquell dia? Jo preparo, per exemple, com... És que jo ho dic així, un parxís en gran. I cada casella és un joc. I cada nen, que si li agrada aquell joc, que vagi per aquell joc. Té una finalitat, perquè al final agafar aros treballem una mica l'apnea. Després, agafar les peces, treballem una mica la natació. Movem una mica les cames, van amb unes bombolletes, les que no toquen a terra, i van nadant poquet a poquet. També la familiarització amb l'aigua, que relacionen amb algo que està bé, que s'ho passen bé, que li agrada. I poquet a poquet poder introduir-los a la piscina gran. I aquest dissabte jo prepararé en base als nens que venen, la necessitat que tenen, que li agrada. Alguns els coneixo d'abans, que ja venien a la piscina al Vilarenc, i així, poquet a poquet, i veure què li agrada cada setmana, si li agraden els aros, ficar-lo la setmana que ve també, i poquet a poquet.
1: Helen, ens deies que la jornada va anar molt bé, no sé, les sensacions de companyes, d'altres pares o fins i tot dels nanos, si hi ha algun que s'ha fet enrere, que no vol anar, o al contrari, que ja estan esperant aquest pròxim dissabte per anar-hi.
2: Estuvieron increíbles, estaban todos muy cómodos, tanto niños como familias. Porque a veces pues las mamis somos un poco intensas en ay, que se va.
1: Claro, estem patint, ¿no?
2: Claro,
1: a veure com reaccionarà aquell
2: claro,
1: nen o nena.
2: Y todo lo contrario, o sea, fue un momento calma también para las mamis, porque los vimos que estaban súper atentos a lo que ella les daba la instrucción. Él no estaba corriendo ninguno, ni lo que decíamos antes, escapismo, o la hiperactividad, o el distraído, ¿no? Estaban todos súper atentos a lo que hacían. Las familias salieron muy contentas, porque pues era el objetivo al final, de que hicieran ejercicio, de que entre ellos también hicieran juegos, y luego los papis que estuvieron en el agua, pues igual también quedaron muy contentos porque pudieron tener este momento con sus hijos que en otra situación pues no lo podrían haber hecho.
3: No encuentras.
2: Exacto, no encuentras ese espacio o no es lo mismo que ir a lo mejor en casa o todo eso, sino que estaban con unas instrucciones y ahora vamos a hacer esto y lo otro, súper bien. Estaba muy contenta toda la gente.
1: Són molts anys de trajectòria del Centre Esportiu Vilarenc Aqua. Jo no sé si al llarg del temps ens deies que heu realitzat moltes activitats inclusives. No sé si cal també formar els monitors o també tenir jocs especials per fer aquestes sessions inclusives en vostre centre.
3: Nosaltres, bueno, ens vam proposar en contactar amb l'associació, mai m'oblido del nom, no de la vostra, perdona, que va venir una psicòloga i ens va donar un curs, no sé quantes hores van ser, em sembla que van ser 3 hores, de com pensava un nen amb TDAH, bueno, ens va posar una miqueta en situació, perquè formacions, estudis, jo no els conec avui dia, no, o estudia psicologia o no. Però bueno, aquesta formació ens va anar molt bé i després, com hem tingut la sort de conèixer el món inclusiu, els he demanat que si a veure si els nens em poden fer uns pictogrames al pictogrames,
2: al sí, teu, sí, sí, sí,
3: als vestuaris, perquè ells visualitzen millor una imatge que no una paraula. Llavors, si ja els nens veuen, primer et canvies, després a l'aigua, després a la dutxa, i ja ho porten com tot molt, i bueno, a veure si
2: sí,
3: fan un taller.
2: Sí, estamos pendientes todavía.
3: Tenen que fer un taller per ajudar-nos a decorar aquests vestuaris tan, tan freds.
1: Pel que fa al material, ha calgut incorporar alguna peça, algun material necessari per aquestes classes?
4: També et dic que si... per molts estudis que tu tinguis, si no tens la vocació i la connexió amb els nens, no fas res. Si tu... sí, la formació és molt important, però també és, molt, és més important la vocació i la connexió amb els nens. Si tu no tens una personalitat que saps ficar límits, saps dir que no, saps ser una mica més... que vagis més endavant, no aconsegueixes res, perquè al final són... amb altres estructures, necessiten una rutina. I sí, quan et treus d'aquella rutina, ja està. Perquè quan un comença que no vol, que no vol, que no vol, al final ho traspassa a l'altre. I així contínuament. Per això s'ha d'acompanyar a cada infant. Si veus que fa una mica d'escapista, s'ha d'acompanyar, no dir-li no, no facis això, és poquet a poquet. Vale. Ho distreus una mica. Anem a aquella piscina, agafem aquell xurro, a veure si aconsegueixes. Ara, després del xurro, agafa la pilota, a veure si aconsegueixes. Ara agafarem el xurro i farem el cavallet, que li agrada molt el cavallet als nens. Vinga, va, fem una carrera. I poquet a poquet fas una mica que s'involucrin amb la piscina, li agradi. Són com petites metes.
1: Entenc que a base de cada setmana d'anar coneixent, en aquest cas, a la monitora, també es crea una relació, no? Una empatia, sí, que potser el primer dia, davant del desconeixement, doncs els nens també estan una miqueta a veure què passarà, no? Però a base de compartir aquest temps, els dissabtes i aquestes activitats, també es crea una unió, no?, entre el monitor i aquests nens, no?, amb atencions, amb necessitats especials.
4: Sí.
1: Doncs ho anirem deixant aquí. Serà al llarg de tot el curs que es faran aquestes jornades els dissabtes?
2: Sí, lo tenemos hasta junio.
3: És igual que els cursets sí, normals d'un trimestre. Sí. Són 12 sessions i de moment tenim això i...
2: però... ja, i vamos a ir trabajando, sí, sí, hay más cosillas.
3: D'aquí volem treure també a lo millor ball inclusiu, bueno, que no es quedi només a l'aigua.
2: Sí.
1: Doncs avui parlant d'aquestes activitats aquàtiques inclusives des del Centre Esportiu Vilarencaua, des d'aquest espai La Veu de la Inclusió amb l'associació Món Inclusiu. Ens ha acompanyat la Helen Park de Món Inclusiu. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: I del Centre Esportiu, la direcció, Anabel Morales. Gràcies, Anabel.
2: Gràcies.
1: I des de l'encarregada d'aquestes classes de la monitora és l'Alicia Sociu. Moltes gràcies també per venir i fins la propera. Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Gràcies.

0: Aquesta és la cançó, la col·laboració que publicaven ja fa temps enrere, James Morrison amb la Nelly Furtado. La versió que van fer del Broken Strings, recuperant cançons de la història de la música, grans hits que recuperem aquí en la nostra selecció musical del Calafell Matí.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: Cançó que, per si no teníeu la informació, la van publicar el mes de desembre del 2008, concretament. Vinga, se'ns ha disparat novament el jingle, fem una pausa, una aturada publicitària, tornem de seguida, en un moment, des de l'espai de les escoles, aquí, en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Vinga, tornem de seguida.
2: Ep, no badis! Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
0: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
2: Ep, no badis i vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 2 minuts i escaig, arribem al punt de 11:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars, l'avanç informatiu, amb les notícies més destacades d'aquest dimecres, dia 7 d'octubre de 2026. Amb la Mireia Romaguera, endavant, molt bon dia.
5: Molt bon dia. Les fortes pluges d'aquest passat dimarts a la tarda vespre han acumulat uns 70 litres a Calafell. Alguns carrers i zones del passeig marítim van registrar importants acumulacions d'aigua. Els Mossos d'Esquadra van fer una 20ena d'actuacions relacionades amb les pluges a la demarcació tarragonina. Aquest divendres 9 d'octubre és l'últim dia per votar els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. Neix un nou projecte Calafell, Arc i Vida, de l'Associació Penedès contra el Càncer, adreçat a persones afectades de càncer de mama. Les biblioteques de Calafell inicien un nou servei adreçat a les persones amb domicili a Calafell i Segur de Calafell i que tinguin mobilitat reduïda per edat o per circumstàncies mèdiques. El SEM atén més de 3.400 intoxicacions en un any a la Regió Sanitària Penedès. CUNY reclama a DIF que actuï d'una vegada per la neteja i el manteniment de l'entorn de les vies ferroviàries. 3 detinguts a Sant Jaume dels Domenys en 4 motos robades en poques hores abans a Vilafranca. Els Mossos els van localitzar en un traster de lloguer gràcies al GPS d'una de les motocicletes sostretes. Declaren culpable d'assassinat l'home acusat de matar la seva exparella a Calafell l'any 2025. Els membres del jurat consideren provat que l'investigat va agredir sexualment la víctima abans del crim. I parlarem de com estan els pantans a hores d'ara al Camp de Tarragona, després de les últimes pluges. L'ecomapa dels ecologistes identifica prop de 200 escocells de l'arbrat urbà amb deficiències a la ciutat de Tarragona. La informació sobre els punts negres sense arbres es farà arribar al consistori tarragoní.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: amb un 11:15 del matí. Els dimecres, aquí en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv, anem un dels centres educatius del nostre municipi, dintre de l'espai de les escoles, que fa molts anys que fem des d'aquesta emissora municipal. Avui la Mireia Romaguera s'ha desplaçat fins a l'escola Santa Creu. Anem fins allà, anem a saludar-la i a escoltar aquests alumnes del centre educatiu. Mireia, hola, molt bon dia.
1: Molt bon dia, doncs sí, ens trobem aquí a l'escola Santa Creu de Calafell per parlar amb alguns dels alumnes de 6è de primària d'aquesta escola, i els tenim preparats doncs perquè avui ens parlaran del Dia de la Gent Gran. Ells doncs van estar fent activitats sobre aquest tema i els hi preguntarem com va anar. Primer de tot els saludem. Molt bon dia, com et dius tu?
2: Em dic Emma.
1: Com va anar el Dia de la Gent Gran? Què és el que veu fer?
2: Hem fet uns cartells amb paraules per als avis, per el Dia dels Avis, i hem fet una redacció i la hem llegit.
1: Molt bé. Explica'm una miqueta de què anava la redacció i què és el que recordes tu d'aquell dia. Com et dius, primer de tot?
3: Em dic Júlia. La redacció anava de agrair als avis i dir-li unes bonites paraules.
1: I et va agradar aquest dia? Com ho vas viure?
3: Me va agradar molt i va ser molt xulo i molt emocionant.
1: Molt bé. Com et dius tu? Bon dia.
4: Bon dia, em dic Jana.
1: Jana, què vas aprendre d'aquell dia de la gent gran? Què és el que et van ensenyar aquí a l'escola?
4: Que val més estimar molt els teus avis perquè no sempre estaran al teu costat. Aunque en alguns moments han estat molts moments importants, no sempre estaran allí per tu.
1: Molt bé, molt bé, molt ben explicat. Vinga, anem saludant. Com et dius tu?
5: Em dic Aina.
1: Aina, què tal? Com va anar aquell Dia de la Gent Gran i què és el que recordes o que explicaries als oients de la ràdio?
5: Li agraeixo molt que estiguin al nostre costat amb els moments dolents i amb els moments bons. I us agraeix molt això.
1: És molt important, no?, tenir els avis. Explica'm una miqueta experiència amb els teus avis.
5: Bueno, m'ha acompanyat a molts jocs, quan estava malalta i tot això, i quan estava trista o això, i també les històries que ens han contat de quan era els seus temps, això també.
1: Molt bé, molt bonic, eh? Em poseu la pell de gallina, eh? Només de pensar doncs amb lo importants que són els nostres avis i àvies. Com et dius tu? Bon dia.
6: Em dic Joan.
1: Joan, com va anar aquell Dia de la Gent Gran? Els teus companys han explicat que vau fer una redacció, que la vau llegir. De què anava?
6: Em va agradar molt aquell dia i vam llegir una redacció que era molt bonica, que agraïm els dies dels avis.
1: Què és el que valores tu dels teus avis?
6: Que sempre m'acompanyen, estan al meu costat i
1: què més fas amb ells, aviam?
6: Em porten al parc.
1: Què recordes de quan eres més petit, també?
6: Que quan estava malalt vaig anar a la seva casa.
1: Els avis, què faríem sense els avis, oi?
6: Sí.
1: El que ajuden, els avis.
6: Sí.
1: Molt bé. Vinga, tu com et dius?
7: Jo em dic Àlex.
1: Àlex, què tal? Com va anar aquell Dia de la Gent Gran? Què recordes?
7: Bueno, molt bé. Jo vaig llegir el primer i bueno, em va fer molta il·lusió perquè era un text que li podíem agrair tot el que vam fer per nosaltres i em va fer molt feliç.
1: Recordes alguna frase d'aquest text que vas llegir o alguna coseta?
7: No.
1: No. Bueno, i el teu sentiment cap als teus avis? Explica'ns quina és la relació.
7: Bueno, molt bé, perquè jo a l'altre col·le sempre anava a casa d'ells a dinar i sempre em cuinàvem i em fèiem el que volia i ja estic molt agraït.
1: Els avis també sempre ens fan el que més ens agrada, de menjar. Què és el que més t'agrada a tu? Què et fan els avis?
7: Macarrons.
1: Els macarrons, els avis, per favor. Vinga, seguim endavant. I les croquetes de la iaia, que no faltin. La iaia Puri, diuen per aquí, Ferran. Vinga, com et dius tu?
8: Bon dia, em dic Eric.
1: Eric, què tal? Com van aquest Dia de la Gent Gran aquí a l'Escola Santa Creu? Que és el que veu aprendre, no?, d'aquest dia tan important per commemorar, no?, i representar la gent gran.
8: No, bé, va anar bé. I, pues sí, va ser molt impressionant. I van llegir a tota la gent, que els avis, sí, va ser molt impressionant i emocionant per nosaltres i ells.
1: Explica'ns una miqueta, no? Ells, com ho viuen, quina és la relació que tens amb els avis, tu?
8: No, pues la meva relació és de sempre. Amb els meus avis sempre he tingut una bona relació, perquè és el que han dit tots els meus companys. Estan amb mi, me cuinen, cuinen per mi, estan amb, me porten a qualsevol lloc, a qualsevol lloc, i pues això, que estan sempre amb nosaltres.
1: Una molt bona relació. Quin és el plat estrella dels teus avis?
8: No, els macarrons, això sempre.
1: La lasanya. Mira, és que ara que parleu de macarrons, nosaltres a la ràdio també tenim un company que, bueno, quan quedem, també fem una macarronada, i també
0: exacte.
1: No és avi, però ens encanta, Ferran?
0: Molt, molt, i surten molt bons.
1: I tant. Vine una ens queda un alumne més per entrevistar, però està una miqueta lluny, que vingui cap aquí, cap al micròfon, perquè ara li preguntarem també. Com et dius, tu?
9: Aitana.
1: Aitana, què tal? Com va anar aquest dia de la gent gran per tu? Quina va ser la teva experiència?
9: Pues molt bona, la veritat, em vaig divertir moltíssim. I
1: què és el que veu fer? A banda de llegir una redacció, què és el que us van ensenyar?
9: Pues els cartells estaven molt bonics, la veritat. Cadascú va fer el seu estil i tot això. I la veritat va ser molt bonic perquè, a més, ja ha vist que no estem aquí amb nosaltres, però sí, però aún així ens cuiden des de on estan, i la veritat és molt bonic.
1: Els cartells de què eren? Tenien unes frases o vau fer uns dibuixos? Què significaven?
9: Tenien unes frases molt boniques que les fèiem als avis, i res, hi havia persones que hi van ensenyar als avis d'això.
1: I la teva relació amb els teus avis?
9: Ah, la meva relació és molt bona, la veritat.
1: És el que destacaries, no? Del que fas amb ells habitualment.
9: Pues nada. La veritat és que amb els meus avis no passejo gaire, però sí, és molt bona.
1: La relació.
9: Sí.
1: Molt bé. Moltes gràcies i bon dia.
9: Vale.
1: Algú que hi ha aquí, abans de finalitzar aquesta connexió en directe, vol explicar alguna cosa més sobre els seus avis o del dia de la gent gran? Vinga, explica.
10: Que sempre estan al nostre costat en molts moments importants, i els agraïm tot pel que fan per nosaltres.
1: Mira, aprofitarem perquè els saludeu, eh? Jo que esteu parlant per la ràdio, els envieu una salutació. Vinga, tu mateixa primer.
11: Hola.
1: Has de dir els noms als avis, saludar-los. Vinga. No? Qui vol fer una salutació als seus avis? Vinga, tu. Vinga.
12: Hola, Yagi Luisa. Gràcies per les croquetes.
1: Gràcies per les croquetes. Algú més vol fer... Vinga, tu.
13: Hola, l'avi Pedro, que gràcies per els macarrons que en cuina.
1: Molt bé. I tu?
8: No, que gràcies als meus avis, que es diuen Miquel i Maria, que per sempre haver estat amb mi.
1: Molt bé. I algú més vol dir alguna coseta més? Vinga.
14: Moltes gràcies, Aurora i Pedro, per estar sempre amb mi.
1: Molt bé, doncs bueno, Ferran, mira, hem acabat d'una manera molt bonica amb tots aquests nens i nenes de 6è de primària de l'Escola Santa Creu de Calafell. El dia de la gent gran han fet moltes coses, i també relacionat, com no, doncs amb els avis i àvies, que també formen part de la vida, i una part molt important, oi que sí, nois?
15: Sí.
1: Vinga, doncs fins aquí aquesta connexió en directe. Molt bon dia.
0: Gràcies, Mireia, gràcies als alumnes d'aquest centre educatiu de l'Escola Santa Creu de 6è de primària. Ens han parlat avui d'aquest dia de la gent gran aquí en el Calafell Matí.
16: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais, i tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
17: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
18: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to my friends. I need a love bottle.

0: Ens agrada i molt tot el que fa aquesta gran veu britànica, Sam Smith. Aquesta és la cançó que al costat de Calvin Harris i J.C. Reyes publicava ja fa temps enrere. És I'm Not Here to Make Friends amb el Sam Smith. Arribem a les 10:43 minuts, anem camí de les 11. Després del temps, amb Josep Miró, el que farem és parlar del Sancines, el Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient, que arriba a aquesta edició, número 33, que celebra entre el 4 i el 15 de novembre, també a Calafell. Entre Calafell i Barcelona, a través de la programació online, és el festival, com dèiem, d'aquestes pel·lícules, d'aquests curts, d'aquestes cintes sobre el medi ambient. Nova edició que es fa a Calafell, us ho explicarem a partir de les 11 amb responsables d'aquest festival. I el matí que continuarà endavant fins la 1, moltes més propostes en aquest dimecres. Tindrem Sofà, Play i Manta amb la Roser Ribas a partir de 11:45, amb les propostes cinematogràfiques i també de sèries a les plataformes. I a la meva manera, la cuina que viatja amb la Mari Herrera, puntualment gastronomia i viatges a molts punts del món a partir de les 12 del migdia. I abans de la 1, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot això aquí, a l'emissora municipal de Calafell, som Calafell Ràdio, en el Calafell Matí. Gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio. Vinga, seguim endavant.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: I amb més música, més cançons. Bad Taste amb Free Sky.

0: 12:47 minuts. Parlem ara de la jornada dedicada a la reutilització i els productes de segona mà, que es farà aquest dissabte aquí al nostre municipi a Calafell, aquest dissabte dia 10 d'octubre, en el centre cívic Can Perotet del carrer Molina número 5 i 7. Es farà una nova edició del Mercadal Una Nova Vida, una proposta que aposta per la reutilització, l'intercanvi, per donar una segona oportunitat a aquells objectes que ja no fem servir. La jornada es fa entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, permetrà als visitants trobar tota mena d'articles de segona mà, roba, llibres, objectes, accessoris i molt més. També hi haurà un espai dedicat a eines, a estris de jardí. Aquesta iniciativa vol posar en valor una manera de consumir més responsable, allargant la vida útil dels objectes i facilitant que allò que ja no necessitem pugui ser útil per una altra persona. En aquest sentit, el lema de la jornada és ben clar: dona-li una segona vida a les teves coses. Tots aquells que vulgueu participar-hi, amb una parada encara podeu consultar la informació i inscriure-us a través d'un codi QR que figura en el cartell de l'activitat. I com que és una jornada, doncs, que és una bona ocasió per trobar-se també per compartir, durant tot el Mercadal hi haurà servei de bar. Així doncs, aquest dissabte, dia 10 d'octubre, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, atenció, en el centre cívic Can Perotet, a la zona de Segur de Dalt, Vall de Mar, doncs, en aquest centre cívic es convertirà, doncs, en aquest punt de trobada per als amants dels objectes de segona mà i, sobretot, per a aquelles persones que aposten per reutilitzar, compartir i cuidar el planeta i la comunitat. I també us volem parlar de pintura. Atenció a aquesta proposta cultural que tenim aquests dies a Calafell, perquè en el Centre Cívic Cinema Iris s'hi pot visitar l'exposició de pintura a l'oli Joviz, fins quan? De l'artista Joaquina Vizcaíno. Es tracta d'una mostra que ens permet descobrir diferents obres de l'artista amb una pintura molt personal, plena de color, de formes i de paisatges. L'exposició s'inaugura aquest dissabte, dia 10 d'octubre, a les 5 de la tarda, i durant el cap de setmana es podrà visitar dissabte, des de les 11 del matí fins les 2 del migdia i des de les 6 fins les 8 del vespre, també diumenge en aquests mateixos horaris. També estarà oberta el divendres dia 9, de 6 a 8 de la tarda i dilluns dia 12, entre les 11 i les 2 del matí i també de 6 a 8 de la tarda. I una dada important, l'exposició romandrà oberta fins al 17 d'octubre, coincidint amb l'horari habitual del centre, sempre que la sala no tingui cap altra activitat. Per tant, si aquests dies us ve de gust fer una parada davant d'unes bones pintures i descobrir l'univers de Joaquina Vizcaíno, ja ho sabeu. Joviz, fins quan? El Cinema Iris, el Centre Cívic Cinema Iris de Calafell, una proposta més de cultura i art que podeu trobar aquests dies al nostre municipi, a Calafell. Són recomanacions que us fem aquí, a Calafell Ràdio, des del Calafell Matí.
1: De 9 a 1, Calafell Matí.
0: Ara mateix, 9 minuts, i arribem a les 11, arriben els Oques Grasses. Amb aquests 4 concerts que ofereixen a Barcelona, a la Ciutat Comtal, sempre que la pluja ho permeti, eh? Aquesta no hi faltarà, segur. Està guai! I estan de comiat els Oques Grasses. Vinga, ens quedem amb aquesta gran cançó.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de

0: que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Minut i mig, i arribem al punt de les 11 del matí. Com sempre a aquesta hora, ens actualitzem amb el temps, amb la crònica d'en Josep Miró, ara que hem deixat enrere el cel gris i que comença a sortir el sol i que ja llueix des de fa una estoneta. Josep Miró, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, al final el temps doncs, ens ha donat una treva. S'ha aclarit notablement, queda algun núvol que s'imposa al sol, però encara la situació és d'inestabilitat. I, per tant, contem que a partir de migdia i sobretot de cara a la tarda tornin a créixer nuvolades, es torni a nuvolar i podem tenir alguna pluja o ruixat, però ja dispers puntualment d'una certa intensitat, però no de la durada i quantitats que hem rebut fins ara. Per tant, esperem que puguin caure precipitacions doncs, aquest vespre i primera hora ni quan desapareixerien i al final i entre la nit ja s'obririen clarianes. Les temperatures han baixat, s'han situat en els 17 graus de mínima, mentre que la màxima avui tornarà a pujar a l'aclarir-se i podrà arribar fins als 23, amb una humitat alta encara. Vents en conjunt febles, de garbí, girant a mestral al final del dia i amb la mar moguda amb maró pràcticament la major part de la jornada. Per demà esperem que el temps vagi millorant, amb domini del sol, amb algun núvol baix a primera hora al matí, núvols alts, sobretot de cara a la tarda, i al final del dia s'ennuvolarà i no descartem que entrada la nit es pugui escapar alguna gota, però serien les escorrialles i molt puntual i tan sols podria deixar alguna dècima. Després, a partir de divendres, hi ha temps estable i el cap de setmana també, i no esperem pluges fins a entrada la setmana vinent.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix la temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 21 graus centígrads i llueix ja el sol.

0: millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Molt bon dia. Avui parlem del Festival Sant Cine, el festival que celebrarà aquí al municipi de Calafell i també altres punts. Tenim amb nosaltres, i els coneixeu, són el Claudi i el Jaume. Molt bon dia a tots dos.
2: Hola, bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia.
1: Hola, Jaume. Doncs volem començar parlant de les dates, perquè ja està el cartell, ja estan les dates, ja s'ha anunciat. Jaume, explica'ns.
3: Ja ho tenim tot apuntit, apuntit tot, eh? Sí, bé, comencem a Calafell el dia 7 de novembre, inaugurem el festival. Amb una pel·lícula molt interessant que va sobre els residus en els oceans, aquests residus invisibles. Tindrem aquí, és una estrena en el nostre país, i tindrem aquí els realitzadors, i crec que serà una jornada molt, molt interessant, a més amb un tema que em fa l'efecte que és molt sensible, no?, amb la ciutadania de Calafell, el tema dels oceans, del mar, de la platja, i sobretot de com cuidem el nostre entorn.
1: De fet, serà el 7 de novembre aquí a Calafell, però del 4 al 22 de novembre, no? És el que posa el cartell, és el moment en què celebrarà.
3: Bueno, com sabeu, també tenim una programació a Barcelona, i llavors el dia 4, en Caixa Fòrum, que és un dels patrocinadors, i que de fet el 70% de la programació restant del festival, que no es pot veure presencialment, que es veu online, doncs es podrà veure a través de la plataforma Caixa Fòrum Plus, on hi haurà doncs, més de 20 pel·lícules no? per gaudir des de casa, amb una plataforma que és gratuïta per tothom, i llavors doncs, el 4 fem la presentació del festival al Caixa Fòrum, la presentació global, doncs, bueno, presentant la programació que farem aquí a Calafell, la programació també que es fa a Barcelona, i a partir d'aquí ja doncs, cada ciutat anirà acollint diferents projeccions.
1: Claudi, què ens expliques tu d'aquest, de nou, el Sant Cine aquí al municipi de Calafell, amb un títol en el cartell del cinema que deixa empremta?
2: Sí, jo sempre penso que... Bueno, nosaltres sempre hem intentat, al llarg de la història del festival, mirar la part positiva, no? I que sigui sempre que és possible que el missatge sigui en positiu, no? I això de l'empremta va lligat a que sempre que parlem de l'empremta està lligada a una connotació negativa, no? Que l'empremta ecològica, que l'empremta de CO2, que la petjada de no sé què, no? Però nosaltres també veiem que n'hi ha altres empremtes, que pot ser perfectament el festival, no? O tantes altres empremtes de gent desconeguda, no? Que fa cada dia una tasca fonamental per la natura, pel medi ambient i per a la vida, no? I, mentrestant, alguns van deixant cicatrices, no? Al planeta, i en altres, no? Que van aportant vida, no? Mentre s'està saquejant un territori i un altre sembrant un bosc. No? I nosaltres sempre pensem que la cultura, el cinema en aquest cas, com el festival, també és una llavors que jo sempre penso que sense cultura mai serem lliures, no? I per tant, aquesta és l'empremta que nosaltres, com a entitat, com a persona que estem lligat a la cultura, i volem deixar, no? I d'aquesta manera, si ja en aquests 33 anys que portem, no? Ja hem fet un camí, convidar la gent a que també deixi la seva empremta, la que sigui. Jo penso que n'hi ha un moment a la vida de tothom, com faran ara d'aquí a no molt, que tindrem unes eleccions, no? Hi ha moments que hem d'escollir. Yeah? I el Sant Cine aquest és... una finestra oberta també perquè tothom pugui arribar a qualsevol lloc del món que està reflectit per les pel·lícules que participen al festival, i que cadascú decideix en un moment donat quina és l'empremta que vol deixar, no?
1: Jaume, quin tipus de pel·lícules podrem veure aquí a Calafell al llarg dels altres festivals que han tingut lloc aquí al municipi? Han tingut molta expectació, han anat molt bé. Expliques una miqueta, doncs, quines seran les seccions, quin tipus de cinema podrem veure?
3: Tenim preparada aquest any una programació, l'any passat ja va ser una programació de gran qualitat, aquest any jo crec que fins i tot l'arribem a superar. Tenim produccions que venen avalades per grans premis, per grans festivals, produccions independents. Tornem a tenir dues produccions del Leonardo DiCaprio un altre cop, que es podran veure en primícia aquí, bueno, només a Calafell, de moment. És una programació molt variada, intentem que sigui una... No, com deia el Claudio, no? Deixar empremta, i aquestes pel·lícules jo crec que deixen empremta en moltes diferents situacions i reptes ambientals que tenim, no? Si tenim... hi ha pel·lícules que ens parlen, evidentment, sobre el canvi climàtic, sobre les decisions que hem de prendre, no? A favor de el nostre entorn i potser en deteniment nostre, la relació amb les altres espècies, no? I com aquesta relació també ens afecta a nosaltres, a fer-nos, jo diria que més humans, no? O més animals, no ho sé, ja. Però és una programació molt variada, una programació que em sembla que també hi ha pel·lícules, sobretot hi ha una pel·lícula que és Sentient, que és una pel·lícula que no és apta per tots els públics, perquè et fa reflexionar, però unes reflexions profundes. I és genial, no?, que el cinema també et qüestioni i et posi en llocs, no?, històries que et posen en llocs... si jo fos el protagonista d'aquesta pel·lícula, actuaria igual, faria el mateix, no? I això a mi, a tots, no?, ens emociona molt, que no siguem només espectadors, sinó que aquestes pel·lícules no siguin només per veure, sinó són pel·lícules que finalment et fan sentir i et fan qüestionar moltes coses. I aquest és l'objectiu del festival, no? Qüestionar-te perquè ens va el nostre futur, no? O el futur de les noves generacions.
1: Claudi, de quina manera podran gaudir, doncs, les persones que vulguin, d'aquí del municipi o també de tota la comarca, gaudir del festival, no? La inauguració, ho comentava el Jaume, serà el dia 7, el 7 de novembre, però al llarg de tota la programació, de quina manera, bueno, es pot assistir?
2: Afegiré una petita cosa, que m'ha agradat molt el que ha dit en Jaume ara. Jo crec que aquest festival, si té una virtut, és d'incomodar, no? Normalment, quan convidem a la gent a entretenir-se i que té aquesta predisposició perquè el cinema és entreteniment, no? Jo penso que a la vegada que ens podem entretenir amb un missatge que pugui anar mitjançant la pel·lícula, que ens incomodi, no?, i que aquesta incomoditat es convidi a reflexionar, que és el que va dir en Jaume, no? I, per tant, convidem a estar incòmodes,
3: a incomodar-nos
2: a partir del dia 7.
1: Clar, hi ha moltes maneres, no? Reflexionar, sí. Incomodar-nos, no?
2: Sí, però jo crec que quan adaptem aquesta actitud de sofà i molt còmoda, no convida molt a reflexionar, no? Perquè... com deia el Jaume abans, no? Si toquem una mica aquesta fibra, no?, sensible, que tenim tots, evidentment, que tenim tots. Crec que d'aquesta manera el que volem fer és que la gent pugui entretenir-se, incomodar-se una mica perquè després hi hagi un debat. I normalment sempre, després d'un debat, s'enriqueix molt, no?, la societat, sigui una societat petita, gran, o un país, no? I per tant, aquesta incomoditat és un lloc molt còmode, que és el Teatre Joan Culell, que és on passaran les estrenes presencials de la secció oficial del festival. Ja sabeu que tenim un clàssic, que és el dia dijous. El dijous sempre toca paella. I, per tant, farem la clàssica paella. I amb el mateix paellero, que el portem des de València, que és un crac, el Quique. I aquest mateix dia es consolida ja el Premi Ciutat de Calafell, Daniel Fernández, no? En homenatge a Dani, que segurament estarà destinat a una pel·lícula que, bueno, la decidirà el jurat, evidentment, però sempre en la línia i, bueno, com l'hauria viscut el Dani, no? Com l'hauria pensat o l'hauria percebut el Dani, no? I finalment, el dia 14, que és el dia de la cloenda, el dia de l'entrega de premis, a una pel·lícula me fa somriure quan Jaume deia abans, aquest any tornem a tenir dues produccions del DiCaprio, no? I, bueno, a poc a poc podríem fer una secció DiCaprio, sí. No?
3: O un cicle llarg, eh?
1: Dedicat només amb ell, eh?
2: Anava pensant, no? Ara, a que vingui el DiCaprio és una altra cosa, no? Però, clar. Bueno, segurament, no? Si...
1: Es pot intentar, no?
2: Bueno, estic segur que hi haurà més dones que homes. Hi ha homes també, no? Que li agrada el DiCaprio, que podem fer una recollida de signatures i totes aquestes coses, mm-hmm, perquè vingui, no? I, bueno, i tancarem amb una pel·lícula que és una gran estrena, no? Europa, premiada al Sundance, és The Lake. És una pel·lícula que versa sobre la sequera en Salt Lake City, un gran llac, no?, que s'està secant, no? I, clar, a la mesura que es va secant, tot el fons que té està ple d'arsènic. És amb uns aires que venen de la muntanya, sempre està a tota la ciutat de Salt Lake City, i això ha produït moltes coses que no contaré perquè no vull fer un spoiler.
1: Un spoiler.
2: No? Però és una pel·lícula brutal, a mi m'ha encantat. I tancarem amb aquesta pel·lícula, uh-huh, sí? Amb algunes activitats també que es faran a Calafell, que, per exemple, bueno, podries comentar-ho tu,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: que,
1: Jaume, endavant.
2: Farem escolars.
3: Sí, no? Sí, uh-huh. Aquest any farem projeccions escolars, tindrem projeccions per tota la família. A més, posarem uns inflables amb la col·laboració d'Ecoembes i l'Agència de Residus, uh-huh, de Catalunya, perquè, bueno, pel tema dels residus, no?, que aquest any tenim un petit focus, doncs, parlant sobre aquests residus invisibles, no? Clar, el bo d'aquestes pel·lícules, no?, com deia ara amb The Lake i tot això, és que moltes vegades no som conscients de les conseqüències, no?, que significa que un llac doncs quedi sense aigua, que un riu quedi sense aigua, dels residus que llancem però que no es veuen, mm-hmm, no? Aquestes conseqüències estan molt bé conèixer-les perquè no, de vegades no en som conscients. Ah, bueno, s'està secant, sí,
1: clar,
3: bueno...
1: Se sent molt a parlar, no, d'això,
3: sí,
1: però
3: sí,
1: no
3: sí, però
1: a l'acció, no?
3: Què significa? Què pot significar, mm-hmm, no? Que hi hagi aquesta...
2: I també, perdona que t'interrompeixo un moment, i també... l'incivisme, no?
3: Sí,
2: no, també, perquè també. Sempre és com que...
1: El factor humà, eh?
2: Sí, exactament, mm-hmm, exactament. Jo penso que, i mira que portem anys, fent campanyes i fent publicitat i educació ambiental, etc. Però, bueno, jo aquest estiu he viscut situacions realment que m'han fet reflexionar i dir, hòstia, a vegades no sé si tirar la tovallola perquè... És com que estic cansat, és com el dia de la marmota, no? Mm. I torna a passar, i torna a passar. I la gent sempre intentant culpejar algú, sí, no? No, però què tal si assumim una part de responsabilitat? Perquè jo no sóc a l'Ajuntament, no? Però en part som a l'Ajuntament. Tothom som a l'Ajuntament. Tothom tenir que vigilar les nostres accions, ser responsable de les nostres accions... No? I el tema residus, com deia en Jaume abans, en aquest cas, l'activitat que farem són aquests residus que no es veuen molt,
3: no?
2: Però també n'hi ha molts residus, i Jaume, jo aquest estiu...
3: Sí, sí, que es veuen.
2: He vist a tot arreu residus, no? I bueno, tothom molt enfadat i tothom compensant a una institució o una altra, però jo també mirava que hi ha molt d'incivisme, molt. I crec que encara ens queda una tasca brutal, no de, no de conscienciació, sinó de sensibilitzar fins al punt de dir ei, que nosaltres també som responsables, mm-hmm, d'això.
1: Recomanem, doncs, a tothom, incívics i no incívics,
2: clar,
1: que vinguin al teatre a veure, clar, totes aquestes pel·lícules i que d'aquesta manera doncs puguin,
2: sí,
1: recapacitar, no?, amb l'acció que
2: sí,
1: fem els humans.
2: Que si tothom posem una mica, no?, mm-hmm, un gra de sorra, podem fer una platja neta.
1: Sí, no val això de, bueno, com que no ho fa aquest, jo tampoc. No.
2: Clar, no?
1: O
2: ja vindrà l'Ajuntament i ho farà.
1: Sí,
2: no? No, perquè, mm-hmm, no, papà, l'Ajuntament no pot estar tot arreu, no? Jo crec que ja som adults en algunes coses que ja prenem decisions importants a les nostres vides, també podem prendre decisions que són importants per a la nostra societat, no?
3: Una altra cosa que m'agradaria destacar, i és que aquest any jo crec que també tenim pel·lícules que són experiències, no? Que ens faran viure també una experiència i que viurem nosaltres l'experiència, no? Per exemple, el dia 12 tenim una estrena mundial, no?, sobre una pel·lícula d'una chef, no?, de l'Amazones, no?, on cuina i fa grans grans àpats, no?, amb el que troba amb la natura, no? És a dir, el que ens dona la terra, el que podem fer. I coincideix amb la paella.
2: Estem parlant, no?, que és una xef, l'Alçada i l'Adrià, de Ferran Adrià.
3: Sí, sí, sí, sí,
2: i, una bueno, no és de l'Amazònia, és de São Paulo, sí. I fa un viatge per l'Amazònia, no?, impregnant-se, bàsicament, no?, no solament de les cultures, de les diferents pobles originaris que n'hi ha al llarg de l'Amazònia, que és molt llarg, no?, i que va tastant, no?, i va aprenent, també. No? I tota aquesta experiència i tot aquest aprenentatge se l'emporta després a São Paulo, per oferir a la gent de la ciutat, de la urbe, de que podem menjar a quilòmetre zero, podem menjar sa, podem menjar respectant, no?, a la gent que treballa a la terra. També això va lligat a la defensa del territori, no?, del cuidat, no?, de vigilar, no?, que tot això que llancem a la terra torna a nosaltres, no?, d'una manera o altra torna, i torna inclús en l'alimentació. I, bueno, som el que mengem, no?
1: I tant. I perquè veig temàtiques molt diferents, eh?
3: Molt
1: i que tothom pot escollir o anar a totes o a les que més els agradi, no?
2: A totes, esperem.
3: Jo crec
2: a totes.
3: Que a totes. Mm-hmm. Una setmana, anar cada dia
1: al cinema.
3: És una
1: setmana activa.
3: Una setmana, tampoc és tant.
2: Mm-hmm. No? No.
3: A les 7 de la tarda, a més que és un horari que crec que és bastant conciliador amb tot, tampoc acabaràs molt tard, excepte alguns dies, no?, el dia de la paella, el dia de la inauguració i el dia de la cloenda, però la resta dels dies, doncs, bueno, a les 9 ja pots estar sopant a casa, 9 i mitja ja pots estar sopant a casa.
1: Molt bé. Doncs alguna cosa més que vulgueu afegir?
2: Home, finalitzem. Si ens conviden a sopar, encantat.
1: Sí, no? I tant que sí.
3: No, bueno, agrair, com sempre, a l'Ajuntament de Calafell, no?, per apostar un altre cop pel festival, i sobretot a la ciutadania per acollir-nos de la manera que està acollint el festival. Vull dir, això sempre ho tenim molt present, i bueno, que aquest festival és de Calafell, i esperem que la ciutadania i la gent del voltant, no?, també és el gran repte que tenim, no?, que la gent del voltant també vingui a Calafell a gaudir de el millor cinema ambiental que a dia d'avui hi ha a tot el món.
1: Molt bé. Claudi, alguna cosa?
2: No, bueno...
1: Ho ha dit
2: Rafael,
1: molt bé.
2: Ho ha dit molt bé, Jaume.
1: Ho ha dit molt bé.
2: Sí, i sobretot el que ha dit al final, que s'omple d'orgull, no? I és veritat, sembla que a vegades és una mica pedant parlar d'un mateix, no?, d'aquesta manera, però ara escoltava en Jaume, i és veritat, mira, casualment, ahir, ho faré molt ràpid, parlava d'un periodista que em va dir, mira, fa uns dies he entrevistat a una realitzadora molt coneguda, i va dir, aquesta gent del Sant Cine no té idea de la gran referència que són a nivell mundial, que tothom vol estar aquí. Que estar seleccionat en aquest festival és un... Bueno, com una aliançadera a la part comercial, no? I d'una una visibilitat a nivell internacional brutal. És una pena que de vegades, no dic sempre, no? De vegades, hòstia, no sé si tira els guantes, Clàudia, no? Ja porto 33 anys picant portes, I em costa molt que certes institucions que parlen molt de la sostenibilitat, de la salut, del medi ambient, del cuidat, etcètera, encara no ha arribat a concluir el poder que té l'imatge per conscienciar, el poder que té l'imatge per canviar i transformar les coses, no? Em costa molt, i sobretot ens costa molt trobar recursos. I és una pena, perquè després quan la gent ve aquí, aunque sigui petit l'espai, sigui petit la concurrència, perquè no tenim més recursos per convidar a tothom, perquè no ho podem fer, no podem convidar tots els jurats com ens agradaria, no ho podem fer, no podem convidar a tots els realitzadors perquè no tenim recursos, és una pena, és pràcticament el que fan tots els festivals. Bueno, de tant en tant, i ho dic així com ha dit Jaume, no serveix de res dir que som el millor festival del món si a casa no tenim aquest reconeixement. No? Ho tenim a tot arreu. I ho puc dir amb molt d'orgull, com l'ha dit en Jaume abans. No? I per això estem molt agraïts a Calafell, evidentment. Estem molt agraïts a la ciutat, a la ciutadania, no solament a l'Ajuntament, a la ciutadania, perquè l'Ajuntament és la via per on arriba el recolzament, no?, de la ciutadania, i també les espectadors i espectadores. Però sí, el missatge és aquest, no? És, sí, som el principal festival del món que encara a casa no ha aconseguit tenir el reconeixement que tenim fora.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos, com sempre, per venir aquí a Calafell Ràdio, Calafell Televisió, i que vagi molt bé al festival.
2: Moltes gràcies.
3: Us esperem al dia.
0: Tota l'actualitat.
3: Sí, el 4 i el 7.
1: I el 7. Gràcies, bon dia.
4: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
6: Segur que no n'hi ha per tant.
7: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Doncs ara mateix en punt, 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars, l'abans informatiu, amb les notícies i els titulars d'aquest dimecres. Endavant, Mireia, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Les fortes pluges d'aquest passat dimarts a la tarda vespre han acumulat uns 70 litres a Calafell. Alguns carrers i zones del passeig marítim van registrar importants acumulacions d'aigua. Els Mossos d'Esquadra van fer una vintena d'actuacions relacionades amb les pluges a la demarcació tarragonina. Aquest divendres 9 d'octubre és l'últim dia per votar els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. Neix un nou projecte Calafell, Arc i Vida, de l'Associació Penedès contra el Càncer, adreçat a persones afectades de càncer de mama. Les biblioteques de Calafell inicien un nou servei adreçat a les persones amb domicili a Calafell i Segur de Calafell i que tinguin mobilitat reduïda per edat o per circumstàncies mèdiques. El SEM atén més de 3.400 intoxicacions en un any a la Regió Sanitària Penedès. CUNIT reclama a DIF que actuï d'una vegada per la neteja i el manteniment de l'entorn de les vies ferroviàries. Tres detinguts a Sant Jaume dels Domenys en quatre motos robades en poques hores abans a Vilafranca. Els Mossos els van localitzar en un traster de lloguer gràcies al GPS d'una de les motocicletes sostretes. Declaren culpable d'assassinar l'home acusat de matar la seva exparella a Calafell l'any 2025. Els membres del jurat consideren provat que l'investigat va agredir sexualment la víctima abans del crim. I parlarem de com estan els pantans a hores d'ara al Camp de Tarragona, després de les últimes pluges. L'ecomapa dels ecologistes identifica prop de 200 escocells de l'arbrat urbà amb deficiències a la ciutat de Tarragona. La informació sobre els punts negres sense arbres es farà arribar al consistori tarragoní.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu. Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres. Aquí els clàssics. Ara també el Calafell Matí.

0: amb Ferran Boquer.
1: Doncs ara mateix són 12:15. Roser Ribas, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Ferran. Com domines el fade in i fade out, eh? M'encanta.
1: Però és que fa molts anys que ho faig.
2: Ja, ja.
1: I no sempre a vegades surt bé, eh? Vull dir, això va com va.
2: Va com va.
1: Anem tard, eh?
2: Sí, anem tard, anem tard. Un dia frenètic, tu.
1: ¿Me lo dices o me lo cuentas?
2: Bueno, ja estem habituats.
1: Vinga, som-hi. Amb la Roser Ribas, cada setmana engeguem aquest temps de ràdio, Sofà Play i Manta. Explica'ns què fem a Sofà Play i Manta. Que això és el que m'agradaria estar a mi, a casa meva ara mateix, espadrat al sofà. Però no, estem aquí i com deies, que això sembla molt maco de fer ràdio, però el nostre ritme és frenètic, eh? Mare de Déu.
2: Sofà Play i Manta, la nostra cita setmanal amb les sèries i les pel·lícules que arriben a les plataformes. Sempre a les plataformes, eh? Mai estem parlant d'estrenes de cinema, que
1: exacte,
2: això
1: ja ho fem els divendres
2: el Diego,
1: amb el Diego.
2: El Diego Estruga. Doncs aquí repassem les estrenes més destacades, segons jo, m'entens? O sigui, és subjectiu.
1: Te lo guises i te lo comes tu,
2: exacte.
1: Estruga, eh? No li canviem.
2: Ai, perdó.
1: No, perquè més que res... Sí, no? Estruga. Sí, és que sí. M'haig habituat també els cognoms.
2: Sí.
1: Estruga, Estruga.
2: No sé què he dit.
1: Estruga. És mal
2: estruga. Ah, vale, perdó.
1: Com la mal estruga.
2: Sí, val. Doncs avui comencem amb una estrena que, a més, és un clàssic, Ferran. Avui s'estrena Carrie a Prime Video. Escoltem
1: sí. El
2: tràiler.
1: Vinga, anem a escoltar-lo.
3: Quiero saber por qué. Lo único que quería era venir a clase. Yo nunca te hice nada. Y tú te esforzabas en hacerme creer que éramos amigas. Así que ¿por qué? ¿Por qué no? Fue así. ¿Por qué? Puede que para ti tampoco sea fácil. Pero no es fácil para nadie.
1: Doncs aquest és el tràiler de Carrie. Explica'ns una miqueta.
2: Qui no coneix Carrie, no? O sigui, Carrie ocupa un lloc particular a l'obra de Stephen King. Va ser la seva primera novel·la publicada el 1974 i el llibre que el va portar a la fama. Mike Flanagan, un dels realitzadors més reconeguts del terror contemporani, s'exerceix com a guionista, productor, executiu i showrunner, a més de dirigir 4 capítols. I no sé si tothom ja coneix la història de Carrie, però després de la mort sobtada i prematura del seu pare, Carrie es veu llançada al despietat ecosistema de l'institut públic. Ha d'enfrontar-se a un escàndol de ciberassetjament que s'exerceix a tota la comunitat. És una producció nord-americana.
1: De Carrie s'havia fet ja alguna cosa, no?
2: Moltíssimes.
1: Per això. Sí. Però clar, és una estrena d'una nova proposta.
2: Una nova proposta dirigida per Mike Flanagan. Quantes doncs estrelles li poso? Doncs encara que és un clàssic, li poso 4 de 5.
1: No està malament, eh?
2: M'agrada veure noves propostes d'aquests clàssics interessants.
1: Així doncs, la tindrem a Prime Video?
2: Prime Video avui ja.
1: Avui ja? Molt bé. Són d'aquestes estrenes que s'estrenen totes de cop o ens aniran mica en mica? Perquè és una sèrie, no? Has dit?
2: Sí, és una sèrie. No sé com farà
1: format,
2: Prime Video.
1: Perquè a vegades ho fan totes de cop de les estrenes i pots fer la marató que a mi tant m'agrada.
2: Sí, però...
1: O has d'anar esperant doncs, uns dies fins que no et publiquen 2 o 3 o un episodi i això es fa etern a vegades.
2: Sí, últimament ho fan molt, això.
1: Sí, suposo que és per tenir la gent enganxada i no fer aquestes maratons.
2: Exactament.
1: Vinga, anem per més.
2: Passem a la sèrie Bajo la superficie, que estarà disponible demà dijous a Netflix. Escoltem el tràiler.
4: Me he pasado la vida en el agua.
5: ¡Eh!
6: ¡Papá!
4: Vivís en un lugar maravilloso.
5: Claro, no hay mejor lugar.
7: Hemos observado actividad inusual en estas aguas últimamente.
4: Hay algo ahí fuera.
1: Hay algo ahí fuera, ya, amb aquesta frase, ya.
2: Expediente X.
1: Sí, ¿eh?
2: És una producció canadenca, Bajo la superficie. Va de que una criatura marina misteriosa sembra el terror en un petit poble de Terranova i un adobat pescador i la seva família es converteixen en l'única esperança dels seus veïns. Tenim a Josh Hartnett entre els actors.
1: I qui és Josh Hartnett?
2: Bé, Josh Hartnett és que en l'època, per exemple, dels anys 90, a principis de 2000, doncs va fer un boom, no?, en el seu món artístic, perquè es va convertir com un referent sex symbol, no?, per les noies adolescents.
1: Jo sóc d'aquells que si els hi veig la cara, de seguida els reconec, segur, però pel nom a vegades no l'acabo d'ubicar, eh?
2: Segur que ho saps. No obstant això, quantes estrelles li posen?
1: A veure, sí.
2: 3,5 de 5.
1: 3,5 de 5. Bueno, no està malament.
2: Sí, perquè, bé, em sembla una cosa que ja s'està repetint molt, no? És una premissa no gaire original, val?
1: Doncs demà dijous ja estarà a Netflix aquesta sèrie, Bajo la superficie.
2: Sí. I anem ja a la tercera estrena de sèries, una de molt interessant que s'estrena demà dijous a Movistar Plus, El Castillo. Escoltem el tràiler.
0: Que no llenamos 80 habitaciones ni de coña.
6: Ya la llenaremos.
8: Con cada cliente tienes media hora. Las sábanas las coges aquí al principio y cuando terminas las dejas en el cajón que tenemos arriba. Pero eso sí, que no te noten que finges.
9: Policía Nacional, apagamos música, encendemos luces.
10: ¿A quién le debes tú tanto dinero?
11: Entonces usted no tiene mujeres de deuda.
10: ¿Mujeres de deuda?
11: ¿Sabrá lo que son?
10: Ya he visto yo que usted venía con hambre. Claudia.
12: O sea, que yo le hago toda esta plata.
10: El agua caliente, el alquiler de este sitio, pues eso, ¿quién lo paga?
13: No estamos hablando de grandes mentes criminales, son los chulos de toda la vida.
10: Tú estás donde tienes que estar, querido.
1: El Castillo, el que acabem d'escoltar, aquesta sèrie que demà dijous estarà a Movistar Plus.
2: Sí, és una producció espanyola. Uns socis dirigeixen diversos clubs de carretera on s'explota sexualment dones de tot el món. Una d'aquestes dones és precisament la Clàudia, que amb 18 anys i deixant un fill petit a Colòmbia arriba a Espanya per guanyar-se la vida. Li poso 5 de 5 estrelles, Ferran, perquè crec que és un... Sí, perquè al final...
1: Matrícula, eh?
2: És, al final és un problema que encara està enquistat a la societat. És a dir, no el fet de que un decideixi prostituir-se, no?, encara que la paraula sigui molt lletja, sinó el fet de que hi hagi màfies encara que trafiquin amb vides d'éssers humans, no? En
1: general. A veure, està molt bé la temàtica per prendre consciència, que ja molts ja estem més que conscienciats, però també valores aquí la qualitat de l'audiovisual tot el que... No només per la temàtica,
2: Sí, òbviament sí.
1: Doncs El Castillo, que estarà, com dèiem, demà dijous ja disponible a Movistar Plus, aquesta sèrie. Deixem les sèries de fet i anem per les pel·lícules, oi?
2: Sí, anem ja per les pel·lícules. Comencem per Stalker, una pel·li que és de 2013, de fet, i que s'estrena aquest dijous a HBO Max.
14: Richard Stalker nos ha sido arrebatado por un cruel lance del destino. Rezad para darles fuerza a la esposa y a la hija de Richard.
15: India, ven a saludar a tu tío Charlie. Te pareces a mi padre. No sé lo que crees haber visto.
16: Tal vez podríamos hablar de que vivas aquí con Charlie de esta manera.
17: Las personas desaparecen así sin más.
1: M'encanten els efectes sonors, no sempre m'agraden, perquè aquest més que res feia nosa, però déu-n'hi-do quants efectes els hi posen, sobretot als tràilers, eh?
2: Sí, efectes sonors, però el que és el tràiler en si mateix, si no tenim la imatge en aquest cas, ens explica poca cosa.
1: Poca cosa.
2: Però ja us dic que Stalker és una gran pel·lícula, o sigui, em va agradar moltíssim en el seu moment quan la vaig veure. Està dirigida pel gran Park Chan-wook, i aleshores va d'una noia que està interpretada també per una gran actriu que és Mia Wasikowska, una adolescent que perd el seu pare en un tràgic accident de cotxe el dia que fa 18 anys i la seva vida es fa miques, òbviament. El seu impassible comportament amaga sentiments profuns que només el seu pare comprenia. I el seu oncle Charlie, l'existència del qual desconeixia, apareix per sorpresa al funeral i decideix quedar-se una temporada a casa de l'Índia i de la seva inestable mare. T'hi poso 5 de 5, perquè ja us dic que és una gran pel·lícula, molt, molt xula, i res, ja la teniu disponible aquest dijous a HBO Max.
1: Mm-hmm. Doncs deixem Stoker per parlar ara de què?
2: La Canción de Sima, una pel·li de 2024 que arriba a Filmin aquest divendres.
6: Oh, d'aquestes
18: sols bones, no hi diuen,
6: què
18: fos,
6: no
18: sé per què. Oh, it's fun. Don't be wrong, but I've been friends.
19: چیالاس از برای خدا شما مسلمان نیستین بشرمین
6: تو کی هستی
20: دوشو
21: حرکت های عجیب و غریب داشت راه انقلابی شروع شده
22: وضعیت حال خراب شدن است دانشگاه بیخی نظامی شده همه چیز زیر کنترل گرفتن
1: En el primer tram dels diàlegs, jo dic, o són molt pijas o no els hi entès res. De veritat, no, és perquè no sé en quina llengua estàvem parlant,
2: sí.
1: Però això són
2: ja
1: a mi de l'est.
2: Ja saps que els tràilers de Filmin em costa molt trobar-los doblats.
1: Mm-hmm.
2: Aleshores, l'he posat en idioma original. Tinguem en compte que és una coproducció amb Afganistan, Països Baixos, Espanya i França.
1: I o sigui, en quina llengua era el tràiler, ho saps?
2: Doncs no sé molt bé. Potser és afganès, segurament.
1: Mare meva, semblava, no ho sé, dels
2: però
1: països
2: crec que
1: ha... no sé.
2: Afganès, jo crec que és afganès. Doncs... Però com no desconec aquest idioma...
1: No,
2: doncs,
1: jo tampoc,
2: potser...
1: per això no l'he sabut ubicar, per això.
2: Després que els talibans dispersin una manifestació de dones, la Soraya explica a la seva neta la història de Sima, gran cantant i amiga a l'Afganistan dels 70. Així comença aquest drama històric que en aquell context inflamable retrata una amistat a prova de bombes i bàndols entre dues joves, una activista i de família bé, l'altra doncs, més conservadora. Una es dedicarà a la política i l'altra a la música, però totes dues seran utilitzades pels, doncs, per les persones que estan al poder, no?, i que tenen aquest, doncs, aquest odi cap a les dones al final, perquè això es tradueix al final en odi i en misoginia. Li poso 5 de 5, perquè
1: vaja,
2: em sembla una gran proposta, sí.
1: Proposta que estarà ja aquest divendres a Filmin,
2: A Filmin, sí.
1: Concretament.
2: Sí.
1: Doncs vinga, anem per la recomanació de la setmana. Hem deixat les estrenes de sèries, estrenes de pel·lícules a les plataformes, o pel·lícules que potser ja es van estrenar fa anys, com ens deies, però que arriben ara a les plataformes. I la recomanació que ara arriba, què?
2: Passem a l'espai que a mi m'agrada més, Ferran, que és la recomanació, perquè puc fer una recomanació amb cara i ulls, perquè ho he vist, i no és una estrena, sinó que hi ha una cosa que s'ha estrenat i m'ha agradat molt. Primer sempre escoltem el tràiler i després us desvelo el títol.
23: Soy Tom Loftis.
24: Encantado,
23: Tom.
24: Arthur.
23: ¿Te apetece tomar un café?
24: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
23: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
24: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
23: ¿El qué?
24: Que aquí pasan cosas malas.
23: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado? ¿Hubo canibalismo?
1: Aquest rotllo que a tu tant t'agrada està en aquesta recomanació de la setmana. Vinga, va.
2: La maldició de Widow's Bay, però ojo perquè...
1: Ojo que no és
2: un de terror, una pel·li de terror com a tal. Es va endur, de fet, el premi d'aquest any, d'enguany, dels Emmy, a millor comèdia. A millor sèrie de comèdia, val?
1: Ojo, doncs.
2: Tu saps lo difícil que és combinar elements narratius vinculats al terror, però realment al terror, no una cosa de scary movie d'aquests que són... No. De terror amb la comèdia.
1: Clar, encaixar-ho amb un àmbit de comèdia complicat, eh?
2: És brillant. No m'estranya que s'hagi endut l'Emmy aquest any. Té 3 temporades, 30 episodis... Ai, perdó, m'he equivocat, una temporada... De fet, és que jo...
1: Una temporada, 30 episodis?
2: No, 10 episodis.
1: Ah, 10 episodis.
2: Sí, m'he equivocat. El fet és que jo aquesta setmana vaig acabar l'últim capítol i em va donar una ràbia perquè dic, i ara què? I la segona temporada he vist que no s'estrena fins al 2027, 2028 potser. Bueno, parlem del que és aquesta sèrie. Widow's Bay és un pintoresc poble en una illa a 65 quilòmetres de Nova Anglaterra, però amaga alguna cosa sota la superfície. L'alcalde Tom Loftis ja no sap com reanimar aquesta comunitat en crisi. No hi ha wifi, la cobertura va i ve i s'ha d'enfrontar a uns veïns supersticiosos que creuen que l'illa està maleïda. Està disponible a Apple TV.
1: A veure, parem-ho tot. Apple TV una altra vegada? Tu estàs buscant que et facin la subscripció gratuïta.
2: Escolta, saps que la majoria de sèries premiades últimament són d'Apple TV? Vols fer-te... A veure, jo no,

0: I és per això que els hi baixes la nota, m'encanta.
1: Sí, sí.
0: Vinga, va.
1: Tanquem, sempre amb tres categories. La que promet. La que promet és el Castillo, que hem parlat d'aquesta història sobre la prostitució.
0: Els hi has donat molt bona nota, eh?
1: Sí, sí. Serà disponible a Movistar Plus. Sofà i manta, doncs crec que Carri, a Prime Video. I ull amb aquesta, La canció de Sima, Filmin. I aquestes són les estrenes i les meves recomanacions d'avui, Ferran.
0: Molt bé, doncs tenim material, per no avorrir-nos, per si venen dies de pluja, que ja estem una mica fart de pluja.
1: Ai, no, a mi m'encanta la pluja, sí? Ferran,
0: bueno,
1: m'encanta.
0: Que no faci mal, almenys.
1: Sí.
0: Doncs ja tenim aquestes recomanacions de la Roser Ribas en aquest espai, el sofà Play i Manta, els dimecres també en repetició els dissabtes en el The Best Moments. Doncs bona setmana, Roser, fins dimecres.
1: Igualment, Ferran.
0: Que vagi bé.

0: Electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís. I recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista. Amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí.
1: A Tura Sala és la proposta que acabem d'escoltar. De fet, són les veus de Tura Sala. Amb Pica Pica, la cançó que escoltàvem ara. Arribem a les 12:04. Esperem a la Mari i a la Mari Herrera, que arribi aquí a la ràdio.
0: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.
1: Esperant la Mari que arribi, perquè en un moment parlem de gastronomia i també d'escapades vinculades a això, a la gastronomia. Però abans, clàssics de la història de la música. Passem fins als 80, amb la Madonna Veronica Luccicone, amb la Madonna i el seu Material Girl.

0: aquí els clàssics. Ara també el Calafell Matí.
1: A la meva manera, la cuina que viatja és l'espai gastronòmic que cada dimecres, també en repetició els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moments, compartim amb la cuinera de Segur de Calafell, la del Petit Bistró, la Mari Herrera. Poses una cara? Molt bon dia, Mari.
2: Bon dia.
1: He dit alguna cosa?
2: No.
1: M'has espantat, jo diria. Has posat una cara com
2: dient... No, ara que t'he mirat, perquè he entrat volant, tu m'has vist al ritme de Madonna,
1: sí.
2: I ara te veig i digo, que guapo està avui el Ferran.
1: Per què m'han maquillat? Deu ser això.
2: No.
1: Estic guapo, perquè tinc el guapo pujat.
2: Sí, l'únic subidor.
1: Doncs gràcies, ara m'has fet pujar l'autoestima.
2: Sí.
1: Porto un dia de xof, que no em
2: vegis. Doncs mira, una mica, perquè avui... Mira, és que saps el que passa?
1: Què ha passat?
2: Et seré sincera, fa una setmana que soc mare d'una nova gateta.
1: Ah, un amor. Has crescut, has fet augmentar la família.
2: Sí, i m'he vingut... Tinc una setmana de feina, però m'he vingut amb una pena, perquè és tan bonica...
1: Per què t'ha vingut pena? Perquè l'has tingut que deixar...
2: Perquè porto una setmana que pràcticament no l'he vist.
1: Clar. Si estàs al restaurant o per aquí, per allà...
2: Sí. I és un amor de criatura, és on ha vingut. Sí, es diu Sisu.
1: Sisu?
2: Sisu.
1: I és una gateta.
2: És una gateta.
1: No sé si Sisu seria el nom que representa.
2: L'ha agafat de la protectora, és una gateta que ha vingut de... Bueno, dos dies tenia quan em van trobar enmig del carrer, segurament la mare, no?, la va perdre a l'hora de transportar. Saps que les mares, les gatetes, paren on toca.
1: Sí, on poden, i més si són d'aquestes del carrer.
2: Sí, i la va agafar la protectora en dos dies i han estat en biberó fins que l'ha agafat jo. I la veritat és un amor.
1: I de quin color és, la Sisu?
2: Sembla molt a la siamesa. Una siamesa.
1: Ah, molt bé.
2: Sí, és preciosa.
1: En tens alguna ja més o no? O és la primera gateta que tens ara?
2: No, jo tinc Nelson, que és un black, és un gat taronja, d'acord? Sí. Blanc i taronja. I, clar, ja té 3 anys i, volíem donar-li una germaneta.
1: Ah, o sigui que ja tens un gatet.
2: Sí, hem augmentat la família, saps?
1: Vale.
2: M'he vingut així amb aquesta... Saps? Perquè tinc moltíssima feina, moltíssima. I avui, llavors, a sobre, m'he dormit una mica i per això t'envio la foto i la cançó super tard, saps? O sigui que, i he vingut i era feina i més coses i el telèfon,
1: bueno,
2: els providors.
1: Bueno, aquí també anem una miqueta al ritme avui, frenètic, eh?
2: I però és que arribo tard a la ràdio, mil perdones.
1: Doncs perdonada, però que no es torni a repetir, sisplau. No, més que res, perquè també, a més, és que anem a això, anem a mil per hora, anem enllaçant molts espais.
2: Vull dir-te també una cosa que ja és el tercer o quart programa de la temporada, d'aquesta temporada.
1: Que en portem quatre ja?
2: Sí,
1: perquè passen les setmanes volant.
2: I jo des del primer dia que volia fer un recordatori i se m'ha anat passant. I és que avui, mira, aquest 23 de juny, el dia de Sant Joan, vaig fer una boda.
1: Sí.
2: Preciosa, amb un domicili, aquí amb la Segura de Calafell, però a dalt de tot.
1: Uh-huh.
2: Hi havia un senyor molt gran, parlem de com uns 90 anys, es deia, si no m'equivoco, Àngel.
1: Àngel?
2: I diu, i me faci unes senyes així, el senyor diu, pots vindre així cap a mi? Vine, saps? I vaig cap allà pel senyor, dic, què necessita? Que dice, no, t'explico. És que per fi l'he posat cara a la veu que escolto cada setmana a la ràdio.
1: Ah?
2: I mira, em fa una il·lusió.
1: L'Àngel és oient d'aquest espai gastronòmic i de la casa.
2: Sí, m'està escoltant una abraçada molt
1: gran. Una abraçada molt forta a l'Àngel i gràcies per
2: obrir-me casa seva, no? I fer aquesta celebració tan íntima, tan bonica que vam fer. I va una mica a col·lació d'aquesta setmana perquè demà tinc una boda preciosa, és un 60 aniversari, bodes de diamant, i el dilluns tinc una altra, el dia de la Pilarica, saps?
1: Ah,
2: o sigui que vaig de boda en boda, o sigui, imagina't com vaig.
1: I per això d'això també te porta molta feina, no?
2: Moltíssima feina. Jo sempre dic que el dia de l'evento en si no, ja està tot fet.
1: Sí,
2: són els dies d'abans, no?
1: Clar.
2: O sigui que per això.
1: Però el dia de l'esdeveniment és quan ha d'estar tot perfecte, de sortir perfecte, tot preparat.
2: Exactament.
1: Anem a relaxar-nos una miqueta.
2: Amb una cançó que m'encanta.
1: Amb una cançó que tinc que t'encanta.
2: Mm-hmm.
1: La podem escoltar? Per què no em surt?

0: És la cantant francesa La Sas. Sas, que a part de la cançó Givet, que és la més popular, doncs té altres cançons.
1: Té uns temes que...
0: Com aquest Si J'aime J'oublie, es diu la cançó.
1: Sí, recorda'm el dia i l'any, recorda'm el clima, i si m'oblido, em pots fer reaccionar, i si em donen ganes d'anar-me, tanca'm i tira la clau. Injecta'm una vacuna de reforç i dime com me llamo. Recorda'm qui sóc i per què estic aquí. Això va per els dius així, xof.
0: Xof. Va. Al darrere d'aquesta lletra hi ha algú més?
1: No, és que són d'aquests dies que, aquestes setmanes que es fa... Clar, estem fent el que ens agrada. A tu, a mi, a moltíssima gent que ens escolta.
0: Sí, som privilegiats.
1: Exactament.
0: Però això no vol dir que cada dia sigui...
1: Però de vegades es fa... La muntanya es fa com que...
0: Bona que no munt, sigui oli en un llum, sinó que a vegades també tenim...
1: I saps que no tens dret de fallar. No pots fallar,
0: ja,
1: saps? Perquè tens un treball de responsabilitat al teu voltant, no? I a vegades, pues, no tot és happy, no? O sigui, totes les festivitats, totes les festes que fem, els events que he fet, darrere hi ha moltíssima feina, no? I de vegades ens oblidem, no? De que també, pues, bueno, aquesta gran responsabilitat, pues, també a vegades ens aplana, no? I ens deixa així una mica, mira, que com algú falla, no? I no, pues això, no hi ha aquesta, aquest moment de dir que les coses sortiran malament i no, la cosa és que anirà molt bé i ara agafarem un avió i ens anirem molt... però molt llum, i jo... no té res que ve amb la Sas, ni amb,
0: això
1: ni amb el
0: dir,
1: francès,
0: dic,
1: ni res.
0: Potser ens anarem a França o a algun
1: que
0: país va. Que parlin francès.
1: Què va?
0: La cançó no té res a veure amb la proposta d'avui.
1: A un país molt alegre, a un país preciós, un país que jo sí que m'agradaria conèixer, i és que anem a Colòmbia.
0: A Colòmbia. Molt bé.
1: Sí,
0: no havíem anat a Colòmbia?
1: No, anat a Colòmbia, i mira que és un país que jo, pues, bueno, tinc proveïdors, o sigui, sobretot molts repartidors que són colombians, he tingut personal colombià al meu costat, que m'han ensenyat moltíssimes coses, no? I era un país que jo tenia ganes d'anar, i la cosa va anar, pues, amb el tema de la foto que et porto avui, que tu veus allí, unes arrebossats allí.
0: Jo la tinc aquí ara mateix davant la foto.
1: No sé si fas salivera amb el cava.
0: Mira, bueno, a mi tot el conjunt em va molt. El que no sé què és, per mi, són com uns llibrets arrebossats.
1: Bueno, pues sí.
0: Va per aquí?
1: Sí, va per aquí la cosa, però en aquest cas és una xuleta villena.
0: Una xuleta, què?
1: Villena.
0: Villena.
1: Amb ve baixa.
0: Amb ve baixa.
1: I amb doble L.
0: De Villa.
1: De Villa, Villena. O sigui, no Villera, no?
0: Perquè després ni Bellera la... tampoc.
1: No, ni Bellina tampoc.
0: Tampoc.
1: Perquè a altres vegades la gent diu xuleta Bellina, que és una població d'aquí, d'Espanya, no? Però no, és la xuleta Villena.
0: Villera.
1: No, Villera no. Això és més de l'Argentina.
0: Llavors és...
1: Villena.
0: Villena.
1: Sí, és que té...
0: Val, disculpeu, eh?
1: Sí, jo sóc la primera que he tingut que investigar una mica amb aquesta xuleta, no? La cosa és que, clar...
0: Quina pinta per això, eh?
1: Sí,
0: mare meva, després penjarem a les xarxes el podcast i la fotografia d'aquestes xuletes villenes.
1: Exactament. Tota la cosa radicava en que ja saps que jo busco el per què, no? Diu, d'on ve l'arrebossat, no?
0: Primer que... A veure, una coseta. Primer que és el plat, la gastronomia o el país?
1: En aquest cas és el país, que té una recepta molt semblant.
0: Tu has volgut anar a Colòmbia?
1: Volia anar a Colòmbia.
0: Anem a Colòmbia.
1: I jo, mentre vaig trobar aquest plat, digo, bueno, però aquesta xuleta rebossada és una milanesa.
0: Sí.
1: No?
0: Podria semblar.
1: I digo, bueno, pues anem a buscar el per què, d'on ve l'arrebossat, no? O sigui, d'on ve aquesta pràctica, no? Que ja es feia 6 segles enrere, perquè era una manera també, en el moment que es va descobrir la farina, no? Una manera de mantenir els aliments, perquè no teníem neveres, no havia gel, no havia res, no? I d'una manera, pues, això, que en el moment que tu ficaves això en una farina, en un pal o que sigui, pues, aquesta cara o aquest peix, pues, ja aguantava una miqueta més, no? I això és molt, molt lluny ja. Després, com tot, no? La cosa se va sofisticar, i sobretot a Itàlia, no? A la milanesa, la fantàstica milanesa que coneixem, i després hi ha una recepta a Àustria, que és el país que van estar la setmana passada. Per cert, salutacions de Gisela, li va encantar el programa, ho va escoltar,
0: sí?
1: I
0: arrel d'aquell sí, sopar sí, amb aquesta
1: sí,
0: persona.
1: Sí, i després, clar, el sortir per la tele, per el YouTube, no? Aquest sí, podcast sí, sí, tan xulo que heu penjat a les xarxes, sí, doncs això l'he pogut compartir i, bueno, la gent m'ha quedat encantada. O sigui que
0: ho celebrem, ho celebrem.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies per... també per inspirar sí, a, sí, sí, les receptes d'aquest
1: pues,
0: programa.
1: Una senyora alemana que va dir, però que moltíssimes gràcies, però com has pogut fer? Digo, pues, bueno, si sou vosaltres els que aporteu, saps? O sigui, els que m'ensenyeu vosaltres a mi. Exactament. Pues el mateix, pues, bueno, a Àustria hi ha la que és la receta, que és el schnitzel. D'acord?
0: Ja comencem amb els noms.
1: Sí, és molt típic. O sigui, ells van ser pioners també, inclús que abans que Itàlia, no? D'aquesta manera d'empanar, no? Que només que és farina, ou i pa ratllat. D'acord? En aquest cas, pues, bueno, nosaltres, jo vaig trobar primerament que és la xuleta viena, després ja he vist que, bueno, que són molts països el que arrebossen el que és el carn, peix, inclús verdures, no? Però en aquest cas jo em centro a aquesta recepta a Colòmbia i neix sobretot a Cali, el que és la capital de Colòmbia, i és com tot. Van arribar, pues, bueno, tot el que és la immigració del segle XIX i XX, van importar el que és la manera de tractar la carn, i normalment ells ho feien, o sigui, tots els immigrants ho feien amb vedella. Què passa? Que Colòmbia sempre ha estat un país com una mica més pobre i la vedella tampoc no tenen aquesta cultura de menjar el que és la vaca, no? I van dir, nosaltres tenim porc, i el porc és molt més econòmic. I ells van adaptar aquesta recepta primària que van portar els immigrants i van a fer la seva, no? Pues amb productes, pues, una mica... Pues, ja sabem que Colòmbia està envoltada, pues, de molts països, no? I de molta cultura, no? Des del Carib fins a los Andes, no? I al final, pues, tota aquesta gran simbologia que tenen a la cuina, pues, la van traslladar a aquesta recepta, no? El que ells fan, el primer és agafar aquestes xuletes i les matxacen, o sigui, les deixen paper de fumar, val? Les deixen...
0: I com ho fan, això?
1: Normalment ho fan amb un plàstic, un paper fi, un paper d'albal, el que sigui, inclús un drap d'algodó de cotó que sigui ben net, i ho posen, i després a sobre li posen un altre, del que utilitzen, i amb un rodillo, i ho deixen prim, el més prim possible, d'acord? Quan parlem de xuleta, en aquest cas, ells ho fan... Clar, si ho vols fer prim, entenc jo que l'os se l'han tret.
0: Entenc jo, perquè si no aquest rodet no passaria per sobre.
1: O sigui, que deixen el que és només que és el que és el rodal de la xuleta, d'acord? O sigui, i després, pues, bueno, el que fan és una gran maceració amb aquesta carn. És una carn que nosaltres, per exemple, fiquem sal, pebre i a vegades, pues, fem una mica d'all. Ells, pues, ho porten una mica més a dalt, no? I el que fan és ficar aquesta carn, que ja la tenen arrebossada, pues, ficam sal, pebre, comí molt gut, d'acord? Aquí li ficam també ceba. Ells ponen ceba llarga. Entenc que és una ceba tallada en juliana, d'acord? O sigui que la gràcia és aquesta. I després la importància que té tant la cervesa que li fiquen com el llimó. Val? Per a ells és com religió, no? Aquesta recepta és una recepta que neix sobretot a nivell restaurants i a nivell, pues, bueno, com a donar més difusió a mitjans del segle XX, d'acord? I és quan aquesta recepta realment agafa importància al país i comença a grans celebracions, tant d'events familiars com professionals, no? Crec que aquesta recepta, si ho posen en safates molt grans, no? I fiquen aquestes grans xuletes arrebossades, no? I, bueno, el que està tot és això. Ja que està aquest marinat fet que he comentat, d'acord? Lo tenen una hora com a mínim i després, pues, bueno, farina, ben de farina, després ou i després pa ratllat, d'acord? Són unes xuletes grans. Jo he fet una versió molt més petita, d'acord? Perquè eren pocs a casa en aquest moment.
0: Potser se m'ha escapat, disculpa'm. De quin tipus de carn estem parlant? De porc?
1: Porc.
0: Potser ho has dit i se m'ha escapat, disculpeu.
1: Sí, cinta de llom. O sigui, el que és la xuleta, sí, val? Le traiem el gos, que ho podem fer amb pollastre, ho podem fer amb vedella, d'acord? O amb xai, el que vulguis,
0: sí,
1: d'acord?
0: Però
1: per a un plat econòmic, la xuleta ara mateix està...
0: A mi un bistec de vedella, si és la carn ben tendra, ben arrebossada com la milanesa, a mi m'encanta també, bueno, però en aquest cas la recepta original és amb porc.
1: Sí, és la xuleta viena en aquest cas, pues, bueno, i quan la tenim arrebossada, importantíssim. Com l'acompanyem? Jo per la foto he fet una patates fregides. Ell segurament serà l'última opció. Per a ells l'opció primària és l'arròs. O sigui, l'arròs per a ells... Tu ve un colombià a menjar a casa meva i el primer que et demanarà és arròs. Per què? Perquè és com el pa per nosaltres. Nosaltres no sabem menjar sense pa, ells no saben menjar sense l'arròs. I després un altre acompanyament molt típic és el plàtano macho, el plàtan macho, mascle, per dir-ho d'alguna manera. I, bueno, jo és una de les coses que mai he entès, lo del tema del plàtan, perquè jo l'he tastat i, bueno, encara que fregit, bueno, pues per mi és una mica dur, saps? És una percepció personal, no? I com a uns països uns productes poden agradar tant i altres pues, dient, no sé, prefereixo la patata, no? Pues, i per exemple. I després un altre producte molt típic és la iuca, d'acord? Que és la manera que tenen és acompanyar aquesta xuleta, d'acord? Que ja t'he dit, és una recepta que, bueno, que sobretot neix a la regió del Cauca, que és allà a Cali, i d'aquí ve el seu nom. I, bueno, aquí està la història d'aquesta recepta, que és una mica, una vegada més, pues, una adaptació, no?, d'una recepta original que més tard pues, altres països l'adapten a les seves costums, als seus ingredients, a les seves formes, i bueno, pues, això.
0: Aquí una miqueta estem molt familiaritzats per aquesta cara arrebossada. Sí que potser la diferència la marcaria el marinar, no? Aquesta cara amb aquestes espècies.
1: I sobretot per a ells és molt important, una vegada que això està fregit, és la llimona. O sigui, les encanta exprimir molta llimona per sobre, d'acord? I bueno, doncs aquí està una recepta super aromàtica d'una carn molt noble, o sigui, en el sentit que, bueno, és noble, però és econòmica, no? I la realcen d'una manera que, bueno, que amb poc diners, pues tens aquí una plata de xuleta de carn que bueno, que ja te dic, no sobra, mai.
0: Ara després pengem la fotografia a les xarxes socials. Quan has conegut això?
1: Diumenge.
0: El diumenge, I entenc que això va volar de seguida, no? Perquè
1: no va sobrar,
0: jo ara mateix, a aquestes hores ja del migdia, sí, en una horeta ja mentre ja tocaria dinar, doncs a mi és que té una pinta...
1: Bueno,
0: i les patates fregides, per mi, el millor acompanyament, Malgrat que, com deies, a Colòmbia potser doncs, l'opció sigui l'arròs o altres alternatives.
1: Si aquesta mateixa recepta, sigui amb porc, sigui amb vedella o sigui amb pollastre, la traslladem, per exemple, a un altre país, Argentina, fiquem aquestes patates i a sobre le posem uns ous ferrats, es diu milanesa a cavallo.
0: Ah, molt bé.
1: Imagina't. O sigui, però ja t'he dit que...
0: És I a cavallo per què?
1: Pues no ho sé, és la seva manera. No són els ous que estan muntant a la milanesa.
0: I que s'han...
1: aquestes pues, anècdotes tan boniques que ens trobem a la cuina, perquè està amb percepcions aquí super picaresques, no? Però sí que tenen, no? Però sí, al final és com tot, arrebossat, imagina. I seguro que si sigo escarbando, si sigo buscant, en trobaré més anècdotes de països, no? O sigui, algo tan bàsic, no? Com va néixer l'origen primari, que va ser, pues, manera de mantenir el producte, pa, algo que aguanti una mica, no? Que també no se fiquin els bitxos i tal, perquè, clar, abans les mosques eren abundants, igual que ara, no? Doncs era com una cosa tan primària, no? Pues com ha esdevingut en tants països en una manera, pues això, que és un plats, per dir-ho d'una manera, estandarte, no? Del país i del menjar familiar.
0: Això, sobretot, agradarà a tota la família, però els nanos, els més joves, els adolescents i els nens...
1: No he trobat mai un nen que no li agrada algo que estigui envoltat d'emparrallat.
0: Sí, tot el que sigui arrebossat.
1: Milanesa, doncs, te'ls guanyes segur.
0: Doncs Mari, avui ens ha portat la Mari Herrera fins a Colòmbia per menjar aquesta xuleta arrebossada que té una pinta increïble.
1: Xuleta villena.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí, ens retrobem el proper dimecres. Gràcies Mari, que vagi
1: bé. Gràcies Ferran, gràcies Calafell.
2: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 12:31. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Abans informatiu amb la Mireia Romaguera. Endavant. Bon dia de nou.
2: Molt bon dia. Les fortes pluges d'aquest passat dimarts a la tarda vespre han acumulat uns 70 litres a Calafell. Alguns carrers i zones del passeig marítim van registrar importants acumulacions d'aigua. Els Mossos d'Esquadra van fer una vintena d'actuacions relacionades amb les pluges a la demarcació tarragonina. Aquest divendres 9 d'octubre és l'últim dia per votar els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. Neix un nou projecte Calafell, Arc i Vida, de l'Associació Penedès contra el Càncer, adreçat a persones afectades de càncer de mama. Les biblioteques de Calafell inicien un nou servei adreçat a les persones amb domicili a Calafell i Segur de Calafell i que tinguin mobilitat reduïda per edat o per circumstàncies mèdiques. El SEM atén més de 3.400 intoxicacions en un any a la regió sanitària Penedès. CUNIT reclama a DIF que actuï d'una vegada per la neteja i el manteniment de l'entorn de les vies ferroviàries. Tres detinguts a Sant Jaume dels Domenys en quatre motos robades en poques hores abans a Vilafranca. Els Mossos els van localitzar en un traster de lloguer gràcies al GPS d'una de les motocicletes sostretes. Declaren culpable d'assassinar l'home acusat de matar la seva exparella a Calafell l'any 2025. Els membres del jurat consideren provat que l'investigat va agredir sexualment la víctima abans del crim. I parlarem de com estan els pantans a hores d'ara al Camp de Tarragona, després de les últimes pluges. L'ecomapa dels ecologistes identifica prop de 200 escocells de l'arbrat urbà amb deficiències a la ciutat de Tarragona. La informació sobre els punts negres sense arbres es farà arribar al consistori tarragoní.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Ai, la Marina està morena, eh? Però fa tants dies que no surt el sol que em sembla que el moreno ja el va perdent, la Marina. Amb els Figaflaues arribem a les 12:35.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Vinga, moment de repassar el tram final del programa, l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. I atenció, perquè si us agrada la pintura, atenció, aquesta proposta cultural que tenim aquests dies a Calafell, perquè el Centre Cívic Cinema Iris s'hi pot visitar l'exposició de pintura a l'oli Jovis, fins quan, de l'artista Joaquina Vizcaíno. Es tracta d'una mostra que ens permet descobrir diferents obres de l'artista amb una pintura molt personal, plena de color, formes i paisatges. L'exposició s'inaugurarà aquest dissabte, dia 10 d'octubre, a les 5 de la tarda, i també durant el cap de setmana es podrà visitar tant dissabte com diumenge pel matí i per la tarda. També el dilluns, dia 12, que és dia festiu. I atenció, perquè també estarà oberta des d'aquest divendres, dia 9. A més, una dada important, l'exposició romandrà oberta fins al 17 d'octubre, coincidint amb l'horari habitual del centre, sempre que la sala no tingui cap altra activitat. Per tant, si aquests dies us ve de gust fer una parada davant d'unes bones pintures, descobrir l'univers de la Joaquina Vizcaíno, ja ho sabeu, Jovis, fins quan? El cinema Iris, el Centre Cívic Cinema Iris de Calafell, aquesta proposta més de cultura i art que podeu trobar aquests dies al nostre municipi.

0: atenció, perquè Calafell torna a acollir aquest pròxim dissabte una nova jornada dedicada a la reutilització i als productes de segona mà. Serà aquest 10 d'octubre, dissabte vinent, al Centre Cívic Can Perotet, al carrer Molina 5-7, a Segur de Dalt. Serà l'escenari d'una nova edició d'un Mercadal, una nova vida. Una proposta que aposta per la reutilització, l'intercanvi, per donar una segona oportunitat a aquells objectes que ja no fem servir. Aquesta jornada es farà a les 11 del matí, també fins a les 6 de la tarda, i permetrà als visitants trobar tota mena d'articles de segona mà, roba, llibres, objectes, accessoris i molt més. També hi haurà un espai dedicat a eines, estris del jardí, entre d'altres. Una iniciativa que vol posar en valor una manera de consumir més responsable, allargant la vida útil dels objectes i facilitant que allò que ja no necessitem pugui ser útil per a una altra persona. En aquest sentit, el lema de la jornada és ben clar: dona-li una segona vida a les teves coses. Tots aquells que vulguin participar, posant una parada, es pot consultar la informació i inscriure's a través d'un codi QR que figura en el cartell de l'activitat. I com aquesta jornada també és de tipus social, serà una bona ocasió per trobar-se i compartir durant tot el Mercadillo. Hi haurà un servei de bar. Així doncs, recordeu, aquest dissabte 10 d'octubre, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, en el Centre Cívic Can Perotet, a Segur de Dalt, es convertirà en aquest punt de trobada pels amants dels objectes de segona mà i, sobretot, per a aquelles persones que aposten per la reutilització, compartir, cuidar el planeta i la comunitat. Més activitats. Anem ara al divendres, aquest divendres dia 9 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a la Ciutadella Ibèrica, Misteris de Calafell, el llinatge de la Ciutadella. Una activitat adreçada per a joves a partir de 12 i fins als 35 anys. Una activitat en grup. El màxim de places serà de 25 per cada torn. Els adults acompanyants, en cas que vulgueu acompanyar el vostre fill menor, caldrà també que feu una inscripció i participeu de l'activitat. Cal fer inscripció prèvia a www.joventut.calafell.cat. www.joventut.calafell.cat. Aquest divendres, a partir de les 5 de la tarda, Misteris de Calafell, el llinatge a la Ciutadella Ibèrica. I també divendres, a partir de 6:15, amb la Mari Herrera, del Petit Bistró de Segur de Calafell, que ens ha acompanyat fa una estona, es farà un taller de cuines, coques dolces i salades en el Centre Cívic Cinema Iris. Serà a partir de 6:15 i fins 7:45 del vespre. Es prepararan diverses receptes combinant ingredients de temporada, tant en versions dolces com salades, perquè pugueu sorprendre la família i els amics amb elaboracions casolanes, versàtils i també ideals per qualsevol ocasió. Cal fer inscripció prèvia. I atenció, perquè es prioritzaran els joves entre 12 i 35 anys. Divendres, a partir de 6:15 de la tarda, a la cuina del Centre Cívic Cinema Iris, taller de coques dolces i salades amb la Mari Herrera. I aquest cap de setmana, Jornades Europees del Patrimoni 2026. Portes obertes en el Castell de Calafell, la Ciutadella Ibèrica, el Centre d'Interpretació La Confraria i el Museu Casa Barral. El dissabte 10 d'octubre, pel matí, de 10 a 2 i de 4 a 6 per la tarda, al Castell i la Ciutadella Ibèrica. I només per la tarda, entre les 5 i les 8, estaran obertes la Confraria i la Casa Barral. I diumenge, dia 11, de 10 a 2, al Castell i la Ciutadella, la Confraria i la Casa Barral. Parlem de la ruta literària Carlos Barral, Vivint la Mar Domèstica. Amb motiu d'aquestes Jornades Europees del Patrimoni, es farà aquesta ruta aquest dissabte 10 d'octubre a partir de 11:15 del matí. El Museu Casa Barral serà el punt de sortida d'aquest itinerari pel barri marítim de Calafell per descobrir el Calafell literari d'en Carlos Barral, també dels escriptors que el varen visitar. I tot això a la ruta Vivint la Mar Domèstica. És una ruta adreçada a públic adult. Places limitades, cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83. 977-69-46-83 o per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. I parlem ara de la maquineta, la maquinilla en acció. A la confraria de pescadors es posarà aquest dissabte per la tarda en funcionament aquest giny mecànic, que aquest 2026 compleix 100 anys i que està catalogat com bé singular per la Generalitat de Catalunya. És aquesta maquineta, la maquinilla, que en el seu dia ajudava doncs, a treure del mar a moltes embarcacions i arrossegar-les fins la sorra. Doncs, degut a aquest centenar d'anys que es va posar en marxa la maquineta aquí a Calafell, a la confraria, doncs aquest dissabte la veurem en acció. No us ho perdeu, serà a partir de 5:45 de la tarda. Les places són limitades, cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83. També per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. Teniu tota la informació a l'agenda cultural del web municipal calafell.cat. Aquesta i totes les activitats programades. Sempre us expliquem en el tram final del programa les activitats de la setmana al nostre municipi, a la nostra agenda cultural.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

tot un clàssic de començaments dels 80 amb els Cool and the Gang, el Celebration. Gran cançó per anar tancant edició del Calafell Matí d'aquest dimecres. Avui 7 d'octubre de 2026, que començava molt ennuvolat i mira, mica en mica s'han anat obrint clarianes i fins i tot tenim solet, que sempre és benvingut. Doncs vinga, amb aquest bon temps, tanquem edició. Demà, a partir de les 9, estarem aquí al capdavant del Calafell Matí. Recordeu, demà amb l'alcalde de la ràdio, a partir de 9:45 i fins a les 10. Preguntes, suggeriments, queixes, al WhatsApp de Calafell Ràdio. És el 647-751-883, 647-751-883. També obrirem línies telefòniques al 977-69-91-00, 977-69-91-00, perquè pugueu parlar amb Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell, en directe. Doncs demà, entre les 9:30 i les 10, l'alcalde a la ràdio. Doncs vinga, ara sí, ara marxem amb Elvis Crespo. És la seva nova cançó, es diu Pa Bailar. Amb aquest ritme caribeny us deixem fins la 1. Demà més. Salutacions del Ferran Boqui. Adéu-siau.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.